0: tireu bé l'orella.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Jo vaig perdre la meva mare per suïcidi després de que ella va passar doncs, molts anys amb problemes de salut mental relacionats amb estrès laboral, amb trastorn depressiu.
3: La mare de la Clara Rubió es va suïcidar, però el dolor va començar molt abans de la mort de la seva mare, ja amb les primeres tentatives de suïcidi.
2: El dolor va començar amb conviure amb una persona a qui estimes molt i que et verbalitza que no pot seguir vivint, que no pot més, que està esgotada, que no pot, no, afrontar la vida de forma sana, de forma positiva.
3: Ara la Clara és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi. Assegura que parlar és la millor eina de prevenció.
2: Parlar significa desestigmatitzar, parlar significa trencar la por a la paraula suïcidi.
3: La prevenció també passa per ser més solidaris i ajudar els altres.
2: Ser més conscients del patiment aliè, amb qui convisc i qui hi ha al meu voltant, i si veig doncs, que no està bé, ser una persona que pugui ser protectora també i que pugui acompanyar el dolor.
3: El dol per suïcidi és un dels més complicats. Sempre sorgeixen preguntes a les quals potser mai trobarem una resposta.
2: Què he fet malament, no? Hauria d'haver-ho identificat, què més podria haver fet, què no vaig fer o què vaig dir que ha portat, no? Doncs que aquesta situació hagi sigut inassumible, no? O que aquest patiment no l'hagi pogut acompanyar.
3: Sentim també el cas de Darío Nogués, president de l'Associació per la Prevenció del Suïcidi i l'Atenció al Supervivent.
4: Jo no m'hagués esperat mai que la meva mare suïcidés. La primera vegada que jo vaig veure pues, un intent de suïcidi de la meva mare, jo tenia 8 anys, i al llarg de la meva vida doncs, l'he vist forces vegades més, i el món, tal com el coneixíem, doncs, es va trencar, i vaig entrar doncs, en un període de molta foscor, no, de molt de patiment i molt de dolor. I necessitem buscar explicacions.
3: La Clara envia un missatge molt clar als supervivents, el nom que reben les persones que han perdut una persona estimada per suïcidi.
2: Que intentin buscar la tranquil·litat. Nosaltres sempre hem sigut i sempre serem factors de protecció. És a dir, nosaltres tot el que haguem aportat al nostre entorn haurà sigut positiu i que han de viure amb aquest missatge.

els caps de setmana passen coses bones.

0: creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Tots hi som. El Centre de Teràpies Especialitzades en Autisme i Diversitat Funcional, amb serveis residencials d'acció educativa. Atenem a les persones, especialment els infants, adolescents i les seves famílies, en situació de vulnerabilitat. Ens trobaràs al carrer Sant Llàtzer 53 de Figueres i els telèfons 872 985 678 o bé al 640 233 566. Tots hi som.
2: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofreixin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.

0: Johnny.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Salut, què tal, com esteu? Hi ha un proverbi xinès que diu que el camí més llarg comença amb la primera passa. Nosaltres ens ho expliquem perquè ens agrada que us animeu a seguir les nostres propostes a l'hora de fer senderisme, excursionisme o viatges. Sempre hi ha un punt d'inici. No li tingueu por i deixeu-vos portar. Comencem un nou trajecte de 25 minuts que sobrevolarà 3 indrets. 3 racons de món que presentem primer en el nostre sumari. El far del Cap de Creus, el segon més antic de Catalunya, acull, a la planta baixa, l'espai Cap de Creus, una instal·lació que és punt d'informació del Parc Natural del mateix nom i que té diverses sales que divulguen l'excepcionalitat d'aquest extrem del país. Univers de roques torturades pel vent, l'aigua i la sal. Ens en parlarà la tècnica del parc, Montserrat Pasqual. Avui el programa és molt empordanès. Deixarem l'alt i anarem cap al baix, perquè la proposta senderista del Xavi Tió ens portarà a fer una ruta circular suau pels seus terraprims, un 5 en 1, que passarà per Corçà, Púbol, Rupià, Parlavà i Casavells. I encara ens quedaven coses a explicar sobre les Lofoten, i en aquest programa no deixem absolutament res pendent. La Maria Pilar Cabrerizo ens parla dels aspectes més importants que hem de tenir presents com a viatgers en planificar un viatge cap a aquest arxipèlag noruec. Moment de posar-se en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Un immens escampall de roques desgastades, amb un ventall cromàtic que va del marró fosc a l'ocre, passant pels ataronjats. L'agonia del Pirineu just abans de lliurar-se al mar. Un Mediterrani que aquí també adquireix una àmplia paleta de colors. Roca i mar. Costa retallada plena d'entrades i sortides de penya-segats víctimes de constants escopinades d'aigua salada, pentinades per la tramuntana. Clapes de matolls punxeguts i coriacis. Austeritat, duresa, bellesa extrema. Així és el Cap de Creus, l'extrem nord-est del país, el Finisterre català. Una gran peça de terra envoltada de mar per 3 de 4 cantons, amb uns valors excepcionals per la seva geologia i per albergar una flora i una fauna que s'adapta a aquest medi feréstec i hostil. Un accident geogràfic que quasi a la totalitat de la seva superfície és parc natural des del 1998. El primer de caràcter marítimo-terrestre. I és que d'un total de 13.886 hectàrees, gairebé 3.000 són sota l'aigua. De la part terrestre, en el seu extrem més oriental, elevat 85 metres sobre un penya-segat, hi ha l'Espai Cap de Creus, un centre divulgatiu que obre de març a novembre de 10 del matí a 3 de la tarda i que l'estiu, de juny a setembre, amplia l'horari de 10 del matí i fins a les 6. És als baixos del far del Cap de Creus i divulga en 3 sales l'excepcionalitat d'aquest lloc. Ho comenta la tècnica del parc Montserrat Pasqual. Aquesta és la primera sala.
1: Una sala amb unes fotografies espectaculars de mar, roques, on podreu observar les diferents tonalitats de blau que té l'aigua del mar a Cap de Creus o el paratge de Tudela, que està just aquí al costat, amb les seves peculiars roques que tenen noms i cognoms, no?, que han estat pintades per artistes com Salvador Dalí.
0: A la segona sala es parla de la geologia i dels minerals del Cap de Creus, un espai axial, que vol dir que la roca mare ja ha emergit en superfície.
1: Sabem que aquí a la punta afloren roques molt antigues de Catalunya, o sigui, aquesta mateixa roca, la seva arribada al mar, essent rentada per el vent i essent rentada per el mar contínuament, està la roca viva aflorada. Llavors els geòlegs, per ells això és com llegir un llibre directament, i d'aquí poden estudiar aquests processos que s'han donat en d'altres llocs dels Pirineus a sota terra. Podem trobar esquistos foscos, veiem filons clars i infiltrats, veiem pegmatites. Aquí s'explicaria molt més un geòleg, però sí, es pot disfrutar veient tots aquests plegaments, totes aquestes cisalles i directament des de la roca.
0: Paisatge que és el resultat d'una combinació d'elements. Ja hem parlat dels geològics, però n'hi ha d'altres, cabdals, per tal de configurar-lo. El clima, l'aigua, la flora i la fauna, tot queda recollit a la tercera sala.
1: Finalment, una sala més de panells expositius amb tots els efectes que han tingut sobre aquestes roques, doncs el vent, la tramuntana, la salinitat, però també a nivell geològic què ha passat, no?, amb l'estructura, aquests plecs, aquestes cisalles, o com s'han interrelacionat diferents materials. Això acaba amb una explicació, no podíem evitar-ho, estem en un parc natural, no?, dels diferents hàbitats terrestres o marins o les espècies que es poden observar.
0: Doncs parlem una miqueta de la flora del Cap de Creus. La salinitat, l'irregular règim de pluges mediterrànies i, sobretot, el fort vent de tramuntana fa que molt poques espècies vegetals hi prosperin. És el reialme dels llentiscles, les argelagues i d'altres espècies, algunes d'endèmiques, que ens escriu la Montserrat Pasqual.
1: No trobarem qualsevol planta aquí i llavors la flora que trobem és molt característica. A més, tenim una flor endèmica del parc de Cap de Creus, vol dir que de tot el món només la trobem en el Cap de Creus i just a la punta de Cap de Creus, que té el nom de Cecelia de Cap de Creus, el qual és única a tot el món i que fem seguiment des del parc com una de les peces molt interessants i singulars d'aquesta zona. Però és que a més podem trobar altra flora singular, com coixins de monja, petits matolls baixos, punxeguts o ensopegueres, que també són unes flors petites típiques dels penya-segats mediterranis, càdecs, aquests bosquets de càdecs que serien més matollar.
0: I quan a la fauna, el més destacat, té ales. Hi ha una bona colla de rapinyaires i d'aus migratòries que fan parada i fonda entre les torturades roques i penya-segats del Cap de Creus.
1: El ser un cap que entra cap a dins del mar, doncs és un lloc d'avistament molt bo de cetacis o d'ocells. El pas d'ocells en aquesta zona és molt interessant. El fet de sortir en dins del mar obliga a passar a determinades espècies i per això també es fan seguiments des del parc de tota aquesta varietat. Podem observar això, ocells marins com mascarells, bàldrigues, cendroso, balear o gavines, xatracs, i també altres espècies migradores, que al final estem en el pas dels Pirineus. Els ocells l'han de travessar o per els colls o per el mar o superar-lo com puguin el seu viatge.
0: Segons temporada, el visitant de l'espai Cap de Creus podrà accedir a una quarta sala d'exposicions temporals. I en sortir a l'exterior contemplarà el majestuós far, el segon més antic de Catalunya, construït l'any 1853 i que fins al 2002 va tenir faroners en actiu. La darrera, de fet, va ser faronera, l'Elvira Pujol. Des d'aquí podem fer cames a unes quantes rutes a peu.
1: En el que és la punta de Cap de Creus, just en el lloc on hi ha el far de Cap de Creus, comença un itinerari que fa tota la volta al far. I llavors aquest mateix itinerari o fas tota la volta al far i a la punta de Cap de Creus, o hi ha una volta més petitona en què baixes fins a la cova de Cinfern, que també és un lloc molt recomanable de veure, com el mar està fent la seva feina a nivell geològic, i pots tornar doncs amb una volta més petita, o sigui, serien dues voltes. En la cova de Cinfern es calcula doncs que és un quilòmetre, entre l'anada i la tornada, doncs un quilòmetre 300, una dificultat mitjana, per tant haurien de tenir 3/4 d'hora, 1 hora, i tota la volta sencera estaríem parlant de 2 quilòmetres i mig, que podent ens n'aniríem cap a les 2 hores.
0: Caminades que ens inseriran en un paisatge màgic i oníric, com ara l'anomenat Pla o Paratge de Tudela, una petita treva plana envoltada de roques, molt a prop de la Cala Colip, un lloc tan excepcional que fins i tot s'hi va demolir 430 habitatges d'un gran complex turístic per tornar-lo a l'estat natural original. La Montserrat explica els encants que havien atret l'especulació fins a aquella raconada als anys 60 del segle passat.
1: En aquest paratge s'hi poden observar algunes d'aquestes roques que jo dic amb noms i cognoms, no?, que tenen nom. Ja és Escamell, com la de la Roca Cavallera, que és la que va inspirar el gran masturbador de Dalí, o les de Cala Culleró, que es poden identificar amb múltiples obres de Salvador Dalí. Llavors, en l'itinerari mateix estan marcades perquè la gent ja els busca, i realment impressionant com s'ha modelat una roca fins a arribar en aquestes figures tan emblemàtiques.
0: I com a caminaires no podem oblidar que som en un parc natural i que, a més, si voltem pels voltants del far i pel Cap de Creus mateix, o pel Cap Norfeu a Roses, o per l'illa Desencalladora, a més, som en una reserva natural integral, la màxima figura de protecció que tenim. Per tant, com explica la Montserrat, no es pot sortir del camí marcat i cal seguir una colla de precaucions.
1: Sempre molt recomanable anar ben calçat. Hem parlat que és una zona feréstega, amb la roca viva a la vista, i evitar les hores de més sol, sobretot en temporades de calor, i portar aigua si som temporada estival també. I especial atenció quan la roca està mullada per no caure, i també en episodis de tramuntana forta, perquè és un dels llocs més exposats que tenim també.
0: La Montserrat Pasqual recorda que a causa de l'aglomeració de visitants s'ha regularitzat l'accés de vehicles al parc natural en un període que comença tots els caps de setmana des de Setmana Santa, que continua durant tot l'estiu, els mesos de juny, juliol, agost i setembre, i que segueix els caps de setmana de tardor i fins al novembre, de 9:45 del matí i fins a 9:45 de la nit. Hi ha una alternativa d'aparcar al Corral d'en Morell, a Cadaqués, i pujar a busos llançadora que recorren i fan parada a diferents indrets, permetent al visitant muntar-se la seva pròpia ruta. Informeu-vos-en a la pàgina web del Parc Natural del Cap de Creus.

0: Sinnas.
1: Ja us havíem dit que avui tenim un programa molt empordanès. Passem de l'Alt Empordà, perquè ara hem anat al Cap de Creus, hem fet aquesta immersió en aquest paratge espectacular, feréstec, salvatge, agrest i tots els qualificatius que li vulguem dir, d'aquests que tant ens agraden, per anar cap a un altre una mica més amable, més suau, més dolç, més plàcid. Que sí, Xavi, tio, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: I és que l'Empordà és terra de contrastos.
2: Doncs, precisament, avui tornarem a caminar per una comarca que d'entrada no associaríem massa amb la muntanya, però que permet unes caminades força interessants. Com deies, ens referim al Baix Empordà, una comarca que no té massa caràcter muntanyenc, més enllà del massís de les Gavarres, i que tendim a associar més aviat amb la plana, la plana empordanesa. Doncs, en concret, des de Corçà, us proposo una caminada circular en sentit horari que ens enllaçarà un seguit de pobles amb un patrimoni notable, en un entorn rural paisatgísticament molt agradable, en què passarem diversos fonts, masos aïllats i algun forn de calç, i el que farem és que des de Corçà farem cap a Púbol, d'allà anirem fins a Rupià, després passarem per Parlavà i, ja completament planers, ens acostarem a visitar Casavells abans de retornar a Corçà i aprofitar per visitar el poble.
1: Doncs ja ho veieu, un 5 en un. 5 pobles en una sola excursió. Bé, comencem.
2: Doncs anem a començar a caminar a la plaça del Firal de Corçà, sota uns plataners grandiosos, vora l'església de Sant Julià i Santa Basilisa i al costat de la riera de Rodonell. En sortim pel pont de pedra que la travessa i pel carrer Major anem a traspassar la carretera per on hem arribat al poble. Passem pel costat d'una antiga bòbila reconvertida en restaurant i brocanter i ens enfilem a creuar la part nova del poble. El que fem després és ens sortim per una pista que entre sembrats i un bosquet dels in se'ns du a traspassar de nou la riera de Rodonell, ara a Gual, i per una carretereta asfaltada anar a passar per Ranyells. És una zona d'antigues masies disperses i xalets nous. Passem la Font d'en Cuní, obrada de principis del segle XIX. Més endavant passem la Font de l'Ilou, sota uns arbres de ribera, i al cap de poc les restes d'un forn de calç. És el lloc on deixem la carretera per enfilar-nos cap a uns camps de cereals, oliveres i algun clap de bosc, que després ens baixa a Can Savalls, una bonica masia fortificada, amb finestres geminades a la façana, bastant curiosa, i aquí agafem el camí de Cassà de Pelràs, que ens mena a passar per una àmplia zona del grandiós viver de plantes de Can Planes. Veiem milers i milers d'arbres ornamentals de tot tipus en llarguíssimes fileres. Veiem avets, arços, boixos, cedres, xipresos d'un munt de varietats, plataners, palmeres, figueres, freixes, ginkgo biloba, hibiscus, llorers, magnòlies, moreres, oliveres, pins, alzines de tot tipus, en fi, un devessall de tipus d'arbres. Passem per la masia de Can Planes i de seguida arribem a Púbol i entrem pel carrer Major, que ens du a una preciosa plaça Major, petitoneta, i anem a passar pel castell de Púbol, actualment Casa Museu Castell Gala Dalí. És un edifici medieval del segle XV que Dalí va regalar a Gala, la seva esposa i musa, i on va ser enterrada. Si passem en horari adequat, podem aprofitar per visitar-lo. I després del castell, just al costat, passem per davant de l'església de Sant Pere i sortim del poble per la part alta, pel costat dels murs del castell. Després ja ens anem separant del poble, anem a passar tot un tram de camps de cereals i més finques de vivers diversos, que ens du a traspassar la carretera C66, que ens ha dut a Corçà, i per l'altre cantó passem per darrere a Calatoia, una masia senzilla, i d'allà, per entre camps i amb vistes del Montgrí al davant, anem baixant suau cap a Rupià. Abans d'entrar-hi, però, passem una font, abeurador i safareig, tot en un, al costat d'un mur de pedra. Ens acostem a visitar Can Güell, una bonica masia amb elements modernistes. Passem la Font Nova, obrada i encaixonada a la riera de Rupià, amb unes escales de pedra que ens hi baixen, i ja acabem d'entrar al poble pel camí de la Font, que ens desemboca a la plaça d'Amunt, davant, en concret, davant de l'església de Sant Vicenç, i d'allà anem a fer un vol pels quatre carrers del nucli antic, amb cases de pedra, de finestres gòtiques, poble bonic i molt ben posat. Acabem de fer la visita just a la plaça de Vall, on hi ha el castell de Rupià, i ens sortim per un porxo, que era un dels portals de les muralles, i d'allà, seguint la riera primer i després pel camí vell de Girona a Begur, acabem de baixar fins a Parlavà. Visitem el petit nucli antic amb l'església de Sant Feliu, ens posem completament a sud, pel camí vell de Corçà a Parlavà, i per entre un mosaic de finques agrícoles anem a fer una anada i tornada per visitar Casavells. És una altra població d'origen medieval situada a l'entorn de l'església de Sant Denís, i on en destaca una garita de guaita en una de les cases pairals. Retornem al camí de Corçà i al cap de poc, passant per una bonica creu de terme, entrem al poble, al seu casc antic medieval amb carrers estrets, on les cases ensenyen el seu patrimoni històric. Observem l'església de Sant Julià i Santa Basilissa, d'origen romànic, que té adossada una gran torre campanar, tot just al costat de la bonica i acollidora plaça del Firal, on tenim el cotxe.
1: Avui hem fet un programa molt delineat, perquè hem parlat del Cap de Creus, on hi ha Port Lligat, que era un dels llocs de residència de Salvador Dalí, i hem parlat de Púbol, on és enterrada Gala. Bé, anem al que toca, que és ara fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
2: Estem parlant de 18 quilòmetres.
1: Per lligar aquests 5 pobles, no oblidem, Corçà, Púbol, Rupià, Parlavà i Casavells. Temps invertit.
2: Doncs estem parlant d'unes 5 horetes de caminada efectiva, però que ens hi passarem quasi tot el dia, per poc que ens entretinguem a contemplar tot el patrimoni arquitectònic.
1: Segur que sí. Desnivell.
2: Desnivell, estem parlant de 165 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Grau de dificultat, de l'1 al 5?
2: No hi posaria més que 1,5 sobre 5, més que res per la distància.
1: Quines referències trobarem?
2: A Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió, com bé deies tu, amb el nom Corçà, Púbol, Rupià, Parlavà, Casavells, d'un usuari que ja ens és força conegut, que es diu Arill, que ja hem seguit en d'altres ocasions.
1: Molt bé, doncs, Xavi, ens retrobem la propera setmana.
2: Salut i República.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, em dic Maria Pilar Cabrerizo i tinc un blog de viatges que es diu Viatges 2.0. Avui us parlaré de les illes Lofoten.
1: En dos episodis, la Pilar ha explorat de punta a punta, podríem dir, la carretera del Rei Olaf, la E10, que recorre els principals pobles i llocs interessants de les Lofoten. Des de l'extrem sud-oest, el poble d'O, continuant pel bellíssim Reine, un poble de postal. La capital és Volvaer, el pintoresc Henningsvaer, les esglésies vikingues de fusta, el poble museu de Nusfjord i un munt de coses més. Com que suposem que us han vingut ganes d'anar-hi, tenim preparat per tots vosaltres un bonus track de recomanacions de viatge. Preneu nota dels consells de la Pilar, tercer i darrer capítol dels Quaderns del Viatger, dedicat a les Lofoten.
3: Com arribar fins a les Lofoten? Per arribar fins a les Lofoten, vols directes des de Barcelona no n'hi ha. Heu de fer una parada que jo us aconsello que la feu a Bodø, perquè Bodø és el lloc que es pot anar després més directe, que podeu anar amb ferri. Aconsello un dels dos viatges, anada o tornada, a fer-lo amb ferri, perquè són 3 hores i mitja, però també amb un paisatge excepcional i privilegiat. I també hi ha la companyia aèrea d'ells, Widerøe, una companyia de vols interns, que això sí que és 20 minuts arriba a les illes des de Bodø. També podeu anar des de Tromsø, però ja el camí és més complicat. Des de Tromsø es pot accedir amb cotxe, no cal agafar ni ferri ni avió, es pot accedir amb cotxe, però clar, ja les vestiran en el mig i són 400 i escaig quilòmetres. Amb el ferri jo penso que és una molt bona solució, perquè el viatge en ferri ja en si ja és un espectacle. Va parant en diferents poblets, que són un encant tots, i encara que no baixis, des del vaixell els pots veure. I en el nostre cas vam tornar amb avió, perquè els horaris dels ferris no se'ns deien gaire, i bueno, l'avió és un moment, són aquests avions petitons, que amb 20 minuts vam estar de nou a Bodø. Les Lofotens tenen aquesta tradició de sacar els bacallars, que els hi diuen escrei, i per tant, doncs, tot el que sigui peix és el seu fort. Les sopes de peix, i jo ploro encara quan les recordo, són boníssimes a tots llocs. I com sempre fa un temps que ve de gust prendre-te'l, sobretot si vas a l'hivern, però nosaltres a l'estiu també paràvem a fer la sopa de peix. De carn en mengen molt poca, jo ho dic perquè anava amb la parella del meu fill que no li agrada el peix i ho va passar una mica malament, perquè carn no en mengen pràcticament, bueno, costa de trobar. Ren i potser una mica de bé també pots trobar, però no a tots llocs, la majoria de restaurants estan especialitzats en peix. Els noruecs, com quan pares a menjar, els preus ja són elevats, i quan pares a menjar, l'aigua sempre està inclosa, perquè ells sempre tenen aigua gratuïta, cafès i tés gratuïts, als restaurants que hi vagis, doncs acabes bevent aigua, si no et vols arruïnar, si no, doncs sempre pots prendre un bon vinet, no? Tu pensa que, per exemple, una sopa et pot costar al canvi uns 20 euros. Per tant, si fas un àpat complet, és que de 40 euros per persona no et baixa. Amb aigua. Si li poses el vi ja ve de 50 en amunt. I a més és això, com més graduació té la beguda, doncs més cara és. I són intocables. Pel que fa a l'allotjament, jo sempre recomano que la gent reservi, sobretot si vas en temporada alta. Nosaltres vam anar a l'agost i hi havia gent, cal reservar. Si aneu a les Lofoten, jo crec que us heu d'allotjar sí o sí en un rorbo. I em direu, què és un rorbo? Doncs el rorbo són les antigues casetes de pescadors, aquestes que us deia, i que ara doncs, les han acondicionat com apartaments i realment us heu d'allotjar en un rorbo perquè val molt la pena. Per fora és la típica caseta de fusta i per dins és un apartament, vull dir que estan amoblats molt bé, amb el seu menjador, amb els seus sofàs, a les seves habitacions, estan amoblats com podria estar amoblat qualsevol apartament. Parets de fusta, i jo recordo el que nosaltres vam estar a Svalbard, que a més des de totes les finestres de tot l'apartament estaves a dins de l'aigua, tenies els vaixells allà al costat. Si no hi ha rosbos, també hi ha hotels normals, típics i tòpics, els Scandic i tots aquests, n'hi ha molts, i també hi ha apartaments normals. Però si podeu, perquè a més econòmicament, si ho busqueu en temps, no és més car, jo recomano un rosbo. Quan al temps nosaltres vam tenir força sort, vam anar al mes d'agost i, tot i que anàvem amb jaqueta, vam tenir un temps bo. Només el dia del Museu Viking, sí que quan vam caminar aquest quilòmetre i mig que us he dit abans, fins al Dracar ens va ploure i quan vam arribar al Dracar plovia i per un moment vam estar pendents de que sortís o no a navegar, perquè aquests vaixells quan plou molt no surten a navegar, a més

Noruega és un indret car. O sigui, car, us costarà car menjar, us, tot és car. Clar, llavors, si t'allotges en un apartament, que és el que jo aconsello, doncs, com a mínim els sopars o els esmorzars, el que són les despeses, no? I ja saps que quan surtis a dinar al migdia, que aniràs a dinar, t'hauràs de rascar una mica la butxaca. Un color... Evidentment és el vermell de les cases de pescadors és el color de les Lofoten, que contrasten amb el verd a l'estiu i amb el blanc a l'hivern, que fan aquest paisatge tan fantàstic. Una olor, l'olor de peix, i si em dius la de sopa de peix, aquesta és l'olor per mi de les Lofoten. En quant a un so, una cançó, això ja és molt subjectiu. Jo, a mi, les Lofoten em venien Beatles al cap. De fet, el reel que vaig fer quan vaig tornar de les Lofoten li vaig posar Let It Be perquè és que era la cançó que pensava que li anava, no? I també és una mica deixa fluir, no? Deixa viure. Pren-t'ho amb tranquil·litat i gaudeix d'aquest paisatge.

Ho hem de deixar aquí. Gràcies per escoltar-nos un dia més. I el fem possible l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, el Jaume Monés a l'edició i presentació. Us esperem al proper programa i, mentrestant, recordeu que el més important és fer camí i gaudir-lo. Fins la setmana vinent. Bona ruta.

0: Bona nit.
1: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
2: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
3: Informació, música, entreteniment.

0: Aquest és el número per participar.
1: 972-51-1268.
0: Aquell altre?
1: 656-19-70-62.
0: I recordo també que és interessant que quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
2: Vols deixar-nos un missatge?
3: Vaig escoltar per primer cop. I de veritat, sou magnífic. És una de les millors coses que he fet en molt de temps.
4: Ei! Truqueu. Agafa el telèfon i truca.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu que existeixen uns llibres que no existeixen dos d'iguals? L'Ainhoa Martínez ens recita un poema que parla d'ells. Els sentim i els descobrim?
2: Hola, em dic Ainhoa de Quarta. El meu poema es diu El meu diari. L'autora és Núria Albertí. L'he triat perquè quan el vaig llegir vaig pensar que podria fer un diari. El meu diari. Tinc un llibre a casa que és molt especial. En llocs més del món no hi ha un altre igual. Sol, núvol o pluja, avui quin temps fa. Un dibuix al marge ho reflectirà. També noto l'hora que em llevo al matí i al final del dia quan vaig a dormir. M'agrada aturar-me i poder contestar què s'ha après avui i què faràs demà.
1: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Ens ha agradat molt que hagis triat un poema que parli d'aquests llibres tan importants, i és que són els llibres de la nostra vida, els diaris. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: I parlant d'emocions,
5: 99.

0: Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura.
1: Uala! Avui l'etimologia va de peus. Sabeu què coi són els galindons? És una deformitat a la base del dit gros del peu. I d'on venen els galindons? Del nom de la persona Galindo, típic dels antics aragonesos i muntanyencs del Pirineu, entre els quals era freqüent aquesta deformació. Una galindaina pot ser un adorn de poc valor o bé una fotesa. No estic per galindaines! I acabarem amb una curiositat molt curiosa, perquè l'equivalent en castellà Juanete és el cosí segon de Galindó. No, no m'he begut l'enteniment. En castellà, el mot Juanete ve del nom propi Juan, l'home rústic de les muntanyes que també tenia aquesta deformació. Déu-n'hi-do.
2: 100% Empordà.
3: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: 012. La millor resposta.
1: Què són tots aquests papers? Que estàs amb el tema de la compra del pis de l'oncle Pere?
2: Sí, he de tramitar l'impost de transmissions patrimonials, però no sé ni per on començar.
0: L'Agència Tributària de Catalunya és una administració innovadora que us permet tramitar els impostos de manera fàcil i segura i estalviar temps i diners. Podeu presentar i pagar telemàticament els impostos des de casa a través de la seu electrònica de l'ATC, des d'una oficina de l'ATC mitjançant la tramitació atesa, o bé rebre atenció presencial amb cita prèvia a qualsevol de les oficines.
2: Gràcies a l'ATC, ho tinc tot controlat.
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Miradas. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Compremelseucotxe.cat us ofereix aquest espai.

0: és moment de saludar la Paquita Forç. Bon dia, Paquita, benvinguda.
1: Hola, bon dia a tothom, bon dia.
0: Doncs bé, nosaltres a punt estem, com cada setmana, d'anar apuntant totes aquestes receptes que ens aporta. Receptes, doncs...
1: Avui és sardines amb escabetx. Lo principal de tot, la qualitat de la sardina. I com que encara surt molt maca, ara val la pena d'aprofitar-ho, eh?
0: Jo m'he quedat parada, com ha dit això, sardina amb escabetx.
1: Ui, doncs, però és boníssim. I el tens 3 mesos a la nevera i està intacte com el primer dia, eh? Lo principal és, clar, que cobreixin de vinagre i d'oli. Però el de més, pensa que es conserven impecables.
0: Impecables, doncs vinga.
1: Són boníssimes.
0: Anem a agafar la punt d'aquestes sardines amb escabetx.
1: Sí, senyora. Doncs mireu, jo faig 1 quilo de sardines, una cabeça d'alls pelats, alls sueltos,
0: sí.
1: 2 branquetes de farigola.
0: 2 branques de farigola.
1: Sí. 2 fulles de llorer.
0: Sí.
1: I 1 fulla o brotet de marduix. Que ja sabeu que el marduix és una cosa molt amarga, però els hi dona molt bon gust.
0: Sí, doncs sí. Amb aquesta marbó dona bon gust.
1: Sí.
0: Això un trosset petitó, no? De marduix,
1: sí, de
0: petita.
1: Marduix, un bocí.
0: Molt bé.
1: Sí. Farina.
0: Sí.
1: 1 got, quasi heu de necessitar ben bé un petricó llarg de vinagre,
0: Un petricó.
1: De vi,
0: Com el podem calcular, un petricó, si no tenim allò que ens posi les mesures? Què pot ser això, més o menys? Un got d'aigua?
1: Saps un got d'aigua?
0: Sí.
1: És quasi un petricó.
0: Vale, molt bé.
1: Un got gros d'aigua és un petricó. Sí. Llavors, el vinagre, ja us ho dic, no li estolvieu. I l'oli, tampoc.
0: Molt bé.
1: I llavors, 1 cullerada supera de pebre vermell, que jo, amb el vinagre i amb l'oli, desfaig el pebre vermell.
0: Ah, vale, perquè no es quedi...
1: Ah, ni glomullonat ni res, Ben d'això ja està, ja a vegades el passo pel turbic perquè quedi més mesclat, I llavors, quan teniu això fet, ara us diré la manera de fer-los,
0: Molt bé. Paquita, escolta, jo li volia preguntar una cosa. El vinagre aquest que ha dit, ha de ser d'aquest vinagre que és més bé fort de gust?
1: El vinagre de vi que tenim aquí. El vi que s'ha tornat agre,
0: sí.
1: Que això a Can Felip n'hi ha, i en moltes cases de pagès n'hi ha. M'entens? Ha de ser d'aquest vinagre, no ha de ser d'aquest, que diguéssim, diferent. Que... No.
0: Val.
1: Ha de ser d'aquest,
0: Molt bé. Doncs vinga, anem a posar-ho a fer, Paquita.
1: Ah, això mateix. Mireu, primer de tot, netegeu les sardines, traient-te'ls i el cap i les tripes, com és lògic, Llavors, les enfarineu i les fregiu. No massa fregides. L'oli que sigui ben calent i fregides d'un costat i de l'altre, i els aneu col·locant amb una cassola de terra. Us dic de terra perquè si el poseu un quant temps per a la nevera, la cassola de terra mai de la vida us donarà... la conservació.
0: Val. Sí.
1: Perquè si és, per exemple, alumini o és una altra cosa, llavors canvia.
0: Molt bé.
1: M'entens? Ha de ser, això sí, que ha de ser, sigui petita, sigui més grossa, però ha de ser cassola de terra.
0: Molt bé, molt bon apunt.
1: Sí. Quan teniu això, les sardines ja col·locades, netegeu totalment la paella, ja ha de ser amb oli net. Poseu l'oli ben net a la paella, una mica abundant, i primer de tot hi tireu els grans d'all, però ja de seguida podeu tirar-hi totes les herbes. I quan veieu que els alls ja van quedar ja van agafar aquell color, llavors vosaltres hi tireu el vinagre amb el pebre vermell i més oli. Que cobreixi sobretot que cobreixi completament d'oli, vinagre i amb la mescla aquesta, i totes les herbes i els alls, tots hi l'heu de deixar, tot allà dintre,
0: Molt bé.
1: I penseu-vos que en 8 dies, què? En 3 dies ja en podeu menjar, però és que us se conserven, ja us dic, 3 mesos tranquil·lament les podeu tenir.
0: No se sent molt i molt el gust del vinagre, Paquita?
1: No, perquè amb el pebre vermell i l'oli, que el que abunda més aviat és l'oli, Ho mata.
0: Ah.
1: Sí, no. Al contrari, aquí dona bon gust.
0: Paquita, després amb aquesta cassola que vostè diu de, hey, de terra, que ens aconsella, hey, és igual si, per exemple, no l'agafem massa grossa i posem una sardina sobre l'altra, no hi ha problema amb això?
1: No, tant que no.
0: No, vull dir que no tinguin que estar molt escampades.
1: Jo, exacte. A més, quasi per posar-la a la nevera, quasi us aconsellaria que no trieu una cassola molt grossa.
0: Ah, val.
1: Que m'entén? No té res a veure. L'única cosa que vosaltres les heu de saber col·locar, per exemple, a viceversa, les sardines, i que totes, per un regular, doncs, es pugui amarar bé.
0: Vale.
1: No, allò que de dir, tampoc tres sardines una sobre l'altra, tampoc no és plan. Com més escampadetes, més bé, i sobretot cobertes.
0: Ben cobertes.
1: Cobertes del vinagre i de l'oli, i amb el, amb el pebre vermell i totes les herbes.
0: És una cosa molt senzilla,
1: i molt senzilla, i són boníssimes.
0: Però menja una miqueta de pan tomàquet, una mica d'amanida, i això ja ho tens fet.
1: Mira, és un primer plat, per exemple, que t'ajuro, que si em poses a la taula allò de dir, fas l'amanit individuals i fas les sardines totes amb un, dues i tres te'ls menges com si res.
0: És que pel fet que ha de ser molt bo.
1: Sí, molt
0: bo. I només, esclar, té la mínima feina de fregir-ho una mica.
1: Bueno,
0: ja està.
1: Això és...
0: Ja està. Molt bé.
1: I no han de ser massa fregides. L'oli ben calent, quan els poseu, i com que ja els enfarineu, encara que després els expulseu, però... Sí. Vull dir que no han de ser massa allò de dir ben rossos. No.
0: Paquita, i aquest oli de les sardines també li podem posar aquí?
1: No.
0: Ah.
1: Aquest no.
0: Tanto.
1: Aquest no, perquè
0: ha de ser net.
1: Ja et diu, quan tu enganxes en fer les coses per posar-li a sobre de les sardines, ja de dir oli net.
0: Net.
1: Oli net, i posar-hi totes les herbes, primer de tot els alls. Així que dones una volta als alls, ja de seguida les herbes de seguida. I tu ja has de tenir preparades el vinagre, amb l'oli, també abundant, i la cullerada, una cullerada sopera de pebre vermell.
0: El pebre vermell, el picant o el dolç?
1: No, dolç.
0: Vale.
1: No,
0: és que anem puntualitzant-ho, perquè, esclar, com que de tot hi ha de tot...
1: Pebre vermell dolç.
0: Val.
1: Pebre vermell dolç i de la qualitat que trobeu vosaltres més bo.
0: Molt bé.
1: Perquè n'hi ha de pebre vermell que sembla farina, eh?
0: Sí, a vegades que no té gust de res, no?
1: No té gust de res, exacte.
0: No té gust de res.
1: En canvi, si és de qualitat... Val la pena, eh?
0: De qualitat,
1: a més de donar, a més de donar el gust, et dona un color.
0: Clar. Jo, ara aquest moment, per explicar-ho, ja m'imagino doncs, tot allò que quedarà una sardina molt vermella, molt de tot. I no queda bé.
1: Creu-me que és un primer plat, ja t'ho dic, per ara aquest temps, fas un bon amanit i tu poses un plat de sardines d'aquestes a la taula i que tothom que agafi, si vol dos, que si vol una. Sí. Vull dir que, de veritat, eh?
0: Doncs aquest apunt de que l'oli ha de ser net,
1: sí.
0: I que el pebre
1: vermell, el pebre vermell també de bona qualitat.
0: Ha de ser dolç.
1: Sí, dolç.
0: No ha de ser el picant, eh?
1: No.
0: Molt bé. Anem a repetir els ingredients, Paquita, ara ja, per anar acabant.
1: Doncs mireu, aquell quilo de sardines no li estolvieu, eh? I que sobretot siguin grosses i maques, eh? Això sí. La cabeça d'alls... Exactament.
0: Desgranada.
1: Sí. Les dos branques de farigola i les dos fulles de llorer i la mica de marduix. Llavors, un bon got, o sigui, jo menys d'un patricó no us l'hi aconsello, eh? Ben bo. Un patricó llarg de vinagre... i la cullerada de pebre vermell, dolç i oli.
0: Molt bé.
1: I això que cobreixi. Això que cobreixi. I tu tens a la nevera...
0: 3 mesos assegurats.
1: Sí, no. Jo t'ho dic 3 mesos. Vull dir que no hi ha un dia de dir... perquè com que representa que es van conservant.
0: Sí, van a posar el vinagre i tot això, ja és...
1: Això mateix.
0: Molt bé, Paquita, doncs hem agafat bon apunt d'aquesta recepta.
1: Sí.
0: Doncs,
1: per ara aquest temps...
0: Per aquest temps, molt interessant.
1: I sobretot
0: interessant.
1: Quan surten les sardines, que són tan grosses i bones.
0: Sí.
1: Això sí, més aviat que siguin grosses, perquè, és clar, les sardines, si li treus el cap, li treus
0: la tripa,
1: I les fregeixes se'n... O sigui que han de ser maques, les sardines.
0: Molt bé, encara som a temps, però la sardina vostè també es deia que encara està de bon menjar i de bon trobar. Sí. I bé, nosaltres, doncs, jo me la faré aquesta sí que la faré.
1: No, però és que ja ho veuràs, ja ho veuràs, que és molt... A més, te treu sempre d'un apuro.
0: Ui tant.
1: Mira, a veure, què faré? Oi, mira, escolta, tinc un enciam, tinc tomàques, tinc cebes... Fas un bon amanit i ja t'he dit.
0: Ho tens a la nevera a punt. Sí. Molt bé, Paquita, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana.
1: Adéu-siau a tothom, hasta la setmana que ve, si Déu
0: vol. Molt bé, gràcies.
2: Continguts en xarxa.
3: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala. I deixa't transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
4: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
3: Més informació a visitlescala.com.
5: Els caps de setmana passen coses bo.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. Benvinguts a un nou episodi de la quarta temporada del Noticiari d'Havaneres. Ja sabeu que dediquem aquesta temporada a havaneres que ens parlen de Cuba o de llocs de Cuba. Avui us volem parlar de la lletra de l'havanera en La Habana de Noche, una havanera amb música de Rei Montesinos i text d'Elio Oribio, un text força descriptiu que diu així. Alta, misteriosa en su fulgor, palabras en sensible corazón. Noche silenciosa en tu esplendor, me llenas de inefable inspiración. Cuando crece el rumor de la vida en La Habana de noche, en el aire nos llega el sonido de algún viejo coche. Las ventanas se abren al ritmo de un canto imborrable y a lo lejos se ofrecen las olas de un mar insondable. Giraldilla perfuma en silencio las piedras del morro y los barcos ponen en el alma un temblor muy hondo. En las plazas, las palmas se brindan al rocío que las humedece cuando crece el rumor de la vida en La Habana de noche. Molt bonica aquesta habanera. No és una habanera de les de tota la vida, però d'estètica musical ja en parlarem més endavant. Ara anem a tractar el contingut d'aquesta obra. El seu títol ens indica clarament de què ens parla. Sí, ens parla de la capital de Cuba quan el sol ja no hi toca. Els que ho heu pogut viure sabeu que La Habana, per la nit, no dorm. És una ciutat amb un atractiu especial després de sopar. La primera estrofa ens descriu, de manera indirecta, el caràcter i la presència de la ciutat de La Habana quan ha acabat el dia. Ens la descriu imponent, enigmàtica, de gran sensibilitat i inspiradora. Una ciutat que va més enllà de la percepció sensorial, que arriba a un alt nivell metafísic. Ens ho diu així.

Tanmateix, també comenta un so habitual a la Habana, el so dels cotxes, generalment cotxes clàssics americans, coneguts popularment com almendrones. Un so que d'alguna manera conviu entre el silenci de la nit i dona aquell bri de vida que a la nit sempre es mou per la Habana.

0: A les nits tranquil·les, somiadores de La Habana, també s'hi aprecia la presència del mar. Un mar immens, limitat pel malecón, però que d'alguna manera es fa notar. Sol Not.
1: I a lo lejos se ofrecen las olas de un mar insondable.
0: La vida nocturnal de La Habana va més enllà del límit terrestre de la ciutat. La badia de La Habana té molta presència, des de la Giraldilla al Morro. I pels que no ho sabeu, la Giraldilla és una estatueta, insígnia de La Habana, que representa la victòria. Corona l'edificació del Castillito de la Fuerza, des d'on a l'altra banda de la badia, de La Habana, hi ha el Morro. Un castell estratègic que domina des del seu far l'entrada de les embarcacions a la badia. La Giraldilla i el Morro, juntament amb el Capitolio, són considerats insignes de la ciutat.

per acabar, la darrera estrofa ens parla de la rosada, que per condensació de l'humitat, a la nit, deixa petjada a la vegetació pròpia de la Habana, exemplificant-hi a les palmes de les places. La Habana de nit té el seu encant, segur.

0: Bon dia, Martí Bacardí. Què ens en dius de l'Havana de nit? Ja has anat diversos cops a la capital de Cuba. I a la nit què? Ets d'anar a dormir ben aviat?
1: Bon dia! Ai, l'Havana de nit. És una ciutat màgica, l'Havana, tant de dia com de nit. Però la nit té un encant especial. És molt agradable tant passejar com seure a una terrassa, tot gaudint de la marinada. Sí, allò dels almendrones és cert. Aquells cotxes clàssics tan característics que es veuen passar de tant en tant. Alguns molt cuidats, que ve el so dels seus motors. Un so que no molesta, aporten certa vida a les nits. Tingueu present que visitar l'Havana és bonic, tant de dia com de nit. Aquesta avenida, l'Havana de noche, no és estructuralment ni estètica una avenida clàssica, però descriu una cara de l'Havana molt atractiva, que si no coneixeu, us convido a descobrir. Per cert, completant una mica la informació que ens has donat abans dir-vos que la Giraldilla és obra de l'escultor cubà Jerónimo Martín Pisón i el castell del Morro de l'arquitecte d'enginyer italià Bautista Antonelli.
0: Martí, molt agraïts pels teus comentaris. Sempre poses la guinda al pastís. Nosaltres acabem episodi amb el tema d'avui, La Habana de Noche, del guitarrista i compositor Rey Montesinos.

0: Johnny.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 37.017 nous llocs de treball per al 2026 són les places de la nova oferta pública d'ocupació que ha aprovat el Consell de Ministres. En total, 429 més que l'any 2025, incloent les ja aprovades en un decret anterior per als cossos de seguretat. El ministre per a la Transformació Digital i la Funció Pública, Òscar López, ha assenyalat que per primera vegada es crea ocupació pública de perfils digitals capdavanters.
2: Vamos a convocar por primera vez en la historia plazas de especialistas en inteligencia artificial, en ciberseguridad y en ciencia del dato, por primera vez en la historia.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: Bona nit.
1: Escolta.
2: I parlant d'emocions.
3: 53.

0: mort del dictador Franco iniciarà un procés que forçarà la dictadura a adoptar la democràcia com a forma de govern de l'Estat. L'anomenada transició es farà per la pressió política i social d'una ciutadania farta de la repressió i que exigeix drets i llibertats. Un dels col·lectius que s'oposarà al règim són les persones LGBT. Durant el franquisme, les pràctiques homosexuals o la dissidència de gènere són perseguides i penades legalment. L'Estat sovint multa, empresona, agredeix o desterra persones per la seva condició sexual o de gènere. Aquesta pràctica no serà exclusiva del franquisme, sinó que es donarà ja durant la dictadura de Primo de Rivera i la Segona República, però també continuarà durant la transició i la democràcia. Les persones LGBTI, però, van aprendre a sobreviure a la persecució i criminalització, teixint xarxes de solidaritat i suport mutu. Les ciutats seran també un refugi per a aquelles persones que fugen d'un altre tipus de repressió, l'estigma social, molt present a pobles. L'anonimat i un teixit social LGBTI establert a les grans ciutats serà la salvació per a molta gent. Avui descobrim la lluita per assolir drets i llibertats del col·lectiu LGBTI fins a finals del segle XX. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 11. La vida als marges. La resistència del col·lectiu LGBTI.

0: Som al Raval, a Barcelona, l'any 1933. Al carrer Cid hi ha molt d'enrenou. Desenes de persones s'apleguen a les portes d'un local d'on surt música i cridòria. Si donem un cop d'ull a l'interior, hi passa una cosa històrica. El primer concurs de bellesa travesti de la història de la ciutat i potser també de l'estat. El bar és La Criolla, un dels locals més famosos del llavors conegut com Barri Xino de Barcelona.
1: Estem justament al carrer Cid, que podríem dir que és, bueno, als anys 20 i als anys 30 era el Gai Eixample o el Chueca de Barcelona. És un carrer on es van obrir els dos primers bars, podríem dir d'ambient, no? Encara que aquesta terminologia no correspon a l'època de la que estem parlant, però sí dos bars que els seus clients normalment eren barons homosexuals o bisexuals i també travestis o el que avui podríem haver sigut persones trans. La Criolla es va inaugurar l'any 1924. En un principi l'empresari que la va obrir va pensar en un local d'alterne, un local per prostitució. Al final va ser també un local de prostitució, però no de la que pensava l'empresari, no va ser dones que es van venir aquí a exercir la prostitució, sinó que van ser sobretot homes molt joves, entre 15, 16, 17, 18 anys, que venien aquí a prostituir-se i que van convertir una mica la Criolla en el seu punt de trobada. Això va canviar el tarannà del local.
0: Amb l'historiador Salvador Lou Quartero, amb qui ja hem parlat en un capítol anterior de Miralls de Memòria, hem anat fins al carrer on hi havia la Criolla. D'aquest bar i d'un altre, Cal Sacristà, tots dos icones del moviment LGBTI a Barcelona als anys 20 i 30, ja no en queda res.
1: Avui no tenim cap dels dos locals perquè, bueno, al 1938 un bombardeig de l'aviació italiana va bombardejar aquesta zona de la ciutat i va quedar completament destruïda. Llavors, tant la Criolla com Cal Sacristà van desaparèixer a l'any 38.
0: Però abans d'aquesta destrucció, la Criolla o Cal Sacristà eren locals molt concorreguts, però no només per gent homosexual, travestits o transsexuals, sinó per tot tipus de persones i de tots els ambients.
1: Eren un bar d'ambient, però no ens hem d'imaginar un bar d'ambient tan friendly, entre cometes, com els que es poden veure avui, sinó que, bueno, estaven justament al Raval, no? I era un bar d'ambient on, diguem, que venia aquí, bueno, era molt exòtic. De fet, venia molta gent de l'alta societat, turistes que visitaven la ciutat, volien passar una nit a la Criolla, però, bueno, també hi havia delinqüència, hi havia baralles, hi havia algun ganivetazos.
0: Precisament aquesta delinqüència és la que va motivar que la Segona República aprovés una llei que pretenia evitar que es cometessin certs delictes. Es tracta de la Llei de Vagos y Maleantes de 1933. Però aquesta llei també preveia multar persones per estar en ambients o amb persones relacionades amb la delinqüència. Aquest article es va fer servir per, en moltes ocasions, perseguir persones homosexuals, especialment les que exercien la prostitució.
1: És una proposta del govern del Bienni Progressista i que no inclou encara el delicte d'homosexualisme, s'inclourà més endavant, durant el franquisme, però sí que, bueno, es farà servir per perseguir a les persones LGTBI. I, de fet, durant l'any 34 a 35 hi ha una persecució de la prostitució masculina al carrer i hi ha també una persecució dels bars on es feia transformisme. El transformisme es prohibirà l'any 34 aquí a Barcelona i això fa que tant la Criolla com Cal Sacristà entrin, diguem, en un període de decadència, no?
0: Si us hi heu fixat, en Salvador Lou ha parlat d'incloure el delicte d'homosexualisme al Codi Penal. I és que l'homosexualitat no estava prohibida durant la Segona República, però tampoc durant el període anterior, la dictadura de Primo de Rivera. Això no treu que ser homosexual estigués perseguit i mal vist per certs sectors socials.
1: L'homosexualitat ja no era un delicte, o sigui, no estava al Codi Penal com un tipus delictiu. Sí que, bueno, existia una figura que ens acompanyarà als diferents codis penals fins a l'any 95, fins a 1990. Que és la de l'escàndol públic i que sí que s'aplicava, diguem, a discreció i molt contra les persones LGTBI, però sí que no estava, diguem, tipificat com a delicte. Sí que hi havia una persecució social, religiosa, mèdica, i de fet l'any 1928, durant la dictadura de Primo de Rivera, hi ha una reforma del Codi Penal, impulsada per la mateixa dictadura. No inclouran el delicte d'homosexualisme, però sí que inclouen la homosexualitat, les relacions entre les persones del mateix sexe, com un agravant del, de,

0: LGBTI, que buscaran l'anonimat fugint de l'assenyalament social. L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
1: Com era la vida de les persones LGTB a les zones rurals?
2: És el silenci total i absolut, no? O sigui, no es parla, i el que no es parla no existeix. El que no existeix, doncs, ho tens fotut, no? Llavors, doncs, moltíssimes vegades o acabes sent el personatge que tothom espera d'una persona LGTBI, no, que es caga a reir i que, bueno, com la pel·lícula franquista és el marica del pueblo, no? O realment ho tens molt dur, no? Actualment sí que conec més, en el món rural doncs és complicat doncs per al tema sobretot de la solitud que et pots trobar, però també per un altre cantó està tota la globalització de les xarxes, en la qual les persones LGTBI, jo conec més el món dels homes gais, en el qual doncs el que mana és absolutament lo tecnològic, no? Les aplicacions. Hi ha la part dolenta, no? D'aquest silenciament, però per un altre cantó, on es donen més agressions és on hi ha més visibilitat, i la visibilitat genera reacció i genera violència, no? Per tant, és un tema... És un tema complex.
0: Hem escoltat Eugeni Rodríguez Jiménez, president de l'Observatori contra l'LGBTI-fòbia i activista del Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Davant d'aquesta pressió social que aparta les persones homosexuals de la vida pública o la relega a espais concrets, moltes persones decideixen optar per amagar la seva orientació sexual o identitat de gènere.
3: El rebuig, la discriminació o inclús l'odi cap a les persones per la seva orientació sexual ha estat present al llarg de la història, tot i que els gustos sexuals de cadascú mai haurien de ser objecte de debat. Viatgem, doncs, al passat per escoltar el que li succeeix a la Laura i quins són els motius que la porten cap a la ciutat.
4: Has vist que la Laura i la Júlia estan molt juntes últimament?
5: He sentit a dir que es fan petons amagat.
6: En sèrio?
4: No sé com els seus pares li permeten.
5: Els meus pares ja m'haurien fet fora de casa.
4: No sé com li pot agradar una altra noia.
5: Està malalta.
4: Sí, no ens en podem riure d'ella, que està malalta.
6: L'hem de fer fora perquè no ens contagi.
4: Mireu-la, és allà.
7: Ei, què feu? Què voleu?
4: Te n'has d'anar del poble.
6: O te'n vas, o et farem la vida impossible.
5: Ei, oh, hola. Tu també t'has d'anar.
4: Què? Hem sentit a dir que t'has fet un petó amb la Laura.
5: No. Jo no volia. M'ha forçat. Jo sóc normal, us ho juro.
7: En sèrio, Júlia?
6: A sobre abusadora.
5: És molt lleig el que m'ha fet. No he pogut dormir des d'aleshores.
7: Però, Júlia...
6: Fora.
4: Te'n vas, jo. Allà està la sortida.
7: Adéu. La Laura marxa del poble i s'instal·la a la ciutat. Una tarda que es troba a una cafeteria trista i sola, se li acosten dues noies.
8: Ei, què et passa? Estàs bé? Vols alguna cosa?
7: No passa res. Estic bé.
8: Estàvem comentant un llibre. Vols afegir-te? Seu, si vols.
7: I tant que sí.

0: Viure dins l'armari serà una opció que moltes persones adoptaran per evitar l'estigma social i la repressió que comporta ser homosexual. Les dones sovint es veuran més pressionades per amagar la seva sexualitat en públic.
1: Al llarg de la història, quantes i quantes lesbianes no hi ha hagut i s'han hagut d'ocultar i ocultar i ocultar i disfressar de dones heteros. Les noies, com que teníem aquesta vessant més fàcil de passar una mica més desapercebudes, perquè la societat també ens acompanyava, que dues noies, com que se suposa que les dones no teníem sexe ni apetit sexual, doncs esclar, dues dones no poden fer res, doncs no hi ha cap perill. I anar dues noies no passava res i no estava ni mal vist, ni molt menys. I amb això hem tingut una mica més de sort socialment parlant, que no pas els nois, que els nois, sí, per poc ostensió que fessin d'anar amb un altre noi, ja es veia, no? Es veia estrany i censurable.
0: Acabem d'escoltar la Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral i activista

0: lesbofeminista. Amb ella i amb la Milena Duc Miret hem parlat sobre la història de les lesbianes i sobre el seu paper en la lluita feminista.
1: La memòria de les dones, si ja és un, ja està absolutament sesgada i ja ha estat molt oblidada, les de les lesbianes ja ni t'explico. I la de les lesbianes amb la seva participació política és absolutament desconeguda, no?
0: Precisament sobre això, la Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldir i Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta per la Milena.
2: Les dones lesbianes van patir doble repressió per ser dones i homosexuals?
1: Històricament, si les dones hi hem estat relegades a l'espai privat, hem tingut molta menys oportunitat de confluir moltes vegades fora dels armaris o trencant aquests armaris, quan les oportunitats que hi havia per part de molts homes gais a l'hora de socialitzar-se com a tal fora de la seva parella oficial era l'espai públic o els espais d'oci, i les dones al contrari, s'havien de quedar a casa amb els fills que poguessin tenir amb el senyor, no? Llavors, clar, això al final ha comportat que portem aquesta herència patriarcal a sobre igualment, no? Que ha fet que contínuament estiguem en un segon pla pel fet d'estar creuades per això també.
0: Les dones lesbianes sí que tindran espais per socialitzar i viure amb certa llibertat la seva sexualitat. Ara bé, sovint ho faran amagades de la vista pública.
3: Sí que sabem que hi havia alguns punts de trobada importants a la ciutat, diguem, on les libreres, com moltes vegades es deien entre elles, tenien els seus codis, es juntaven a berenar o a passar la tarda o el que sigui, no? I ahir podien conèixer i també. Després també tenien altres estudis i altres departaments o apartaments on podien anar a tenir trobades més íntimes. Un d'aquests bars era la cafeteria del principal. Era un lloc, diguem, de trobada de les libreres, entre cometes, les TVO, també es deien així, no? De Barcelona, no? I fins i tot aquestes trobades al principal estaven moltes vegades diguem, no sé si dirigides o bueno, però era una dona que tenia molta presència i que era una mica organitzadora, la Gardenia Pulido, que era la vedette principal del Molino. Així que era una figura, diguem, a part d'una dona molt, molt guapa, molt despampanante, no? Però també una figura, bueno, no de l'alta societat, però bueno, amb un cert reconeixement social, no? I que això també jo crec que obria portes a moltes altres dones a poder venir aquí i sentir-se una miqueta més segures.
4: Poder expressar-se amb llibertat, seguretat i decisió és un privilegi que no tothom es pot permetre. Aquest cop travessem els miralls de memòria per escoltar la situació d'aquelles que busquen un racó segur on poder mostrar-se tal com són.
5: Bona tarda, noies. Perdó, que arribo tard. Ho sento molt, que estava amb l'Enric i que el nen no parava de plorar i ell no sabia què fer.
6: Tranquil·la, el nen ja s'ha calmat.
5: Sí, bueno, voleu començar a parlar del llibre?
6: Jo no me l'he acabat encara, però de moment és impactant.
5: A mi m'està costant llegir-ho. El meu marit està sempre molt damunt meu i no volia que em veiés el llibre.
7: Jo me l'he llegit ja 3 vegades. Els temes que tracta m'han atrapat i sentia la necessitat de tornar-me'l a llegir. No puc parar de pensar la posició de l'home i de la dona, l'amo i l'esclava, i pensar en com les nostres relacions entre dones, d'igual a igual, poden funcionar de manera més empàtica.
6: Llavors creus que dues noies funcionarien millor entre elles?
5: Bueno, potser no he entès bé el llibre.
6: Potser sí que tens raó. M'han encantat les paraules que has utilitzat. Parles tan bé, la teva entonació tan dolça, i estàs tan segura de tu mateixa, podria escoltar-te hores.
5: Tant de bo poder compartir aquests comentaris en veu alta pel carrer. M'ho imagino impossible. Seria molt bonic. Sí, i algun cop fins i tot ho he somiat.
6: Jo sóc miliciana i sempre rumio si les dones aconseguirem algun dia poder expressar-nos lliurement. Tot el que ha costat que jo pugui agafar una arma per lluitar contra els franquistes. I ara puc fer això. Puc cridar, puc disparar algú, puc defensar-me, però en canvi encara no puc arribar a ser com sóc. El que sóc no existeix per la resta. No existeix en el diccionari. Només us tinc a vosaltres. I si algú se n'assabentés, la bala del meu fusell portaria el meu nom. I llavors no podria ser la miliciana que defensa el poble. Un poble que ni tan sols reconeix el que sóc.
5: Jo tampoc em reconec. Només us tinc a vosaltres i
8: i encara no sé qui sóc. A vegades penso en matar el meu marit. I després penso en Déu i en el meu fill. No em podran perdonar. I si sóc una mala influència pel meu fill, què pensarà? M'odiarà?
5: Bueno, nosaltres podem ajudar-te amb lo del teu marit. Que era una broma, dona. Ho sento, em sap greu. No les sé gestionar, aquestes coses.
6: Noies, què us sembla si sortim a que ens doni l'aire i després reprenem lo del llibre?

0: La guerra civil també serà un moment tràgic per les persones LGBT. Si bé moltes participaran a la defensa de la república, també es trobaran amb homofòbia dins dels partits d'esquerres i revolucionaris.
1: La doctrina majoritària en l'esquerra i en el moviment obrer de l'estat espanyol, l'anarquisme, però també les versions més stalinistes i demés, tenien una visió molt allunyada del que pensem avui, no?, sobre el col·lectiu LGTBI. Més bé pensaven que es tractava d'una malaltia, no?, d'una degeneració, i també moltes vegades ho barrejaven amb una idea de que era una mena de degeneració pròpia de la societat burguesa, no?, que això està molt present, no?, sobretot al moviment anarquista.
0: Però al bàndol controlat pels feixistes, la repressió contra l'homosexualitat serà molt més dura.
1: El moment més immediat, posterior a la Guerra Civil, que és quan es produiran els assassinats o afusellaments de moltes persones per el delicte de rojo i maricón, sense que això fos un delicte tipificat, no?, són moltes vegades assassinats o afusellaments en calent. El més famós de tots és el Lorca, no?, que tenim aquí un dels teatres, el teatre principal, on va escenificar, on va portar a terme moltes de les seves obres teatrals, aquí a la ciutat de Barcelona, als anys 20 i als anys 30. I després tenim una altra fase en la qual la dictadura ja sí que es va anar dotant de mecanismes legals per perseguir.
0: Amb la dictadura, la repressió contra les persones LGBTI s'endurirà com mai. El franquisme les perseguirà i castigarà, ara sí, amb l'homosexualitat convertida en delicte.
1: Els primers anys de la dictadura, sobretot, s'aplicarà la llei de vagos i maleantes, i ahí tenim una dificultat com a historiadors, que moltes vegades és difícil saber quantes persones han sigut detingudes o empresonades per delictes per ser homosexual o una persona trans, perquè no apareix aquest delicte en les seves fitxes, i no serà fins a partir de 1956 quan es farà una reforma d'aquesta llei i el franquisme inclourà el delicte d'homosexualisme. I per tant, ahí sí que podem portar una comptabilització, no?, més o menys en el partit judicial català, que la majoria dels casos són aquí a la ciutat de Barcelona, entre la llei de vagos i maleantes i posteriorment al 1970 la llei de peligrositat social, que serà la que les substituirà fins a l'any 78, hi ha uns 600 casos de persones jutjades i condemnades a algun tipus de pena de presó, no?
0: En aquest context, la Noa té una pregunta.
2: Van haver-hi persones LGTBI que lluitessin pels seus drets durant la república o la dictadura?
3: Un moviment organitzat no hi havia. El primer seria el MEL, lo qual no vol dir que n'hi hagués, doncs, persones, activistes i persones que lluitessin. El primer grup que ens consta a l'estat espanyol és el MEL, que era el Moviment Espanyol de Liberació Homosexual, fundat per l'Armanda Fluvià, que es va fer per intentar, doncs, que no s'aprovés en les cortes verticals i fascistes de la dictadura la llei de peligrositat social, que substituïa a la de vagos i maleantes. No es va aconseguir, però sí que va ser el motor de tot un moviment, no?, unitari. I en el mateix dia que mor Franco, comença a haver-hi tot un procés assembleari que dona fruit immediatament al front d'alliberament gai de Catalunya.

0: Amb la fi de la dictadura, els carrers començaran a pressionar el règim demanant canvis. Moviments veïnals, vagues obreres, feministes... L'oposició va perdre la por a sortir al carrer. Un dels moments clau d'aquella resposta a la repressió serà la primera manifestació de l'orgull a Espanya, convocada pel Front d'Alliberació Gai de Catalunya.
1: La plaça Real i, diguem, la part de la Rambla dels Caputxins, que seria la part de la Rambla que pega a la plaça Real, és el punt de trobada i de concentració de la que va ser la primera manifestació de l'orgull de, no només de Barcelona, sinó de tot l'estat espanyol, que es va produir el 26 de juny de l'any 1977. És la primera manifestació que està organitzada per el Front d'Alliberament Gai de Catalunya.
2: Front perquè era la unió de diferents corrents ideològiques, anarquistes, independentistes, comunistes, liberals, inclús monàrquiques, d'alliberament, amb aquesta qüestió de la importància d'alliberar el fet Gai, perquè en aquell moment doncs, Gai era una paraula a mi llatina, sempre a mi llatina, no? De Catalunya, no?
0: Aquella manifestació no serà ben rebuda per les autoritats en un moment de molta convulsió política i acabarà amb enfrontaments amb la policia.
1: La seva reivindicació, ja dic, era acabar amb la legislació franquista, sobretot la llei de prioritat social, la derogació d'aquesta llei, i una demanda que empalmava molt amb una demanda central de l'antifranquisme, de tota l'oposició, que era l'amnistia, es deia l'amnistia per els delictes sexuals, no? Avui segurament no faríem servir aquesta terminologia, però era que si s'estava lluitant per l'amnistia pels presos polítics, estava molt bé, però que també s'havia d'incloure en aquesta amnistia les persones que estaven condemnades i estaven patint presó o processos judicials per la llei de peligrositat social, no? Per delictes de travestisme, d'homosexualisme, i que coincidia també amb una demanda del moviment de dones, del primer moviment feminista, que també al 76, a la primera jornada catalana de la dona, planteja la qüestió de l'amnistia per a la dona, no? L'amnistia per a les dones que estaven empresonades o que estaven perseguides per adúlteres, per abandono de l'hogar, per practicar o haver ajudat a practicar abortos, és a dir, per aquests delictes, diguem, misògens de la legislació franquista.
0: La derogació de la llei de peligrositat social arribarà, però això no serà la fi de la persecució del col·lectiu LGBTI, que seguirà patint repressió policial i legal, fins i tot ja ben establida la democràcia.
1: La llei de prioritat social sí que es deroguen alguns articles que perseguien explícitament l'homosexualitat, però això no vol dir ni molt menys que quedés totalment derogada i sobretot que quedessin derogats els articles que es faran servir durant més de 20 anys per perseguir el col·lectiu LGTBI sota la democràcia, no? Sobretot està el de l'escàndol públic, que es mantindrà vigent fins a l'any 95, però també teníem un redactat del delicte de perversió de menors i d'exhibicionisme que tenia un clar contingut LGTBI-fòbic, no? I que es podia aplicar, no? Com simplement, pues, això, considerar que era exhibicionisme les mostres d'afecte al carrer de persones del mateix sexe, no? O que això podia ser un element per acusar també de corrupció de menors. Bueno, una doctrina com la que avui veiem a Rússia, per exemple, no? O a Hongria fins fa poc.

0: La persecució legal de les persones LGBTI continuarà a finals del segle XX i no serà fins l'any 1995 que s'eliminarà l'últim article LGBTI-fòbic del Codi Penal d'Espanya. Però fins aleshores el col·lectiu viurà també violència social i de motivació política, com l'assassinat de la dona trans Sonia Rescalvo a mans de neonazis a Barcelona l'any 1991. La sida serà també un estigma social entre les persones homosexuals i sovint se les victimitzarà per haver contret la malaltia, aleshores mortal. Als anys 2000 el col·lectiu començarà a conquerir drets com el del matrimoni igualitari o la llei que permet el canvi de sexe registral a les persones trans. A l'actualitat comencen a fer-se passes per protegir les persones LGBTI davant els delictes d'odi, en un context en què s'han incrementat les agressions a persones pel simple fet de ser qui són o estimar a qui volen estimar. Al capítol d'avui hem parlat amb Eugeni Rodríguez i Jiménez, president de l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, amb Milena Duc-Miret, politòloga especialitzada en feminismes i estudis de gènere i membre del col·lectiu Suport i Autonomia Lesbofeminista, La Sal. Lola Majoral i Puig, actriu i directora teatral i activista lesbofeminista, així com amb Salvador Lou Quartero, historiador especialista en història del col·lectiu LGBTI. Al proper capítol parlarem de la lluita obrera i les grans conquestes laborals. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
3: Si escolteu...

aquí. El llaustur en gran salero, sent fenus de l'argentiu, les goles grans de vinya, posseieix un gran secret.

Consells de seguretat alimentària per a la gent gran. Manipuleu els aliments amb seguretat. La preparació i la cocció adequades dels aliments són importants per mantenir una bona salut, especialment en la gent gran. Amb l'edat, les defenses es poden debilitar. Per això és important extremar la higiene en la preparació dels menjars i així evitar malalties. Planifiqueu la compra. Trieu envasos adaptats al consum que heu de fer. Si això no és possible, fraccioneu l'aliment a casa i congeleu les porcions que no feu servir immediatament. Seguiu la regla de les dues hores. Guardeu els aliments frescos a la nevera abans de dues hores d'haver-los comprat. Un cop cuinats, no els deixeu fora de la nevera més de dues hores. Guardeu-los en recipients tapats o congeleu-los. Comproveu que la nevera refreda correctament, 5 graus centígrads o menys. Respecteu les dates de caducitat dels aliments, sobretot d'aquells que un cop oberts s'han de conservar a la nevera. Cuineu bé la carn i el pollastre sense que quedin parts crues. Qualleu bé les truites. Descongeleu els aliments dins la nevera o en el microones just abans de preparar-los. No els descongeleu a temperatura ambient. Rescalfeu bé el menjar. Un aliment és prou calent quan s'ha de deixar refredar per poder-lo menjar. Eviteu menjar carn, peix, marisc crus o salses amb ou cru. Preneu lactis, però eviteu els formatges frescos elaborats amb llet crua. Preneu fruita i hortalisses fresques i renteu-les amb un bon raig d'aigua de l'aixeta. Recordeu seguir les 4 normes per manipular els aliments amb seguretat. Netejar. Renteu-vos les mans abans i després de manipular aliments. Separar. Eviteu el contacte dels aliments crus amb els cuinats. Coure. Cuineu a una temperatura que arribi als 75 graus centígrads a l'interior de l'aliment. Refredar. No deixeu els aliments a temperatura ambient més de dues hores. 061 CatSalut respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya que de vegades renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i amb paciència podem tornar a ser amics.
2: Hola, sóc la Vega López Vargas. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys. Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues, no voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malmet la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsos es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada. Hola, sabata esbotzada. Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però... i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
1: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: informació, música, entreteniment.
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: en el 107 de la FM.
1: L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida. Per això, ha de ser saludable per mantenir un bon estat de salut. S'ha de procurar menjar variat, amb moderació i de manera equilibrada, perquè cap aliment conté tots els nutrients. La piràmide de l'alimentació saludable aconsella sobre les proporcions dels diferents aliments que cal incloure a diari. És convenient que n'hi hagi de tots els grups, cereals i fècules, com el pa, l'arròs, la pasta o la patata, fruites i verdures, llet i derivats, carn, ous, peixos, llegums, oli i fruita seca i aigua per beure. Les carns grasses, les begudes ensucrades, els dolços i les llaminadures s'han de consumir amb moderació i de manera ocasional. També és important com i quan es mengen aquests aliments. Cal evitar els excessos, fer tres àpats principals al dia i menjar quelcom lleuger a mig matí i a mitja tarda. Cal menjar a poc, acompanyar els àpats amb aigua i mantenir una certa regularitat en els horaris, així com no saltar-se'n cap. És important fer un bon esmorzar per començar el dia amb energia, i aquest àpat és aconsellable que inclogui làctics, cereals i fruita. Utilitzeu oli d'oliva per cuinar i sistemes de cocció més senzills, com la planxa, el vapor, el bullit o la papillota. A part de l'alimentació equilibrada, és molt important l'activitat física. Cadascú ha de realitzar aquesta activitat física que més s'adapti a les seves necessitats. Per a algunes persones, serà realitzant algun esport i d'altres sumant diverses activitats de la vida diària. Recordeu adaptar la vostra alimentació a la qualitat d'exercici que realitzeu. I sobretot recordeu que el sedentarisme augmenta el risc de patir diverses malalties. Per millorar la nostra salut, doncs, és bàsic menjar saludable i moure'ns.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Exigir anys de residència per atorgar ajudes socials als refugiats és discriminatori, segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. S'hi ha pronunciat arran del cas d'un sol·licitant d'asil a qui l'estat italià va retirar la prestació de renda garantida mínima i el va obligar a retornar els diners que havia rebut. Per fer-ho, va al·legar que feia menys de 10 anys que estava al país i que no complia la legislació italiana per accedir-hi. El Tribunal Europeu rebutja de ple els arguments d'Itàlia. Recorda que la llei de la Unió no contempla l'estada mínima com a requisit per rebre ajudes socials i assenyala que tots els residents estrangers tenen dret al mateix tractament que els nacionals en aquesta matèria. La sentència europea podria posar en dubte el principi de prioritat nacional que Espanya recull en els pactes de govern de PP i Vox a Extremadura i a l'Aragó també. Des d'Andalusia, el president de la Junta i candidat del PP a les eleccions andaluses, Juan Manuel Moreno Bonilla, carrega contra la prioritat nacional de Vox i la defineix com un eslògan buit de campanya.
2: Hay una ley de extranjería en vigor y todo lo que sea vulnerar esa ley, el Partido Popular no lo va a hacer nunca. Pero ni aquí, ni mis compañeros de Aragón, ni de Extremadura. Ahora, que ellos le quieren denominar prioridad nacional a una circunstancia y quieren tener un eslogan para esta campaña, bueno, me parece muy bien.
3: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, una indemnización en diferido. Comencem
4: informats, però sense el risc de ser desbordats.
5: Intel·ligència artificial, Ràdio Vila-sacra.
4: Apunta't. És útil i és gratis.
6: Ah, bueno, eso sí.
4: I no et perdis res.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: La plantilla de Girona Més Neta va ratificar dimecres al vespre el preacord entre empresa i comitè amb el 82% dels vots a favor i es desconvoca la vaga de recollida d'escombraries. Dels 169 treballadors que van votar, 138 van avalar el preacord, 30 ho van fer en contra i va haver-hi un vot en blanc. El portaveu del comitè espera que tant l'Ajuntament com l'empresa compleixin amb els seus compromisos. L'Ajuntament de les Lloses ha iniciat obres per modernitzar la xarxa d'aigua en baixa. El projecte té un cost de 260.000 euros i està finançat gairebé íntegrament per l'ACA. Les actuacions permetran millorar el servei i reduir pèrdues d'aigua. També es preveu una disminució del cànon per als veïns. L'Ajuntament de l'Escala ha iniciat els treballs de condicionament de les platges del municipi. La primera zona d'actuació ha estat Riells, on aquesta setmana s'està estenent la sorra. Els serveis per la temporada de bany començaran el 15 de juny i, tal com ja s'ha optat en els darrers 3 anys, només s'habilitaran els rentapeus. Ovidi González és el nou cap de Mossos d'Esquadra a la Garrotxa. Agafa el relleu de Blai Ortiz al capdavant de la comissaria garrotxina. En el marc del Dia de les Esquadres, celebrat aquest dijous a les Planes d'Hostoles, ha detallat que arriba al càrrec amb il·lusió i la responsabilitat de complir amb els objectius que es marquin des del cos de Mossos. Durant l'acte d'aquest dijous, l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, ha remarcat la importància de prioritzar la seguretat dels municipis. L'Escola d'Adults de Banyoles ha tancat la tercera edició de les jornades M'agrada en català, amb una festa a la plaça Major plena de música, tallers i activitats culturals. Durant 4 dies, les propostes han implicat escoles, instituts, entitats i veïns de la ciutat per promoure l'ús del català. La cloenda va acabar amb lectures d'alumnes i un concert de Papa Flow. Reivindicar la dieta mediterrània, els productes de quilòmetre zero i la importància dels hàbits saludables són els tres pilars fonamentals de la Fira Empordà Cuina i Salut de Torroella de Montgrí, que se celebra aquest divendres i dissabte. La Biblioteca Ramon Bordàs i Estreguers de Castelló d'Empúries acollirà una xerrada sobre producció musical dins del cicle 78 RPM. L'activitat gratuïta i oberta a tothom vol apropar la música i el seu procés creatiu a la ciutadania.
2: Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: La Lluna, el nostre satèl·lit natural, sempre ha despertat la fascinació de la humanitat. Els seus misteris i bellesa han inspirat històries, mites i llegendes durant segles. No obstant això, hi ha una dada curiosa sobre la Lluna que potser no coneguis. Fa olor de pólvora. Aquesta peculiar aroma va ser detectada pels astronautes de l'Apolo 17 al 1972, quan van tornar a la Terra. En treure's els seus vestits espacials, van descobrir una olor similar a la pólvora cremada o a cendres de foguera. L'olor provenia de la pols lunar, que es va adherir als seus vestits durant les caminades espacials. Les investigacions posteriors van determinar que l'olor és deguda a la presència de compostos químics com el nitrat de ferro i el ferrocianur de sodi. Aquests compostos es formen quan el sol lunar, ric en ferro i altres minerals, és bombardejat per partícules carregades del sol i de l'espai. L'olor de pólvora de la Lluna és només un dels molts aspectes fascinants d'aquest satèl·lit. És un recordatori que, tot i estar tan a prop nostre, la Lluna continua sent un lloc misteriós i ple de sorpreses.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

0: De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
1: Veig, veig.
0: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
1: Ja no arribo.
0: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
1: Plàtans i iogurts.
0: I per tot això,

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: 22.
0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
2: La teva emissora local.

0: Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
1: És
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Baratza, Empúria Brava.
4: Just Cafè.
3: Day, day, day.
4: Relax your body and mind.
3: Night, night, night, night.
4: Excite your body. Avinguda Europa, Port Salins 18.
3: Empúria Brava.
2: Ràdio Vila-sacra.
5: Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
6: La primavera, casa teva altera. Leroy Merlin, on allar no neix, on allar es fa.

0: Flors. Flors que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles. Passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa't transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.
2: Set de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
3: Alimentació en festivitats. Quan s'acosten dies festius, ja sigui durant el Nadal, la Setmana Santa o l'estiu, es tendeix a fer dieta prèvia a les vacances, per suposadament compensar tot el que es menjarà durant els dies posteriors. Una pràctica que, lluny d'apropar-te al teu objectiu final, a més empitjorarà la relació amb el menjar. L'estratègia de seguir una alimentació restrictiva durant un període de temps per evitar guanyar pes quan es preveuen dies d'excessos provoca just l'efecte contrari al desitjat. De fet, la prohibició augmenta el desig. Per tant, si a més de restringir certs aliments, no sempre de forma correcta per la creença de falsos mites, no segueix una alimentació suficientment saciant, el que s'aconsegueix és que durant les vacances hi hagi més descontrol, entulls i apetència per aquells aliments que s'havien prohibit. I, en definitiva, una sensació de descontrol absolut de tot el que es menja, de la quantitat i de la manera. Com a conseqüència dels dies de restricció, hi ha una desconnexió de les sensacions internes de gana i sacietat, i sobretot del plaer. Si el teu plantejament és cuidar-te i gaudir dels dies festius de forma conscient, el que cal és assegurar una alimentació suficient, completa i saludable, sobretot els dies previs, però sense passar gana i amb abundància de fruites i verdures en cru i en cuit, sense oblidar de les fonts de proteïna, sobretot la vegetal, per aportar més fibra a la dieta, com els llegums. A més, cal tenir clar que no hi ha cap aliment prohibit, ni tampoc que desaparegui. És a dir, cal tornar a connectar amb la sensació de potència. Si ve de gust, es pot consumir perquè tot està permès, però amb moderació. I si no, pel fet de ser festiu, tampoc cal sentir-se obligat a consumir-lo. Finalment, cuinar o comprar les quantitats adients al nombre de comensals és important per evitar tenir restes tota la setmana i així evitar el malbaratament alimentari. Per restaurar el control durant els dies festius, evita les dietes restrictives prèvies, para atenció al que menges i reconnecta de nou amb les teves sensacions de gana, sacietat i plaer.
4: I parlant d'emocions...
2: 96.
5: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
6: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.
1: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
2: Què vols dir?
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
6: Tant, que Déu-n'hi-do.
7: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
8: Bé, no?
9: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
4: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
0: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
10: Notaràs la diferència.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Queda't amb el millor.
2: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
3: Construccions metàl·liques mitjà són finestres per decorar, per fer la vostra casa més confortable, per aïllar-vos de les filtracions d'aire i de la fred. Finestres acústicament perfectes, estèticament modernes, amb acabats llisos i granulats, amb tots els colors i tota la garantia. Demaneu pressupost sense compromís al telèfon 972 50 75 86 o bé veniu al camí de les Vinyes número 7 de Vila-sacra. Construccions metàl·liques mitjà pertany a la xarxa Luminier de Tecnal i al Gremi de Serrallers de Catalunya.
4: La teva professió no és quedar-te adormit sobre la pàgina 102 del temari preparant les oposicions. A Adams t'ajudarem a aconseguir una plaça per tal que et puguis dedicar a la teva autèntica professió. Perquè només a Adams fa més de 65 anys que ajudem milers i milers d'opositors a obtenir la plaça professional que somien. Treu profit de la nostra experiència i entra a adams.es.
5: Escolta.
6: Ostres, quina ciutat més increïble.
5: Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
7: Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.

0: Totes les trobades solen ser interessants, sobretot si és trobades d'amics. Si és trobades d'amics de la ràdio, què voleu que us digui? Bé, potser no, que no ho digui jo, que ho diguin elles i ells. Comencem per aquí. De què coneixes tu Ràdio Vila-sacra?
1: Jo conec a través d'una amiga meva que s'aixeca molt matinera.
0: Sí.
1: Però només per la propaganda que ella ha fet de lo que realment ha viscut, perquè és pionera des de que va començar, m'ha contagiat tot l'entusiasme. I he vingut a aquest dinar per ella.
0: Yeah.
1: Aleshores, és com si ho hagués viscut. Tinc aquesta satisfacció d'haver-ho realment comprovat, perquè m'ho ha transmès. No tingueu la millor dubte que la constància sempre té premi amb tots els factors de la vida, amb tots. Si tu tens constància i tens fortalesa, ho superaràs tot. L'amor ho pot tot. T'ho dic de cor. Em dirigeixo als directors de ràdio, que els hi desitjo el millor, de tot cor. Però és que també tinc la certesa que el millor no ho trobaran.
0: Ah, per què?
1: Perquè el millor ja ho han tingut.
2: Mira, ha significat, en principi, un plaer poder escoltar aquests locutors tan fantàstics, i no és cova, i ha significat, al final, una colla d'amics i un molt bon rotllo, que no sé si ho hagués trobat en un altre puesto. Ha sido muy importante para un momento malo que tuve y bueno, me ha ayudado a pasar estos días, que un par de años llevo escuchando.
3: Una salutació a tots els oients del programa.
4: Lo mejor, así que ya sabes.
5: Jo em vaig multiplicar per la Elisabet, perquè jo estava passant una crisi molt dolenta, va morir el meu marit, i em va dir, nena, escolta aquesta ràdio. I llavors, des de llavors, que us he escoltat. M'ho he passat molt bé, o sigui que te tinc en les meves oracions. ¿Vale?
6: Jo, des de l'ego amb vosaltres, m'ho he passat bomba, bomba. I ho he passat a la meva filla.
7: Han estat anys diferents a la nostra vida. Ha sigut un abans i un després. Jo crec que no podré trobar mai més una expressió popular com aquesta. Ni intentaré tampoc, perquè ha sigut un motiu d'alegria.
8: A mi també m'ha sigut la meva vida, m'ha tret d'una angoixa terrible. He sigut molt feliç i en aquests moments també ho soc, que estic revivint moltes coses.
9: Què et diré jo? Una il·lusió, un bàlsam. Ens heu donat vida, ens heu donat esperança, ens heu donat de tot. Heu sigut, no vull dir la paraula, collonuts.
10: Si algú té sentiments, hi hauríem d'estar avui aquí per veure el que sentim.
11: Pues jo, per mi, ha sigut una companyia molt bona, perquè amb les meves hores de no dormir era una gran satisfacció poder escoltar cada dia les vostres veus, que per mi, sobretot la teva, em dona un plaer molt especial per la bona addicció que tens, i a més vull dir que per mi sereu uns amics que mai podré oblidar.
12: Ha estat una cosa molt important a la meva vida, perquè m'ha permès conèixer persones molt importants, m'ha ensenyat a estimar la ràdio, que ja no era forofa de la ràdio. Un petonet.
13: Doncs molt bé, uns records molt macos i una gran família.
14: Pues mira, una alegria molt gran escoltar de la ràdio, diguéssim, i ha sigut pues, un descans per mi, en la qual molts moments en la vida que has passat, ja que has tingut tristeses o coses, pues, m'ha donat com una alegria i com una satisfacció i una, no sé, un moment bo que he tingut, m'entens? Durant aquests anys,
15: Jo, pues, també, ha sigut una part molt important, perquè al moment que vaig començar a sentir, pues, tenia a casa una persona molt malalta, i això me va ajudar, me donava molta al·licient i molta conformitat a passar tot el que he passat. Vull dir que ha sigut perfecte.
16: Bueno, pues mira, a mi, pues, has de pensar una cosa, que quan vaig, un dia vaig per casualitat, vaig aixecar, em vaig despertar i vaig posar la ràdio, vaig quedar completament enganxada de lo que em va agradar, de lo divertit que era, de lo bé que m'ho passava, dels fars de riure que em feia, cada loco con su tema i la gran conya, perquè mira, només veient aquest dinar d'avui es veu la quantitat de gent.
17: Aviam, jo vull deixar clar que he vingut aquí perquè sabia que donaven dinar, és el que m'han dit. He vist aquí una gentada que pel que es veu mengen bé. Estan molt contents, tots. Me quedo sorprès de que hi hagi 300 persones, com a mínim, perquè crec que són més, no? Bueno, no vull parlar ni vull dir res del que penso realment, perquè sortiria molta gent malparada. Senyor... Vale.
18: Hi ha una cosa que l'heu de tenir molt clara, la gent que feu ràdio. Per mi, quan el vaig descobrir, no n'hi ha hagut cap més, en diferents emissores, perquè la relació social i de convivència que s'ha aconseguit no es aconsegueix en qualsevol programa. I a la vista està que a cap emissora hi ha propostes socials, i això em sap molt de greu dir-ho, perquè el poder, sigui quin sigui, el que fa és tallar les ales a qui vol obrir la relació social i la convivència social. O sigui que no és qüestió d'entendre, sinó que és qüestió de que sapigueu que al final la relació social guanyarà a tot, a qualsevol interès.
19: Jo, el que vaig començar, va ser a raó de que m'havien operat de càncer. De llavors ençà, durant cada dia, sempre que s'ha fet, per mi era, com en diem, que s'ha una panacea. Doncs m'ha ajudat molt. I com a mi, ha ajudat a molta gent. Per molta de la gent que som aquí i que no hi som.
20: Per mi ha significat coneixences, amistats, estimacions, i significa una part molt important de les persones, lliçons de vida, ajudar moltes solituds, fer moltes companyies.
21: Per mi ha sigut un reconeixement amb molta qualitat de persones, no totes, aprecio a molta gent, però estimo a unes concretes. Sobretot ha sigut per un moment molt, molt malament que jo estava passant, veu aparèixer vosaltres, me van donar el xic que em faltava per sobreviure. Una qualitat d'humanitat, de companyerisme, de, diguéssim, de gent que està sola i que aquest programa ha fet molt per ells. Vale?
22: Et diré una cosa, sempre que tinc al meu costat tremolo.
0: I per què, dona? Si sóc el Xavier de Ràdio Vilasacra.
22: No sé què em passa, tu.
23: Mira.
22: És lo que tiene, no?
0: Doncs sí, sí, és lo que tiene.
24: El vaig descobrir que cuidava la meva neta i posava la ràdio a un quart de sis del dematí. I em veu emocionar. He rigut, he plorat, però he passat molt bé amb vosaltres.
25: Doncs mira, per mi, com un miracle en la societat i en els moments que estem vivint. Per mi, l'amistat, la humanitat, l'amor, el record, vaja, no, coses negatives no en tinc cap que dir. I vaja, i una font d'esperança de saber que les persones tenim un contingut en el qual ens podem fer feliços els uns als altres.
26: Hola, han sigut una cosa molt especial per tots nosaltres. Amb la màgia d'aquests bons conductors que ens han dut, doncs, dies d'alegria, perquè ens han dut molt d'amor i molt de companyia.
27: Bé, per mi veu arribar en un moment molt difícil de la meva vida, m'heu ajudat a tirar endavant, m'ajudàveu a aixecar-me cada dia d'una altra manera i espero conservar-la.
28: Estic d'acord amb la Montse, per mi sou fantàstics, una gran família, uns grans amics que he descobert aquests últims anys i m'han omplert de moltes qualitats que no tenia i espero, el que diem, pues, tornar a tenir-vos a la prop i poder connectar altra vegada com sempre fins ara.
0: A veure, Laura, digue'm alguna cosa, tu que formes part de l'equip.
29: Jo no em pensava que tindria tanta gent maca al voltant, tampoc m'esperava que entrés tant a casa de tothom i que hagués arribat a caure tan bé. Amb uns més, amb uns altres menys, però això ha de continuar. Perquè som tota una família, hem fet molta companyia a casa de tothom i jo què sé. I que res, que us estimo moltíssim i que us estimo a tots molt i que estic molt contenta d'haver-vos conegut.
1: Home, jo sóc un treballador de ràdio i tota la vida he treballat amb la ràdio de fondo. I trobar-vos, doncs, ha sigut, així perquè soni una mica cucu, una finestra d'aire fresc, una família.
2: Programes com el vostre, tots els psicòlegs haurien de plegar. Molta sort.
3: Quan la vas descobrir, perquè sempre escoltava música, me va semblar una mica raret, no? Però com no sé, passaven els dies, vaig veure que era molt humà, i la veritat, a la meva dona l'ha fet també un còmplice.
4: Bueno, doncs a mi m'ha semblat molt bé, l'escolto des del primer dia, per casualitat, i m'ha agradat molt, molt, molt, molt, molt, i no sé què més dic, que estic molt contenta d'haver-lo trobat.
5: A veure, em va servir per molt, i per mi ha sigut una vàlvula d'escape. M'ha ajudat molt, és que estic molt emocionada, és que no sé què dir-se, és que no sé què dir-se.
6: Jo fa molts anys que escolto la ràdio, molts, però mai m'havia trobat que em passés això, que em donés aquest, no sé, aquest fili, hi ha gent que quasi no coneixes, però que tinguis una pressa i un efecte que durant cada el dia hi penses, no?, molt sovint, i una cosa molt especial. I m'he vist programes i programes, però jo que tancava la ràdio i fèiem la meva vida. Però aquest no, aquest tanco la ràdio i encara m'he donat per pensar, no?, és una cosa molt especial, no sé.
7: Vaig trobar un locutor que em va agradar, un pilot de gent que tenia molts sentiments i em va enganxar per escoltar-se. Això no ho havia passat mai. Vull dir que una cosa és escoltar la ràdio, estar desperta, i altra cosa és voler escoltar la ràdio perquè t'agrada el que escoltes. Us estimo molt a tots.
8: Us vaig descobrir i l'he estat escoltant i dono moltes gràcies a tots vosaltres i els oïdors, els parladors, tan macos, que no tinc paraules. Us ho dic de debò. Milions de gràcies.
9: I una altra cosa. Les coses no es valoren fins que s'han perdut. Quien tenga oídos que lo oiga.
23: Sentim la comunicació local. Oh.

0: programes que t'acompanyin més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
1: Tant, tant, tant, que...

0: un 36% dels focs forestals els provoquen conductes negligents, des de barbacoes a llançaments de petards o cremes agrícoles, i un 25% són intencionats i no només per piròmens, tal com explicava el Quico Rivera, aquest sotsinspector en cap de l'àrea de grups de suport del cos d'agents rurals.
1: Seria de tot tipus. Al final seria, hauríem de ficar-nos en el camp, no?, d'aquella persona que vol provocar l'incendi, no? Hi ha motivacions des de venjances a problemes de veïnatge o com aquest cas que hi ha hagut de gent que ha contactat per fer campanyes d'estiu i que necessitaven que hi haguessin incendis per poder treballar.
0: Els agents rurals són els encarregats d'investigar les causes dels incendis. Per fer-ho, en delimiten la zona zero i apliquen tècniques d'investigació criminal, com ara l'ús de detectors de metall, càmeres tèrmiques, drons i unitats canines que rastregen la presència de gasos, sovint derivats del petroli, que poden haver actuat d'acceleradors.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Carglass repara.
1: Apunta B. La radio más experimental es Ávila Sacra.
2: Oh, es Meva.
3: No, no, es Meva.
2: Meva, Meva, Meva.
3: No, no, no, no, no, es Meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
2: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
1: Més info a espaigironès.com.
3: La millor cronologia d'èxit de tot el dial.
0: La màxima referència a la nostra estació.

0: Major, Església i Catalunya. Són els noms de carrer més comuns en el nomenclàtor català, unes denominacions que en molts casos neixen de l'espontaneïtat i de la necessitat d'identificar un lloc. Destaca també que un 83% de noms de carrers estan dedicats a homes a casa nostra, davant només d'un 17% dedicats a dones. Fem un recorregut arreu del territori per descobrir-ho amb el Tomàs Hinojosa.
1: Catalunya té prop de 107.000 vies, la majoria de les quals, unes 74.000, són carrers, seguit de places, passatges, avingudes i camins. La majoria identifiquen una localització històrica d'un municipi o en descriuen una característica. Així, segons dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la denominació més comuna al país és Major, per exemple, Carrer Major, del qual n'hi ha més de 1.300 registres. El segueixen altres noms com Església, Catalunya, Font i Nou. El cap de la unitat de toponímia de l'Institut, Miquel Parella, destaca com els noms configuren la idiosincràsia del territori.
2: El nomenclàtor de carrers és un acte notarial del país i fent un estudi complet dels nostres noms de carrers, a qui van dedicats i com s'han generat, ens defineix com a nació i com a país.
1: Ha estat amb els creixements urbanístics de les darreres dècades quan els ajuntaments han començat a donar-los altres noms, en gran part dedicats a personalitats del país. El nom masculí més recurrent és per al compositor Pau Casals, amb 407 plaques, mentre que el femení és per a l'escriptora Mercè Rodoreda, amb 138 vies. Malgrat tot, continua havent-hi un fort viatge de gènere, amb gairebé un 83% dels carrers dedicats a homes i tan sols un 17% amb nom de dona. Per ella assegura, però, que la tendència s'està revertint.
2: Aquests darrers anys, tots els consistoris n'han pres consciència i la majoria que fan és o bé canviar algun nom existent que ha perdut sentit i donen noms de dona, o els nous vials que es bategen doncs, també van dedicats a noms de dona.
1: Altres topònims escollits per batejar els carrers parteixen d'accidents geogràfics, com Montserrat o el massís del Montseny, i de la naturals com el Pi, homenatjat a 327 vies.
3: Pareu bé l'orella.
4: Bona nit i bona...

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Fèlix Graells i de Francesc Pujol. Radiarem dues estrenes. Escoltarem dues sardanes d'un concert recent, una petició, i acabarem amb tota la informació. Comencem amb una sardana del compositor destacat de mes, Joan Vinyals Vilaret, en el 140 aniversari del naixement. D'aquest oblidat compositor comencem a escoltar la sardana titulada Mar endins, datada de 1933, interpretada per la cobla La Flama de Farners.

acabat d'escoltar la sardana titulada Mar endins, de Joan Vinyals, el compositor destacat de maig, interpretada per la cobla La Flama de Farners. Dijous vinent es complirà el 118 aniversari del naixement Arbúcies del compositor Fèlix Graells Ferró, que moriria a Torroella de Montgrí el 19 d'octubre de 1999 als 91 anys d'edat. Als 8 anys, la seva família es trasllada a Olot, on aprengué música de la mà del seu oncle, mossèn Fèlix Ferró, que era compositor, mestre de capella de l'església parroquial de Sant Esteve i director de l'Orfeó Popular Olotí i de l'Escola Municipal de Música. El 1926 torna a Arbúcies i continua la formació musical amb el músic Lluís Torres. Es trasllada a Torroella de Montgrí, on durant molts anys ocupa el càrrec de secretari de l'Ajuntament. L'obra compositiva de Graells comprèn una quarantena de sardanes. També va publicar dos llibres de poesia i va posar lletra a diverses sardanes. L'any 1974 guanya el Premi de Poesia mossèn Francesc Viver. Escoltem una de les sardanes que dedicava a la seva població de naixement. Arbúcies Gentil, que ens interpreta des de 1992 la cobla llavors anomenada Vila de Blanes.

Cobla Vila de Blanes de 1992 ens oferia la sardana de Fèlix Graells titulada Arbúcies Gentil. I el divendres 15 se'n compliran 148 del naixement a Barcelona del gran Francesc Pujol Pons, compositor, director d'orquestra i musicòleg català. Va estudiar al Conservatori del Liceu de Barcelona, estudiant, entre d'altres, amb Lluís Millet. El 1897 va ingressar a l'Orfeó Català com a cantaire i dedicar la major part de la seva vida a aquesta institució. El 1941 va succeir a Millet com a director a la seva mort. Fou fundador i director de l'Associació d'Amics de la Música i de la seva orquestra, mestre de capella auxiliar de l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona i presidí la secció barcelonina de la Societat Internacional de Música Contemporània. Fou sotspresident de la Germanor d'Orfeons de Catalunya. De 1916 a 1923 va ser membre actiu de l'Associació d'Amics de la Música i va dirigir l'orquestra d'aquesta associació. Va compondre diverses sardanes i obres lliures per a cobla i va dirigir ocasionalment diverses formacions catalanes com l'Orquestra Pau Casals, la Cobla Barcelona, la Principal de la Bisbal o la Principal de Peralada. Morí a Barcelona el 24 de desembre de 1945 als 67 anys d'edat. L'agost de 1915 enllesteix un divertiment en forma de sardana totalment aliè al seu estil habitual. La sardana, estrenada el 1925, la va titular Humoresca i es interpreta la Cobla de Cambra de Catalunya.

Aquesta era Humoresca, sardana de Francesc Pujol, que ens ha interpretat la Cobla de Cambra de Catalunya. Anem per les estrenes. La Diada de Sant Jordi, la Cobla Montgrins va interpretar una ballada a la plaça del doctor Guardiat de Rubí. I entre el programa, Carles Santiago presentava la sardana que escoltarem, dedicada al foment de la sardana en el centenari de la seva fundació. Un centenari unint les mans.

Cobla Montgrín se'ns oferia l'estrena de Carles Santiago, un centenari unint les mans. I el dissabte 2 de maig, la Cobla Juvenívola de Sabadell celebrava el seu 50è aniversari amb una gran festa que va acollir molts dels músics que han passat per les seves files. La ballada celebrava la plaça del Doctor Robert de Sabadell amb un repertori d'autors relacionats amb aquesta prestigiosa formació. Un d'ells, Enric Ortí, dedicava una sardana a aquest aniversari tan rodó. Cobla Juvenívola de Sabadell, moltes felicitats. Temps fugit, d'Enric Ortí. Gravació de la dansa catalana,

0: Tardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Aquesta era la sardana estrena d'Aguda Enric Ortí titulada Temps Fugit, dedicada al 50è aniversari de la Cobla Juvenívola de Sabadell. Informació per avui dissabte. A les 11 del matí a Montmeló, a la plaça de la Vila, cloent del País a l'escola amb la Cobla Contemporània. A Barcelona, a la Marquesina de Via Júlia amb les Cobles Sabadell i Sant Jordi. A 1:15 de la tarda, al Batàrrec amb la Cobla Juvenívola d'Agramunt, al Prat de Llobregat, al Parc de la Font d'en Peixo, amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A 1:00, al Col·legi, amb la Cobla Montgrins. A 5:00 de la tarda a Barcelona, a la plaça d'en Joanic, 70è aplec de Gràcia, amb les Cobles Juvenívoles de Sabadell, Sant Jordi i Mediterrània. Per 6:15 de la tarda a Igualada, a l'amfiteatre de l'Estació Vella, amb els Lluïssos Cobla. A 6:00, a Sallent, amb la Cobla Súria, i a Vic, amb la Bisbal Jove, i a Terrassa, a Plaça Vella, amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Encara a 6:00 a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la Cobla La Principal de Llobregat. A 6:45 de la tarda, a Olesa de Montserrat, vigília de plec amb la Cobla Vila d'Olesa, i a Polinyà, 35è aplec amb la Cobla Contemporània. I acabarem 6:45 de la tarda a Mataró, al Pati del Cafè Nou amb la Cobla Ciutat de Granollers, i a Caldes de Malavella, a la plaça de l'1 d'octubre de 2017, ballada vigília de plec amb la Cobla La Principal de Llobregat. Ràdio Vila-sacra. El diumenge passat, la Vila de Lloret de Mar celebrava el seu aplec, i el dia abans, el ja tradicional concert vigília de plec amb la Cobla Ciutat de Girona, amb una primera part amb sardanes locals. Escoltem-ne una. Marina, d'Antoni Mas.

Hem acabat d'escoltar la sardana titulada Marina, d'Antoni Mas, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, extreta del concert Vigília de Plec de Lloret de Mar. Informació per diumenge al matí. Déu-n'hi-do. A 11:15 del matí i a 5:15 de la tarda a Tarragona, 57è aplec amb les cobles Principal de Tarragona, Maricel, Cossetània i Ciutat de Cornellà. A 11:15 del matí a Serinyà, Festa de la Bellesa amb la Principal de Porqueres. A 11:00 del matí, a Llançà, 45è aplec de Sant Silvestre amb la Cobla Baix Empordà, a Montcat i Reixac, a la plaça de l'Església, 29è aplec amb les cobles Ciutat de Terrassa i Lluïsos Cobla. A Barcelona, als Jardins d'Isabel Domínguez amb la Cobla Sabadell. A 11:00 del matí i a 4:00 de la tarda, a Caldes de Malavella, a la Rambla d'en Rufí, 77è aplec amb les cobles Reu Jove, Sant Jordi, Bisbal Jove i Ciutat de Girona. A 11:15 del matí a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la Cobla La Principal de Llobregat. A 11:15, a Cruïlles, Festa Major de Sant Ponç, amb la Principal de Cassà. A Alcanar, amb la Cobla Ciutat de Cornellà. A Barcelona, a la plaça de Sarrià, amb la Cobla Baix Llobregat. A 11:15 del matí i a 5:00 de la tarda, a Tàrrega, 42è aplec amb les Cobles Tàrrega i Juvenívola de Gramunt. A 11:15 del matí, a Agullana, amb la Cobla Tres Vents. Per les 12 del migdia, a Callús, primer aplec cultural de Vila de Lleva amb la Cobla La Principal de la Bisbal, a Vilafranca del Penedès, homenatge a Pau Boada amb la Cobla Catània, i a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda, a Cantallops amb la Cobla Vila de la Jonquera. Doncs quedem-nos a l'aplec de Caldes de Malavella, que en complir-se el 125 aniversari del seu fill il·lustre, Francesc Marrós, han programat diverses sardanes seves. Una d'elles, que s'interpretarà de conjunt, és la coneguda L'Ermita de Collbàs, que escoltarem des d'una gravació de col·lecció, interpretada per la desapareguda Cobla Caravana de 1975. L'Ermita de Collbàs, de Francesc Marrós.

Sempre espectacular aquesta ermita de Collbàs de Francesc Marrós, que ens ha interpretat la copla Caravana de 1975. Doncs abans de continuar amb la informació per diumenge, fem una segona parada musical, en aquest cas el 57è Aplec de Tarragona, per escoltar una de les sardanes programades de conjunt. L'Aplec de Tarragona, de Tomàs Gil, amb la copla Mediterrània.

acabat d'escoltar la plec de Tarragona de Tomàs Gil amb la cobla Mediterrània. Ara sí, continuem amb les ballades programades per diumenge a la tarda. Per exemple, a 1:15, Argelaguer, Festa del Roser amb el Foment del Montgrí. A 1:15 i a les 5 de la tarda, Olesa de Montserrat, 46è aplec amb les cobles Principal de Llobregat, Vila d'Olesa i Sabadell. A 1:15 de la tarda, Vallfogona de Balaguer amb la cobla Rosaleda. A 4:45, a Ventalló amb la Principal de Porqueres. A la Roca del Vallès, aplec de Malanyanes amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A Castellbisbal, 50è aniversari de la colla sardanista Marinada amb la cobla Mediterrània. A Taradell amb els Lluïssos Cobla. A Besalú amb la cobla Sol de Banyols. A Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament amb la Principal de Cassà. I per les 6 de la tarda, a Cervera amb la cobla Vents de Riella, i a Girona, a la plaça de Miquel Santaló amb la cobla La Principal de Banyoles. Doncs l'amic Martí de Palamós ens escriu per fer-nos saber que fa uns dies ens deixava Martí Mascort, el soci més antic de l'agrupació sardanista Costa Brava de Palamós i que fou intèrpret de trompeta de la cobla Baix Empordà. Ens comenta que per acomiadar-se d'ell li voldria dedicar l'obligada de trompeta de Miquel Tudela, el trompeta sardanista. I tant que sí, l'escoltarem interpretada per la Principal de la Bisbal, en Carles Serruz, com a solista, o el trompeta sardanista de Miquel Tudela.

Aquesta era el trompeta sardanista de Miquel Tudela, interpretada per la principal de la Bisbal, amb Carles Serruz com a solista. Gravació de fa 5 anys. Anem per la resta de la informació. Actes per entre setmana. Dos dilluns a les 12 del migdia hi haurà sardanes de festa major a Ripoll amb la Copla Salvatana. A les 5 de la tarda a Lleida, a l'Auditori Municipal Enric Granados, concert amb la Copla Montgrins. A un quart de 6 de la tarda a Tordera, amb la Copla Marinada. A les 6 de la tarda a Sabadell, a la plaça del Doctor Robert, amb la Juvenívola de Sabadell. I a 7:45 de la tarda a Lleida, a la plaça de la Paeria, amb la Copla Vents de Riella. Per dimarts a les 6 de la tarda a Ripoll, de festa major amb la Principal d'Olot. Per dimecres a 7:45 de la tarda a Barcelona, a la Casa de la Sardana, concert de piano de Montserrat Pujolà. I per divendres, a 11:15 del matí a Sitges, a l'Escola Miquel Utrillo, 35a trobada sardanista escolar amb la Copla Contemporània. A les 11 del matí a Figueres, a la Rambla, amb la Vila de la Jonquera. A les 6 de la tarda a Granollers, a Fires i Festes de l'Ascensió, amb la Principal de la Bisbal. A les 8 del vespre a Sitges, als Jardins del Retiro, 38è concert de primavera amb la Copla Maricel. I a les 10 de la nit a Vandellós, concert Jota per Copla, en Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries i la Copla Reu Jove. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografia, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tanquem amb una segona sardana interpretada al concert de vigília de plec de Lloret de Mar. Samorra a Morra, de Josep Cassú, amb la Copla Ciutat de Girona. Siguin molt feliços, adéu-siau i molt bona setmana.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
0: L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron, Barcelona, Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
3: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé!

0: Flors. Flors que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles. Passejades, moments de calma, creativitat. Música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A l'Ella, el Maresme és el municipi amb més renda per habitant de Catalunya, segons les últimes dades analitzades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb una renda per càpita de 35.000 euros, avantatge per primer cop Matadepera. Aquests dos municipis, juntament amb Sant Just d'Esvern i Cabrils, gairebé dobla la mitjana catalana, que és d'uns 20.000 euros. A l'altre extrem, hi ha 5 municipis amb una renda per habitant que no supera els 15.000. Són Santa Margarida de Montbui, el Perelló, Castelló d'Empúries, Lloret de Mar i Sal. Les rendes del treball, els sous, són l'ingrés principal de totes les famílies catalanes, malgrat que en alguns municipis els ingressos procedents de les prestacions socials són més elevats. És el cas de la Pobla de Lillet i de Cercs, on les prestacions que reben els seus ciutadans representen gairebé el 40% del que ingressen.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: dia vida.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: On les cançons lliguen amb la història.
5: Dalí, en el momento de salir del huevo.
6: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala. I deixa't transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.
2: Els caps de setmana passen coses, coses, coses bo.

Els nous dispositius i serveis en línia ofereixen molts beneficis als menors, però també certs riscos. La protecció dels nens i adolescents a internet és una responsabilitat també de la família. Per això, el Consell Audiovisual de Catalunya els ofereix eines i recursos. Proposa recomanacions a les famílies i als menors

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Escolta, què celebrem?
3: M'encanta la festa!
2: I què celebrem?
3: Celebrem un any més fent llar plegats. L'Héroe Merlin. Una llar no neix, una llar es fa. Torna a connectar amb la vida.

0: sortim al carrer per salvar el català dels barbarismes. Quines seran les paraules correctes? Jaleo.
1: Ni idea, jaleo, ni idea. Uf, no ho sé.
2: De soroll, de xerraire, de...
3: Xivarri?
0: Molt bé!
4: I bisagra?
5: Bisagra.
6: Buf.
5: Buf. Sí, les columnes, no.
6: Oh, no em surt.
5: Frontissa?
0: Com?
5: Frontissa?
0: Ara sí!
4: Cuidador?
2: És que molt malament, jo no.
0: Però és que jo ho dic així, tal qual.
6: Ah.
7: Jo et diria que cuidadors és català, eh? Tu m'ho dius i t'ho poso a l'examen. No sé.
5: Curós.
0: Molt bé.
4: Eslabó.
2: Com?
4: Eslabó.
6: Uf.
4: Saps què és?
2: No. No, mira, jo ho sento, però és que no em surt ara, no.
4: Pau de guanilla.
0: I quiebra?
7: Cabra. Cabra.
4: O què fa?
5: Què fa?
4: Què fa?
5: Escopinya?
4: Escopinya barbareto.
5: És que no capto.
2: Fallida.
4: Fer fallida.
2: Ja està molt malament, no?
0: Avui com estic? Avui estic contenta. Veig que això comença a funcionar. Déu-n'hi-do.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Actualitzem.
4: Bon dia a tothom.
5: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
6: Radio Vilasacra.cat.

0: E nel Vaticano, Radio Villa Sacra des de Buena Manana Temprano, Nano.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El Sindicat de Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del Sistema Públic de Salut per al 20 de maig. Amb aquesta seran 11 les jornades d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat assegura que mantindrà la protesta mentre el Departament de Salut i les empreses proveïdores no s'asseguin a negociar millores en les condicions laborals. En paral·lel, Metges de Catalunya ha activat la campanya Ni un minut més, amb la qual insta els professionals sanitaris a no realitzar cap activitat assistencial que no sigui l'ordinària i obligatòria, com ara hores extres o assumir pacients addicionals per cobrir baixes o vacants.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Adeu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
5: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
6: Adeu, adeu!
7: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
8: Adeu, adeu, adeu, adeu.
9: Ser cívic és tenir servei.
10: Un jove fuster que està al meu carrer, de veres m'estima. Sols de veure'm tan primeta, li faig perdre la xaveta. Me'n diu amb raó, sembles un llistó de fusta molt bona. I quan d'amor s'inflama, me'n fa festes i s'exclama. Quima, d'ella Quima, ets més prima que una llima. Tu ja saps que te s'estima, vella Quima. Sant Josep ja ho veu ben clar, que el ribot hi va passar. Quima, Quima, Quima, no siguis tan adusta. Mira que un home no és de fusta. Sant Josep ja ho veu ben clar, que el ribot hi va passar. Quima, Quima.
11: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
12: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la Ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.
13: Catalunya és la comunitat autònoma on hi ha més tràfic d'obres d'art. A Barcelona, a més, és una de les sales de subhastes online més importants de l'Estat. Les falsificacions de certificats d'autenticitat són cada vegada més reals i interceptar-los requereix d'experimentació. L'Agnès Batlle ha anat a visitar la Unitat Central de Patrimoni Històric. L'acompanya al cap de la unitat, el sergent José González Ulloa.
14: Estem al complex central Egara. Això és una construcció de 4 edificis. Aquí estan agrupats les unitats centrals de tot el cos de Mossos. Seria com si digués el pentàgon del nostre cos.
15: A la unitat concreta de patrimoni històric hi treballen 8 agents, amb formacions diverses, també restauradors d'art, perquè quan es fa una intervenció es garanteixi la màxima seguretat de la peça.
14: Tenim obres que de seguida te n'adones, a la que desmuntes una obra, o és una pintura, que treus al marc, de seguida trobes indicis que ja et donen a entendre que l'obra segurament ha tingut alguna manipulació i segurament és una obra falsa.
15: Ara ha canviat molt la manera de distribuir-les al mercat. No n'hi ha prou en controlar sales de subhastes, sinó que la venda online ha obert el mercat d'estafes a nivell global i es requereix un seguiment exhaustiu per part de l'equip informàtic. Quan s'intercepten, les porten a la unitat.
14: Temporalment les tenim aquí a la nostra despatx. Tenim una zona de seguretat d'aquelles peces que encara no han estat advertitzades com a falses o com a originals i les tenim aquí a búnquer, i si són falses les portem a un magatzem que tenim nosaltres aquí al complex central Egara.
15: Doncs baixem al soterrani a veure aquest magatzem.
14: Estem al magatzem, és la planta Menxú, l'ocupant intervencions que hem fet nosaltres. Aquestes obres són totes obres falses, vull dir, ja hi ha una expertització feta, hi ha alguna persona que és coneixedora d'aquest artista o d'aquesta matèria i que ja ens ha dit que no són originals.
15: A simple vista, impactant. impecables, de fraudulència inapreciable. Tàpies, Botero, Dalí i sobretot Miró i Picasso són els artistes més falsificats.
6: També tenim aquí el Terra, que sí, aquesta sí que es va comercialitzar. És un Picasso, és una obra que es venia per 50.000 euros i amb un certificat fals també de Paloma Picasso. Aquesta està en procediment també. Jo crec que durant aquest any sortirà també el judici.
15: Ara hi ha màfies internacionals de distribució d'obra falsa a gran escala. El sergent Ulloa em comenta d'un grup criminal italià que distribuïa aiguaforts de Picasso per tota Europa i que els carabinieri han intervingut. Hi ha seguiments en què s'han de demanar permisos de l'Aeropol o la Interpol i requereix autorització prèvia de Policia Nacional o Guàrdia Civil, que no sempre és àgil i fluida.
6: Obra gràfica de Picasso i Miró és... Només has d'obrir el perfil de Todo Colección i allà trobes peces que generen molts dubtes. També pensa que estem més limitats en el sentit de que avui dia te poden exposar una botiga online, una peça aquí a Espanya, però que el venedor al final està fora de les nostres fronteres i depèn de quins països és complicat demanar informació o rebre resposta.
15: Em sorprèn la quantitat de pics, pales i detectors de metall que hi ha al magatzem d'incautacions.
8: És el tema dels espolis als jaciments arqueològics. Tenim molts problemes amb gent que es compra un detector de metalls i comencen a fer d'Indiana Jones.
15: De fet, aquí es demana la col·laboració ciutadana per avisar de qualsevol intervenció al patrimoni cultural o històric. Si sospiten, avisa el 112. Les imitacions no és que hagin millorat, però sí els certificats d'autenticitat. La manera que no es propaguin és destruint-les. Bona part de les obres falses acaben a la trituradora, amb enregistrament per enviar al jutge.
16: Un viatge en el temps.

0: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això, i així de clar.
2: Des de Girona.

0: Avui l'art ja no només viu als museus. I tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: El silenci és d'or, de peles mestres.
1: Sí, senyors. El silenci és d'or. Va dir-ho un filòsof de l'antiguitat, un pensador, un savi, un grec, etc. I de totes les màximes, sentències, aforismes, apotegmes, etc., que ha dictat la humana intel·ligència, aquesta és, sens dubte, la més justa, la més perfecta, la més irrefutable, la més incontrovertible. El silenci és d'hort. Ja poden dir-ho i repetir-ho i tornar-ho a repetir a totes hores, que mai ho hauran dit i repetit prou, ni mai ho hauran prou pensat, capit, rumiat, profunditzat, etc. El silenci és d'hort. Algú afegeix que la paraula és de plata. Mentida. La paraula és de plom. Menys que plom, és escòria. Menys que escòria, és aire, és el buit.

perfectament sense necessitat de perdre temps ni vol gastar saliva. Un gos, per exemple, té un os. Provin de prendre-li. El gos no us dirà res, no us farà un discurs per demostrar-los que aquell os és seu. Però qualsevol altre gos que se li acosti ho comprendrà de seguida. I vostès també. Un altre exemple. El gall està enamorat de la gallina. Perdrà temps el gall en declarar-li l'amor, en dir-li això o allò, en pintar-li la seva passió, en desfer-se en galanteries, magarrufes, trivialitats, etc. No, senyors, el gall no dirà res, perquè sap que el silenci és hort, perquè la gallina comprendrà, llegirà, sentirà, palparà la passió que inflama el gall. I així podria citar-los mils i mils i mils exemples, fets, casos, circumstàncies i detalls que els demostrarien fins a l'evidència, fins a l'accés, fins a la societat, la inutilitat de la paraula. Perquè en concreto, em limito, m'atenc els ja citats exemples, perquè res detesto, avorreixo, abomino, com les paraules supèrflues, les repeticions fastidioses i les digressions embafadores, professant com professo, tenint com tinc per màxima evangèlica aquesta, el silenci, és d'hort. Perquè anem a veure. De què serveix la paraula? De què pot parlar un home, un quídam, un qualsevol, un ningú? Doncs bé, un home, un quídam, un qualsevol, un ningú, no pot parlar més que de dues coses. O de si mateix, o dels altres. Parlar de si mateix revela presumpció, fatuïtat, orgull, etc. És propi d'insensats que es figuren, infatuats com estan de la seva persona, que tot el que fan i diuen i pensen i discorren, ja els hi passa i deixa de passar-los-hi. Té d'interessar els altres com els interessa ells mateixos, en els quals van completament errats, equivocats, venuts. Un home serio, grave, formal, mai deu parlar de si mateix. Parlar dels altres encara és pitjor, perquè el parlar dels altres porta a la murmuració porta a la calúmnia a l'infàmia al deshonor, al deshonor... Oh, Déu sap on pot portar el deshonor. Perquè qui perd l'honor, ho perd tot. Consideració, respecte, estimació, dignitat, etc. L'home, digne, mai deu parlar-ne dels altres. Jo no en parlo mai dels altres, que s'arreglin. Que fulano és un pillo, pitjor per ell. Que sotano és un sant, que vagi al cel si li volen. Que mengano és un ximple, dichós ell que no s'ho coneix. Que aquest és ric, que sopi dos cops. Que aquell és pobre, que segui terra. Que aquell altre és lleig, no tinc pas de casar-m'hi. Que el de més enllà ha passat tragèdies. Més va passar-ne Jesús pels pecadors, que m'enfami, ni a mi ni a ningú. I ara, passant un terreny més vulgar, més a l'alcance de totes les intel·ligències, descendint a una esfera més baixa, fi de que tots vostès em puguin comprendre. Surten de casa i es topen amb el primer que passa, un amic, un parent, un simple conegut, un parroquià, un etc. El primer que han de fer és parlar, saludar-se. Com ho passa? Que se'ls en dona a vostès ni a ell. Molt bé, gràcies. Això els té sense cuidado. O bé... No, no estic gens de filis a cap dolor. I que li conten, vagi a explicar-ho a un metge. Som a l'estiu. Quina calor! Ja ho sabíem, és fruita del temps. Per a mi cap estiu n'havia fet tanta. És mentida. Grau més, grau menys, tots els estius fa la mateixa. No sé on anirem a parar amb aquest aixafogós. Anirem a parar a l'hivern, com sempre. Si això segueix així, no podem resistir-ho. No ho han de resistir. Ho resistiran com tots els estius i quan farà fred encara ho trobaran enyora. Ah, sí, parlem-ne de quan farà fred. Quin fred fa? Com si a l'hivern hagués fet mai altra cosa. Per mi cap hivern n'havia fet tanta. No sé on anirem a parar amb aquests freds. Si això segueix així, no podem resistir-ho, etc, etc, etc. Tot el mateix de sempre i tot mentida, mentida, mentida. I allò de... Que no veu quin modo de ploure? I esclar que ho veig, que sóc cego per ventura. I després de tot, què té de particular aquest modo de ploure? Cau aigua com sempre que plou. És que avui la dona bots i barrals. Mentida, no la donen de cap manera. Cau aigua. És que ens tornarem granotes, idiotes. Ens tornarem a força de sentir bestiases, impertinències, incongruències, penerreries, xerrameca inútil i paraules sense substància. I omiteixo allò de... Fulano que bé parla, té una llàvia d'or, és un pou de ciència. Mentida, error, farsa. De què parla? D'art? Doncs agafi un llibre d'art i estudiï, ni sabran tant com ell. De què parla? De ciència? Doncs agafi un llibre de ciència i llegeixi, ni calli, ni mediti, ni aprendran més que amb totes les converses. Però clar, la qüestió no és aprendre, no és instruir-se, no és millorar-se, sinó xerrar, xerrar, tota hora xerrar, sempre xerrar, desdir, xerrar pels colzes, per les butxaques, sense to ni so, sense salta ni volta, sense cap ni centener, xerrar per engaltar, perquè sí, vinga o no vinga, compte, s'escaiga o no s'escaiga, interessi o no interessi, xerrar a casa, xerrar al carrer, al cafè, al casino, el teatre, missa, xerrar i res més que xerrar, sempre, sempre.

0: sempre. Beleits siguin els xerraires i els que van inventar la paraula. Jo, amb gent que s'emplanta algú al davant i obre la boca, no hi puc fer més. Em poso nerviós, les orelles em xiulen, el cap em dóna voltes, em cuso la boca i dic el de sempre. El silenci és d'hort.
1: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
2: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
1: Més info a espaigironès.com.
3: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
5: Ràdio Vilasacra 107 FM.

Nosaltres pintem un futur ple de vida, una vida plena de colors. Si estem junts, tot anirà bé. Una abraçada és tot el que necessitem per tirar endavant. La imaginació fa que els nens siguem invencibles i ens deixem portar amb tota confiança, ja que el nostre futur el deixem a les seves mans. No perdem mai l'esperança de fer volar els nostres somnis. I els nostres riures són la millor teràpia i el millor secret per lluitar i vèncer. La Maia, el Jordi, la Rocío, l'Iker i el Nil, on jo, tots ells estan, o han estat, convivint amb un càncer. Jo sóc el Yuri Sendón. Ara fa gairebé un any que em van diagnosticar un medul·loblastoma. En aquell moment em van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, l'hospital pediàtric de referència tant a nivell europeu com a nivell mundial. El primer pas que van decidir els metges va ser practicar-me una cirurgia per extreure el tumor cerebral. I quan em vaig recuperar, vaig començar un llarg tractament de radioteràpia i quimioteràpia. Des que va començar tot aquest procés, he hagut de viure a Barcelona, però també s'hi han hagut de traslladar els meus pares, el Jordi i la Carol, ja que jo he necessitat ajuda i assistència en tot moment. La Ilenia, la meva germana, m'ha vingut a veure sempre que li ha estat possible. El càncer és una malaltia llarga i no sempre he hagut d'estar ingressat a l'hospital. La majoria dels nens, però, hem de venir cada dia o diversos cops a la setmana per ser tractats. La medicació contra el càncer deixa les nostres defenses sota mínims. Això fa que el protocol mèdic marqui que si mai no ens trobem bé, hem de poder arribar en 30 minuts a l'hospital. Així que seria impossible estar-nos en qualsevol altre lloc que no fos Barcelona. La Unitat de Treball Social de Sant Joan de Déu va valorar el meu cas i el dels meus pares. I gràcies a la seva ajuda hem pogut viure en un dels allotjaments externs per a nens amb càncer. Només per començar us diré que els meus pares han hagut d'esmorzar, dinar i sopar gairebé cada dia a la cafeteria de l'Hospital Sant Joan de Déu o en qualsevol altre lloc proper a l'hospital. La llista continua pels costos diaris d'aparcament i la benzina. Ja ho veieu, tota una aventura. Perquè tot això no continuï sent un gran problema pels nens que patim càncer, s'ha obert un compte bancari per recollir els donatius que facin particulars, empreses, entitats i associacions. Aquests diners es destinaran a la investigació del càncer infantil i a finançar l'estança i les despeses de les famílies que passen per aquest dur trajecte. Ajuda'ns. Fes un donatiu a qualsevol de les oficines d'en banc.

0: Un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici, sense masses pretensions i sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.
1: Som com som, amb Purificació Barcelona.
2: Un nou sistema per donar veu als ciutadans permet mesurar en temps real la satisfacció dels usuaris sobre l'ús dels contenidors d'escombraries. El projecte l'ha desenvolupat Ros Roca per donar resposta a la necessitat de nous sistemes de consulta en les ciutats intel·ligents. Es tracta del sistema Giving Voice to Citizens, que permet avaluar al moment l'opinió dels usuaris per poder detectar problemes i corregir-los. Aquesta tecnologia permet que qualsevol ciutadà s'expressi a través de dispositius instal·lats en el mateix contenidor. Domènec Casellas, responsable del desenvolupament del producte.
3: Un sistema que l'opinió es dona a través d'uns pulsadors que estan incorporats en el propi contenidor, en base a donar el nivell de satisfacció d'una pregunta que ens trobem a l'arribar al contenidor o a l'illeta de contenidors, i pot ser de l'estil de si la neteja del contenidor està en un nivell correcte. Jo opino, tinc tres possibilitats: bé, regular, malament. Aquesta informació es recull en una base de dades i es busca una mitja de satisfacció sobre aquest tema en concret. Un segon sistema basat en el mateix. Hi ha una columna on també tinc distribuïts els tres pulsadors de satisfacció, regular, bé o malament. I on, a més, opcionalment, tinc un pulsador per cada tipus de contenidor: envasos, paper cartró, vidre, rebuig i orgànica. Per tant, jo puc personalitzar la meva resposta per cada un dels contenidors.
2: El sistema també permet incorporar un intercomunicador perquè els usuaris puguin avisar en cas de foc o d'alguna emergència.
1: Som com som. Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fa...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
3: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya es van diagnosticar l'any passat 43.600 casos de càncer. És un 2% més que l'any anterior i les previsions són que en els propers anys els casos creixin més entre els joves. Els càncers més freqüents en homes són el de pròstata, el de còlon i el de pulmó, i en dones el de mama, el de còlon i també el de pulmó. Aquest últim es manté com el més mortal en tots dos sexes, malgrat els petits avenços que hi ha per tractar-lo. El Departament de Salut ha consolidat la biòpsia líquida com a prova diagnòstica per millorar el tractament de precisió en determinats casos de càncer de pulmó amb bons resultats. Les estimacions per aquest 2026 que fa la Societat Espanyola d'Oncologia apunten a 8.000 diagnòstics de càncer en joves d'entre 20 i 30 anys, una xifra que globalment encara no és alta, però que preocupa perquè cada any creix. Maria Vidal, oncòloga de l'Hospital Clínic, explica que és una tendència a tot el món i que no hi ha un sol motiu.
2: Tots els canvis hormonals i el que està relacionat amb el càncer de mama, càncers ginecològics, llavors no hi ha clarament una única hipòtesi, hi ha moltes. La primera, que sabem que és la causa de gran majoria dels càncers, són estils de vida, alimentació, ultraprocessats, esport, hàbits tòxics.
1: Una altra incògnita que preocupa els oncòlegs és perquè el càncer en edats més joves també és més agressiu, tot i que la taxa de curació arriba al 80% en alguns tumors. L'any passat van morir més de 17.600 persones a causa del càncer.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
1: Posem-hi una mica de música.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Atenció, perquè tenim canvis i inestabilitat durant aquest cap de setmana, i no només això, sinó que també faran que ens arribin ruixats aquest dissabte, i a més també tindrem un canvi a la temperatura. Així que anem a veure la previsió per l'inici del cap de setmana, perquè s'espera que ja des de primera hora puguin arribar alguns ruixats a trams del litoral, especialment al sector sud del territori. Serà precipitació que pot afectar altres trams del litoral, i a mesura que avancin les hores també anirà arribant. Més precipitació pel sud, que s'anirà estenent de sud a nord. Però de moment, al matí, encara es mantindria al sector sud de Catalunya. Serà entre feble i moderada, i localment pot ja anar acompanyada de tempesta. Gràcies a aquesta cobertura nuvosa que tindrem durant la jornada de dissabte, la temperatura serà lleugerament més alta a quasi tot el territori, i també tindrem una mica de pols en suspensió a capes mitjanes, així que podrem veure el cel marronós, o fins i tot que la precipitació vingui acompanyada d'una mica de fang. Durant les hores centrals del dia, aquesta precipitació pot ser localment forta, especialment al litoral sud, i després aquesta precipitació s'anirà estenent ja de sud a nord i anirà escombrant tot el territori. S'espera que la part amb intensitat més forta es quedi al mar Mediterrani, però podria anar lliscant localment per punts del litoral. Així que tenim aquest avís vigent a punts del litoral sud durant aquesta jornada de dissabte, però atenció, perquè en properes actualitzacions aquest avís podria anar canviant. Recomanem anar seguint la previsió. El cap de setmana acabarà amb més sol, però amb ruixats que podrien arribar a última hora per l'oest, i dilluns i dimarts encara se'n podrien formar alguns a punts de muntanya, tot plegat acompanyat per aquesta temperatura que tornarà a pujar lleugerament. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: Ara toca raonar.

0: veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.

0: costa. Flamenques que esteu punyeteres. Va, té, això per tu. L'altre també, té, dona, té. Montserrat, adéu, adéu, adéu, ja ens veurem. Mercè, no recordes el teu home. Vinga, fins un altre. Gràcies. Tu també em vols? Va, té, dona, té. Ja no ve d'aquí. Molt bé. Va, salut, salut, ja, adéu.
1: Informació, música, entreteniment.
2: I avui, en aquest espai de l'astrologia per a tothom, primer que res, donem la benvinguda a Montse. Bon dia, Montse.
3: Bon dia, Víctor. Avui mirarem com són en els diners els diferents signes del zodiac. Com se comporten en els diners. És molt interessant, eh? Ja veràs que és molt curiós.
2: L'ordre és el de sempre, comencem per Àries.
3: Sí, l'ordre és el de sempre, comencem per Àries. Bueno, que ja sabem que és un signe de foc i que té com a regent el planeta Mart. Doncs mira, les persones del signe d'Àries no són gens avaricioses ni codicioses, eh? Són persones que per ells els diners tenen el valor de lo que poden aconseguir. O sigui que no valoren els diners, eh? I com és un signe impulsiu, tendrà a gastar més del compte. Per Àries sempre, però ells sempre aconseguiran els diners que necessiten, eh? O sigui que són gastadors, però també són guanyadors. La seva economia no serà mai estable ni organitzada, però en el temps s'aniran corregint. Però penseu que ells igual gasten com guanyen. Això també és bo, vull dir, disfruten de la vida i dels diners. O sigui que ja anireu veient que els signes de foc són d'una manera i els signes de terra són d'una altra.
2: És curiós que jo que deia sí. Allò de que et cremen els diners a les mans vinculat al foc, no, que és l'element d'Àries, diràs que no sé si és casualitat o no, però ja es té vincle.
3: Mira, Taure, que és un signe de terra, que té com a regent a Venus, veurem que les persones del signe de Taure són molt rutinàries, no són amics dels canvis, són persones que necessiten una seguretat material, per lo que sempre tindran un raconet, uns estalvis. No arriesgaran en negocis ni inversions, són molt calmadets, en ells no els vaigues en negocis ni en històries. Si poden comprar un pis o una casa, no viuran de lloguer, o sigui que sabran molt bé com gasten lo que en gasten. Tindran una economia tranquil·la. Són també bons negociants i sabran veure les bones oportunitats. I, bueno, gastaran els diners en què? Pues en coses segures, però també en plaers. No oblidem que tenen el planeta Venus. O sigui que per ells els plaers és una cosa molt, molt important. O sigui que es poden gastar en anar un cap de setmana a un balneari, un lloc on se posen guapos, un lloc on reposen, totes aquestes coses sí que no tindran cap d'això en gastar-ho. Però després s'iran de tindre el raconet. Si has de fer algun negoci, en algun Taure. No arriesgarà mai, sempre anirà a lo segur.
2: I com afecta això al Zaire, com per exemple un Bessons?
3: Pues els Bessons tenen facilitat per guanyar diners, però també els podran perdre en facilitat, perquè arriesguen bastant. Els Bessons arriesguen bastant. Per tenir ganàncies, poden tenir ganàncies en més d'un lloc, o sigui, poden guanyar diners per diferents bandes, però també els poden perdre per diferents bandes. També són uns que arriesguen. I aviam, el que jo us vaig dient avui, penseu que segons el signe. Després hauríem de veure la carta natal de cadascú que té a la casa 2, que diem, al sector 2, que sí. Allà tenim els diners que guanyem. Allà verien segons quins planetes tenim o acabarien de perfilar. Però això és una mica una pinzellada en els signes. Vull dir que hi ha molts factors.
2: Molt bé. Passem ja a Cranc?
3: Passem a Cranc, que és un signe d'aigua i que té la lluna com a regent. Doncs mira, els diners pels Cranc no són per guardar, sinó per disfrutar-los en els seus, ¿vale? Ja sabeu que els Crancs són molt familiars i tot el que ells poden gastar en la seva família, en el seu benestar, no els dol per a res. Però seran previsors i tindran sempre un raconet pels imprevistos, Tindran una miqueta, no són de grans estalvis, però sempre tindran allò per estar tranquils i segurs. Tindran una economia tranquil·la, perquè els donarà seguretat, i també saben viure amb pocs diners, No necessitem massa els Crancs per a viure. Això també és molt important,
2: Si vols continuar amb els lleons.
3: Sí, busquem el lleó. Un lleó signe de foc, això ja mos ho diu tot, i té el sol com a regent. Solen tindre facilitat per guanyar diners, i en grans quantitats, Vull dir, ells els arriben en grans quantitats. Però això Per això no tendeixen a estalviar. O sigui, com ja mos entren, doncs vinga, viurem el present, solen viure el present. Solen ser molt generosos en els del seu voltant, eh? I això et fa que de vegades siguin derrotxons, que gasten en coses i capritxos. Vull dir, són molt capritxosos, això sí. Però, per l'altra banda, tenen facilitat per guanyar diners. El que passa als signes de foc, que tenen facilitat per gastar, però també per guanyar. Doncs, no sé, bueno, bé. Bé,
2: sí, tot, és que tu sempre ho pintes tot bé.
3: Sempre ho acabo bé.
2: Vinga, ara tornem a un altre signe de terra, que a mi també me cau a prop, Verge.
3: Bueno, pues Verge, que és un signe de terra, com bé has dit, i té Mercuri de regent. Són ahorratius, són com a formiguetes, poquet a poquet el raconet. Per ells els salvis són sagrats i miren de passar en qualsevol cosa abans de gastar-los. O sigui, aquí podríem dir una miqueta estiradets, però bueno, estos prefereixen viure de lloguer i tindre els dinerets al banc per si un dia els necessiten. Mai derrotxaran estos. Pensa que aquí també compta l'ascendent, perquè si és un verge i té un ascendent a un signe de foc, pues sí, ja serà també, la cosa compensarà. Anem a balança?
2: Sí, anem a veure com tenen les coses equilibrades econòmicament.
3: Són ambiciosos, i els agraden les coses maques. Tenen a Venus com a regent i això els marca moltíssim. I els agraden les coses maques i la comoditat, sobretot. I això fa que de vegades gasten més del compte. Són poc ahorratius. Estos són poc ahorratius. Però tindran sempre els comptes al dia. Vull dir, allò que dius, no són ahorratius, però el que s'ha de pagar es pagarà. Se pagarà el lloguer, es pagarà tot el que s'hagi de pagar. Si tenen poc, gastaran poc. I si tenen més, doncs gastaran més. També l'equilibri per ells és molt important, i en els diners no és una excepció, és que ells volen sempre l'equilibri.
2: Molt bé, sona bé. Evidentment, balança, doncs, no sé si el signe més equilibrat en este sentit, no? Guanys, despeses, estalvis...
3: Sí, potser sí, perquè gasten, però sempre saben frenar el seu moment, que això és molt important,
2: Escorpí.
3: Mira, Escorpí, que és un signe d'aigua i té el Plutó. Normalment no els faltaran mai els diners, perquè tenen una gran facilitat per guanyar-los. O sigui, per una banda hi ha facilitat per guanyar-los i per l'ascendent també. També tenen facilitat per heredar, o aconseguir diners amb facilitat. És molt llest i sabrà a on invertir. Vull dir que les inversions per ells van bé. Poden fer-ho perquè saben com invertir i on invertir. I això de la facilitat per heredar, jo suposo, perquè les escorpies saps que tenen també un magnetisme especial.
2: Ai, és que els escorpies suposo que tenen facilitats per anar a això, no? I si afegixes potser el do de paraula i comunicatiu dels bessons, ja és un guany al 7%. Bueno, ara mos ve Sagitari, que també en tinc uns quants pel voltant. Una a l'altre estudi, mateix.
3: El Sagitari, foc i Júpiter com a regent. Són persones generoses i despreses, Això sí, això segur que ho has comprovat. Això no vol dir que siguin malgastadores, Els agrada viure bé i això, clar, això costa diners, Però per ells, el que per un altre seria un luxe, per ells és una necessitat. Gasten, però també els saben guanyar. I per això mai els faltaran els diners. O sigui que són persones generoses, si tenim algun al costat ho podrem comprovar, però generoses pels altres i per ells també. Això és molt important,
2: Doncs sí. Sí, sí, no? I fins aquí me quadra.
3: Doncs veus? Vale. Anem a Capricorni. Vinga. Anem a un altre signe de terra, i ell s'atur com a regent. Són bons administradors, els Capricorni. Tenen gran tendència a l'estalvi, això sí, Sempre gastaran lo just en cada ocasió. Invertiran en coses a llarg plaç. I es preocupen molt per tindre cobert el dia de demà. A vegades, si tens un signe de foc i tens un ascendent terra, això t'ajuda a equilibrar la teva economia. Aquí ho veríem. Si un signe de foc té com a regent un signe de terra, doncs per una part, bum, vinga, gastarà, i per l'altra dirà, no, gasto tant, però tant és el que estudio, i per al dia de demà. Això també és molt important,
2: Sí, bueno, és que trobar l'equilibri és difícil, també, i cadascú té les seues... A mi, al final, hi ha qui s'ho gasta més en, jo què sé, en sortir a menjar, que li fa més goig, hi ha qui s'ho gasta més en cultura i hi ha qui no s'ho gasta, no? I, pues mira, a caseta s'està molt bé.
3: És molt important per això, si un es tira per una banda i l'altra per una altra, que estigui ben avingut i que un escolte l'altre, perquè a vegades això porten a desavenences en famílies o en parelles, saps? Si tu ets de gastar molt i jo sóc d'ahorrar molt, si no mos posem allà al terme mig, mos tirem els trastes pel cap.
2: O que cadascú accepti la realitat de l'altre sempre que no l'arrossegue.
3: A l'Aquari, arribem a l'Aquari, que és un signe d'aire i té Urà com a regent. Els Aquari tenen sempre bones idees i capacitat per guanyar diners, els aconsegueixen els diners de forma original i fora de lo comú. Són aquelles persones que invertissen en coses que dius, això, en això he invertit, i al cap d'uns anys me'n donem compte que allò és el que fa el boom aquell de les noves generacions, ¿vale? o de les intel·ligències artificials i tot això. O sigui, algú que per exemple invertís fa, jo què sé, 30 anys en una companyia de telefonia mòbil i dius, esto, on van això?
2: Sí.
3: Pues hem acabat tot un o dos telèfons. Pues, Aquari és això, invertirà en coses que la gent diu en això i que després donen facilitats. O sigui que inverteixen en coses que ningú ho faria i ells ho fan i guanyen diners, I els Aquari són sempre molt originals. Bueno, pues després anem a peixos.
2: Vinga, doncs peixos. Si ja acabem en peixos, sí.
3: Peixos, que és un signe d'aigua i té a Neptú com a regent. No són persones molt ambicioses, els peixos, Viuen el dia a dia i no estan massa preocupats per la seva supervivència, Són d'aquells que confien sempre en les coses, que les coses rullaran i rullen, És allò, la confiança que li dones a una cosa, que és el que és. Sempre se'n sortiran de qualsevol contratemps. I la seva economia, doncs, són capaços de viure sota mínims. Podrien ser aquella gent que se'n van, doncs, un any a fer un any sabàtic i viuen de lo que troben pel camí, o viuen, saps, d'aquella gent així, una mica aventurers també, Però poden viure sense, sota mínims, no tenen problema. Ho veus que diferents som?
2: Sí.
3: Signe que tenim i tot, sí, la diversitat que hi ha.
2: Sí, cadascú, doncs, té el que té i ells li atrau el que li atrau.
3: Sí, és així i ja està. Llavors que cada un gastarem els diners de la manera que... Mira, mentre no perjudiques a ningú, cada un és molt l'amo de fer anar a la vida com li vagi bé. Jo penso això, Mentre no perjudiques els del costat. Clar, quan vius en família, quan vius en parella, sí que t'has d'adaptar una mica a la manera de ser, perquè si no, clar, si un guanya per una banda i l'altre gasta per una altra, aquí venen els cataclismes totals.
2: Sí, perfecte, Montse, doncs moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
3: Tant que sí.
2: Perfecte, Montse, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, que els astres us acompanyen. Ei!

Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09 636 36 06 09.

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: L'enginyer francès Gustave Eiffel va ser l'home dels ponts de ferro a Catalunya del segle XIX, just abans d'aixecar la famosa Torre Eiffel a París. La historiadora de l'art Lluïsa Menós repassa i documenta els més de 80 ponts que va fer des de la línia de tren Girona-Portbou el 1876 fins al pont portàtil sobre el llarg del Parc de la Ciutadella durant l'Exposició Universal del 1888. Ho fa en el llibre L'enginy d'Eiffel a Catalunya.
1: Documentació d'Eiffel, molts plànols, fotografies, perquè es conserven fotografies dels ponts quan estaven in situ. És un llibre que el seu objectiu, en certa manera, és fer atractiu un patrimoni que potser, de bones a primeres, costaria d'entrar. Va ser l'home dels ponts, sí. En deixa uns 85.
0: L'enginyer va treballar en tots aquests ponts, dels quals només se'n conserven 3 a Girona abans de construir el seu edifici més famós, la Torre Eiffel. Va ser el 1889 a París i no a Barcelona, a la qual, segons una anècdota històrica que l'autora posa en dubte, Eiffel podria haver ofert instal·lar-la l'any anterior.
1: Sí, sí, la poso en dubte, clar. Si resulta que hi ha un document que certifica això, doncs magnífic, aleshores treballem-ho, no? Però jo com a mínim treballant aquest tema dels ponts, jo no m'he trobat documentat això de la torre que l'oferís.
0: L'enginy d'Eiffel a Catalunya forma part d'un projecte de recerca i divulgació del patrimoni metàl·lic del país.

0: Saps que el teu salari podria ser força més alt en una Catalunya independent? Entra al web ccn.cat i recalcula el teu salari a l'apartat Nòmina Catalana. Descobriràs el que et costa pertany a Espanya. Vols seguir així? Recorda, Nòmina Catalana a ccn.cat. CCN, Cercle Català de Negocis. Empresaris i professionals per l'estat propi.
1: Associació Rempen Flifla. Ea, ea, du, du, a.
2: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Ia, ia, ia, ia, ia, ia.
3: Doncs això i així de clar.
4: Des de Giro.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Benvinguts a Pagès. Ara, cada cap de setmana. Viu l'experiència de la mà dels nostres pagesos i productors, que t'obriran les portes de casa seva entre camps, ramats, barques i obradors. Tasta els productes de proximitat que elaboren.

0: setmana. Això ens ha donat molta tranquil·litat a tota la família.
1: El servei d'atenció a domicili de Suara és un servei presencial realitzat per persones professionals expertes en l'atenció a la gent gran i dependent perquè tinguis la tranquil·litat que reben l'acompanyament que necessita. Truca'ns al 937 076 376 937 076 376 i t'ajudarem.
2: Imagines conèixer els volcans des del seu interior?
3: Vine a descobrir Espai Cràter, el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Olot, la Garrotxa.
2: Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
3: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
4: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: feu mal de cap.
1: Mal de cap?
2: Van xisclar el Poliol i la Camamilla amb els nervis de punta.
3: Aquí cal una mica de disciplina,
2: digué l'olla grossa que es considerava la directora. El cassó va colpejar amb el seu cap rodó una paella.
4: Bang, bang, bang.
5: Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Entra a comerlin.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlin. Conservem la teva energia.
6: Cultura, història, patrimoni, compromís.
7: Ràdio Vila-sacra amb diferència.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 155 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per gaudir en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
4: Saps que per fer una rajola de xocolata calen 1.700 litres d'aigua? I que només el 2,5% de l'aigua del planeta és dolça? I que en una dutxa normal cauen 18 litres per minut? Vine a Aigua, una exposició sense filtre, i descobriràs 1.000 formes d'estalviar aigua.
0: Cada gota compta, cada gest compta. Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Parc del Fòrum.
5: La xarxa.
6: Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
7: Josep Pla va posar lletra a l'Empordà amb les paraules més boniques. Ricard Viladasau el va musicar des de Blanes fins a Portbou. Ambdós eren uns enamorats d'aquest paisatge, de la mar i de les cales, i l'un amb els ballables i l'altre amb les paraules feren d'aquest territori art en estat pur.

0: el teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
0: Notaràs la diferència.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
3: I parlant d'emocions...
4: És l'hora del pati.

0: brutal. Más información en Amazon.es.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai,
3: ai.
4: I ara mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
5: Cada dia amb la cultura.
6: Jo, cultura.
7: Cultura.
8: Molta cultura.
9: Cultura.
10: Cultura.
11: Tenim una cita con la cultura.
12: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
13: Sempre al costat de la cultura.
14: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
15: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: tothom. Mec!
1: Ostres.
0: Ens han preguntat si el signe d'interrogació inicial és correcte en català. Perquè a l'escola ens van dir que només es posava en castellà, però en alguns llibres en català el posen. A veure, és cert que a la tradició d'escriptura catalana aquest signe no se sol posar. Les preguntes es marquen amb un signe d'interrogació al final. Ara bé, hi ha un cas en què generalment tothom accepta l'ús del signe d'interrogació al principi i és a les preguntes molt llargues, de dues línies o més. Ara bé, així s'ajuda el lector a veure que allò tan llarg és una pregunta i comença en tal punt. També és cert que alguns filòlegs defensen l'ús d'aquest signe en absolutament tots els casos, igual que es fa en castellà. O sigui que si posant aquest signe, per molt que no formi part de la tradició catalana, fas que la lectura sigui més senzilla, el pots posar sense remordiments.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui?
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
4: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
5: Oh, és meva.
6: No, no, és meva.
5: Meva, meva, és meva.
6: No, no, no, no, no, és meva.
7: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
8: La calaixera més musical.
5: Uau, deixa!
8: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
9: El Tribunal de Comptes Europeu denuncia la falta de transparència en la gestió de fons de recuperació postpandèmia, les ajudes multimilionàries que va donar Brussel·les per superar la crisi econòmica del coronavirus i que representa prop de 580.000 milions d'euros. Els auditors europeus critiquen la poca informació que hi ha sobre els destinataris finals de les subvencions, els costos reals i els resultats assolits. Brussel·les, Bruno Forte Amiràs.
10: L'informe alerta que la majoria dels països analitzats, inclòs Espanya, sovint amaguen quines empreses o particulars han rebut en última instància aquests fons europeus previstos per finançar mesures d'eficiència energètica, mobilitat sostenible o digitalització. Massa sovint els països notifiquen com a últim receptor dels diners ministeris, governs regionals o agències públiques sense especificar si ho transfereixen després al sector privat. La investigació també qüestiona que la Comissió Europea hagi de pagar aquests fons per avançat. Segons els auditors, això fa que al final Brussel·les acabi donant als estats més diners dels que realment necessiten, perquè en molts casos els projectes finançats acaben costant als països menys diners dels que havien previst inicialment. Amb el que sobra dels fons europeus, els estats fan calaix, cosa que està prohibida per les lleis comunitàries i complica encara més el seguiment dels diners, segons ha assenyalat el Tribunal Europeu de Comptes. Es dona la circumstància que el govern espanyol ha aprofitat diners que li sobraven dels fons europeus de recuperació per acabar pagant altres despeses, com per exemple les pensions.
11: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
12: El temps.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
15: Atenció, perquè tenim canvis i inestabilitat durant aquest cap de setmana i no només això, sinó que també faran que ens arribin ruixats aquest dissabte i a més també tindrem un canvi a la temperatura. Així que anem a veure la previsió per l'inici del cap de setmana perquè s'espera que ja des de primera hora puguin arribar alguns ruixats a trams del litoral, especialment al sector sud del territori. Serà precipitació que pot afectar altres trams del litoral i a mesura que avancin les hores també anirà arribant. Més precipitació pel sud que s'anirà estenent de sud a nord. Però de moment, al matí encara es mantindria el sector sud de Catalunya. Serà entre feble i moderada i localment pot ja anar acompanyada de tempesta. Gràcies a aquesta cobertura nuvosa que tindrem durant la jornada de dissabte, la temperatura serà lleugerament més alta a quasi tot el territori i també tindrem una mica de pols en suspensió a capes mitjanes, així que podrem veure el cel marronós o fins i tot que la precipitació vingui acompanyada d'una mica de fang. Durant les hores centrals del dia, aquesta precipitació pot ser localment forta, especialment al litoral sud, i després aquesta precipitació s'anirà estenent ja de sud a nord i anirà escombrant tot el territori. S'espera que la part amb intensitat més forta es quedi al mar Mediterrani, però podria anar lliscant localment per punts del litoral. Així que tenim aquest avís vigent a punts del litoral sud durant aquesta jornada de dissabte. dissabte, però atenció, perquè en properes actualitzacions aquest avís podrien anar canviant. Recomanem anar seguint la previsió. El cap de setmana acabarà amb més sol, però amb ruixats que podrien arribar a última hora per l'oest, i dilluns i dimarts encara se'n podrien formar alguns a punts de muntanya, tot plegat acompanyat per aquesta temperatura que tornarà a pujar lleugerament. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
1: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
16: Ara toca raonar.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: Vinga, va, comencem!
4: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: A continuació, recordant el passat.
7: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les ones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
8: Home, un petit especialista, eh?
7: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
8: Sí. El disc jockey de les iaies i dels avis.
9: Sigueu molt benvinguts en el nostre espai de Recordant el Passat.
8: Tornem estant aquí al peu del canó.
9: A nosaltres al peu del canó sempre.
8: No, que no sobre el peu, no.
9: No, no, no, que sobre el peu no, que potser ets a la xafaria.
8: No, els artillers no poden abandonar la peça, eh? I nosaltres
9: i
8: no
9: tant
8: podem,
9: que no.
8: Tampoc podem abandonar el micro.
9: No, nosaltres no, nosaltres sempre enganxats aquí.
8: Entrarem de sarsuela?
9: Entrem de sarsuela, i per què de sarsuela?
8: Musical, eh?
9: Ahà.
8: Perquè n'hi ha un altre tipus també de sarsuela.
9: Sí, de marisc.
8: Ah, sí?
9: No, la sarsuela de marisc també no estaria malament, eh?
8: Sí, també.
9: Sí,
8: el que passa que...
9: Unes quantes coses per fer obrir una mica la gana.
8: No, però això ja és un banquet amb tota una zarzuela, que em sembla que va quedar una mica desplaçada a les zarzueles, ja amb les... quan ja va venir més tard les griallades.
9: Sí, les griallades, sí.
8: Sí, de marisc, que llavors ja va quedar una mica segon terme,
9: sí, perquè
8: oi?
9: És que la sarsuela La veritat és que amb el suquet és boníssima, eh? Però tipa molt. En canvi, sembla que la graellada passa més bé.
8: Sí, que de vegades, no? El suquet, almenys, que no mengem agafat.
9: Això.
8: Oi que ara no es diu això?
9: No sé què vol dir, que no mengem
8: agafat. Ja menjarem agafat, perquè una cosa quedava més estona del compte, devia ser a la cassola, i llavors devia quedar...
9: Enganxat
8: a baix.
9: Oh, sí, de mossengua, que queda enganxat.
8: Això en deia menjar agafat.
9: Amargar. Ai, de mossengua, és per llençar tota la cassola.
8: Tenia un gust que ja diu, ui, té gust d'agafat. De vegades, si era una mica de res, notava, això té gust d'agafat.
9: Sí, sembla que s'ha enganxat.
8: Ara em sembla que ja no es diu això. Bueno,
9: nosaltres anem a la sarsuela.
8: Sí. Luisa Fernanda.
9: Sí, Luisa Fernanda, que és una comèdia lírica d'en Federico Moreno Torroba.
8: Moreno Torroba, sí, molt famosa. Em sembla que era dels anys estrenada, a cavall dels anys 20 i els anys 30.
9: No, va ser estrenada a Madrid l'any 1932.
8: Sí, els anys 30, sí, dins dels anys 30. I hi havia diferents números, i hi havien portat aquí, cantat per les grans figures del moment, però ara porto una versió orquestal per una orquestra de ball que hi havia a Barcelona, precisament en aquests anys 30, l'orquestra Demons Jazz, que era especialista en música ballable, però eren uns professors de música, els seus components i el seu director, que es deia Llorenç Torres, però li deia el mestre Demon. I llavors feia adaptacions, també havia gravat adaptacions de trossos de fragments de sarsuela.
9: Sí.
8: I va fer una adaptació de l'Habanera.
9: Ah, és molt maca, aquest
8: que tros. També era coneguda com l'Habanera del Savoiano.
9: Sí, a veure, jo com que la mama sempre, en el tocadiscos, tinc les sarsueles ficades al cap.
8: Sí, que la lletra...
9: La Luisa Fernanda quan, també era de les que posava.
8: Quan
9: així,
8: començava, dèiem...
9: Hi ha una Habanera, sí.
8: Marxava a ser soldado.
9: Sí.
8: Doncs ara ho sentirem,
9: el soldadito.
8: Però... Sí, el soldadito. Més tard es coneixia com el soldadito.
9: El soldadito. Perquè em sembla que... La mama deia, mira, ja toca el soldadito.
8: La pequeña companyia.
9: Llavors esperava el que estava fent i escoltava el soldadito.
8: Sí, el soldadito o la Habanera del Savoiano. Doncs ara sentirem la versió que va fer l'orquestra de ball de Montjas.

0: doncs era el fragment de,
1: sí, del
0: la manera del saboyant.
1: Del soldadito.
0: Sí, mare de Déu. Ara, això potser, esclar, avui el dia ja queda molt lluny, però molts anys enrere era molt coneguda, superconeguda, aquesta,
1: sí, esclar, perquè
0: aquestes melodies. Sí.
1: La gent sarsueles i
0: era, sí, era
1: la aquí música que imparava abans, sí, de la,
0: sí,
1: guerra,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Imparava tot, però dins hi havia l'apartat de sarsuela, també. I ara anirem ja a acabar la guerra. Una pel·lícula que va ser pedra d'escàndol de la gent de pro.
1: És que jo crec que aquesta pel·lícula ens referim a Hilda, no?
0: A Hilda.
1: És que diu que hi va haver un striptease, no?
0: Hi va haver un striptease segons la voz
1: popular. Un striptease tan gros, que diu que diversos països, i entre ells Espanya, el van, o sigui, la van vetar, aquesta, van dir que no, que no... No,
0: no, però es va representar.
1: Home, sí, però el cap.
0: No, en el temps que va sortir es va representar. El que passa que les fantasies...
1: Però ara tenim que explicar, a veure què consistia aquest striptease, de la Rita Hayworth. A veure què consistia.
0: Això passava,
1: jo encara no havia nascut,
0: amb un cabaret a la trama d'aquesta pel·lícula, sí, de Buenos Aires. I llavors, sí, feia un espectacle a la vedet que hi havia, que era la Rita Hayworth, i mentre cantava una cançó de l'Amado Mio,
1: es anava
0: traient un guapo d'aquells llargs, d'aquells,
1: sí,
0: guants llargs que arribaven fins més amunt, més amunt del mig braç.
1: Del
0: arribaven,
1: colze, sí.
0: I més amunt del colze.
1: Sí.
0: I se'l anava traient d'una manera lenta,
1: sensualment,
0: deliberadament, se'l anava traient.
1: Doncs això, a veure, segons les crítiques d'aquell temps, i era pecaminós, i com que era pecaminós i era un striptease, de moment va quedar prohibida.
0: No va quedar prohibida, que no hi havia res a dir, però, de fet, sí que si tu mires des d'un punt de vista neutral i sense desapassionament, poder incitava,
1: sí,
0: a transgredir,
1: sí, a moltes coses,
0: el,
1: sí,
0: pecat capital,
1: sí,
0: de la luxúria.
1: Sí, de la luxúria, sí. El sisè manament,
0: també,
1: no cometeràs actos impuros i...
0: Sí.
1: Ni pensamientos ni actos impuros, no?
0: Sí,
1: això, no?
0: Quan ho explicava, eren molt escuets, eh? Explicaven un raràs pare i mare, i llavors anaven explicant tot,
1: sí,
0: i quan deien no fornicaràs, i pam, ja passaven de seguida a l'altre, ja, a l'altre manament.
1: Perquè no li preguntés ningú a veure en què consistia el fornicar, no?
0: Sí,
1: i llavors es havien de donar massa explicacions.
0: Jo em pensava,
1: no?
0: Que és que no es podien matar formigues.
1: Ah, clar, esclar.
0: Però de veritat, no ho dic...
1: De hormigo.
0: Sí, sí. Em corre una hormiga. Doncs cantava la melodia Amado Mio, que la imaginació popular deia que estava retallada perquè en la versió original doncs li queia tot el vestit i llavors amb la gran cavallera es tapava tot, etcètera, etcètera, i no hi havia res.
1: O sigui, la imaginació corria.
0: Era el mal exemple que era una senyora que estava ja casada i llavors té un flert amb un aventurer que arriben allà.
1: D'un casino.
0: Sí, que és en Glenfort, sí,
1: sí,
0: és això tot. I mare de Déu, el cardenal de Sevilla va enviar...
1: I era el Tarancón aquell?
0: No, el cardenal de Sevilla, el cardenal Segura.
1: Ah, en Segura,
0: sí, avui...
1: que era com en Tarancón, o qui era en Tarancón? Perquè ara no sé d'on li
0: tret aquest nom. Era més tard. Que
1: era més tard,
0: era
1: no?
0: El cardenal
1: era de Toledo, no?
0: De la transició, que també se'n va portar les ires de la caverna,
1: sí,
0: també perquè
1: bueno,
0: va voler ser una mica més ja...
1: Ah, més aperturista.
0: Sí, més aperturista. Turista, i llavors...
1: Però doncs deixem un molt segur,
0: sí,
1: aquest.
0: Doncs mira, l'Amado Mio, aquesta melodia, la van gravar en aquí una artista que era de procedència anglesa, la Maggie Sullivan, que va gravar amb l'orquestra de l'Artur Caps, que eren caps i joans dels vienesos. I llavors va fer una altra versió un cantant que va venir de Portugal, que es deia Pepe Denis. I esclar, va començar a ensejar l'Amado Mio i la censura s'hi va posar de seguida perquè, sent un senyor, no podia cantar Amado Mio.
1: I de cantar Amada
0: Mia. I llavors li van canviar per Amada Mia. Era llavors.
1: És que llavors és que també no entrava el cap que volia, perquè hi havia un Amado, no?
0: Sí.
1: Però bueno.
0: Doncs mira,
1: deixem-ho així.
0: Ara anirem per la Maggie Sullivan i la versió que va fer amb l'orquestra de l'Artur Caps.

0: doncs ara anirem a la primera època del rock, que hi havia hagut un conjunt dels primers, que era Bill Haley i els seus Cometes.
1: Ah, Bill Haley i els seus Cometes.
0: I llavors va sortir també ja veus femenines que també es van adaptant al rock. I una era la que portarem ara.
1: La Bonnie Lou.
0: Bonnie Lou.
1: Però aquesta que també era de música country, no?
0: Sí, perquè el country i el rock de vegades s'acostava una mica al tipus de country, eh? Hi havia un tipus de melodies, ara hi havia les balades, però hi havia un tipus de melodies country que també...
1: I el que era cantant, tenien un aire, no?
0: Sí, el que era cantant de rock també tenia, també era aquestes melodies folk, country també, sí. I la Bonnie Lou tenia aquesta faceta de tant cantar rock com cantar country. I ara en portarem
1: ara
0: una.
1: Que canta aquesta? A què pertany? 7 dies de soledat?
0: Una mica country amb una mica de rock, sí.
1: Barrejat un...
0: Sí, barrejat una mica, sí. Que també aquesta melodia aquí van posar-hi això, com que els adaptadors, això, aquestes gravacions venien dels Estats Units.
1: Sí.
0: I els adaptadors hi posaven, aquí van posar 7 dies de soledat. Jo tinc aquesta mateixa melodia cantada per una altra figura i porta 7 estrelles solitàries.
1: Ah,
0: però ve a ser el mateix.
1: Però ve a ser el mateix.
0: Doncs, ara la recordarem.

0: Doncs la Bonnie, sentint aquesta melodia, te l'imagines allò amb una cavallera rossa i a dalt el barret texà, eh?
1: Sí, sí, jo me l'imagino com... Sí.
0: I aquelles jaquetetes de cuir, també,
1: sí,
0: que portaven
1: també,
0: botes
1: sí.
0: altes, eh?
1: Botes altes, però baixes de taló, no?
0: Sí, sí, baixes de taló, sí. Però botes altes, de tipus cowboy.
1: I uns quants serrallets també en la caçadora.
0: Sí, sí, aquelles tiretes de cuir que penjaven. Sí, era maco tot allò, feia...
1: Sí, també ho recordem així.
0: Era tot el contra. I de vegades també una canana amb un revolver, també, d'aquells del
1: bueno,
0: colt.
1: Sí, ho portava sí, en la cintura,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, això també estava bé. I ara canviarem de tema, perquè si hem posat una mica de... Al començament em recordava Zarzuela, hi havia una figura de l'òpera que era una gran soprano barcelonina, però això va néixer en el segle XIX.
1: S'acabava, sí, el 1895, la Capcir.
0: La Mercè Capcir. Sí. Sí, sí, que feia uns grans duets que va tenir molta fama i molta de part de la seva carrera va anar a Itàlia amb les companyies d'òpera d'Itàlia.
1: Sí, a Milán, a Florència.
0: Per tots els teatres.
1: Inclús a Buenos Aires també
0: sí,
1: havia actuat.
0: Sí,
1: hi havia... El Liceu de Barcelona.
0: També. I feia uns duets, que jo tinc molt de discos gravats a duet, amb una figura, també un tenor italià d'aquell temps que es deia Ricardo Straziari. Però ara la portaré amb una melodia d'en Franz Lehár, que era un compositor més aviat d'operetes de tipus centroeuropeu. Feia valsets, allò, el Conde de Luxemburg, saps?
1: Aquelles operetes que... eren operetes.
0: I en una pel·lícula alemanya va sortir una melodia que era el Cant del Cort. En italià, el canto del cuore, el canto del cuore. I llavors també va fer la gravació que portarem ara a la Mercè Capcir.

0: doncs la Mercè Capsir, amb una de les seves gravacions, que també havia cantat molt òpera, aquesta soprano.
1: Bueno, i ara cap on ens n'anem, ara?
0: Amb un juguet.
1: Ens anem amb un juguet, ara?
0: Un juguet, sí, que potser tu ho havies fet servir.
1: A veure,
0: un aro al vol de la cintura, que i es feia rodar, fent anar la cintura, moviments de cintura.
1: Ah, el hula hop.
0: Sí.
1: Oh, però el hula hop, sí, és veritat. Però el hula hop, l'origen del hula hop diu que els egipcis ja el feia, ja van ser els que van inventar, com
0: allà,
1: si diguéssim.
0: Devien trobar els arqueòlegs algun dibuix dels murals. O...
1: Sí, no ho sé, sí, però jo recordo el hula hop, que devia tenir uns 10 anys, jo, un... Sí, 10 anys o sí o no, 9 o 10 anys, que me'n recordo que a col·legi es va posar de moda. I llavors eren com de plàstic, n'hi havia de tots colors, de blaus, de vermells, de verds, de grocs, n'hi havia de tots colors. I llavors ja, posteriorment, clar, va passar la moda i ja va estar. I llavors la meva filla era molt petita, devia, dec parlar de l'any, pobreta, ella devia tenir un any o dos, 78 o 79,
0: es va
1: tornar a sortir, sí. I ara actualment el hula hop, hi ha aquestes gimnasses que fan gimnàstica,
0: ah, sí, que porten
1: rítmica,
0: amb uns aros,
1: que porten,
0: sí,
1: els,
0: sí,
1: aros, que això
0: ve ser com, l'aire, sí, sí,
1: ve,
0: sí,
1: ser que... com un hula hop, això,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Ara, i inclús jo quan estava de moda, que llavors quan vam acabar de fer el servei militar vam anar a tota la colla que érem, el grup d'amics de soldats, a veure una revista a Barcelona, una revista en el Paral·lel, que encara me'n recordo que la vedet era aquesta clave. Sí, una senyora, o sigui, una vedet d'opulentes formes anatòmiques era, sí. I hi havia el número dels hula hops, que ella ballava amb hula hop i en sabia amb la cintura, i les altres, ara ho devia haver ensejat, però les gals també, déu-n'hi-do, totes.
1: No, allà. No, però vull dir que jo me'n recordo que quan era una criatura, sí, sí, jo el havia fet servir, el hula hop.
0: Costava d'agafar-ho?
1: No. No.
0: La inèrcia hi anava voltant.
1: No, sí, hi anava voltant, havies d'anar bellugant la cintura o la cadera, sí. Vull dir que hi anava, sí.
0: Sí, ja ho deia, movimientos sabrosones de, sí, cintura hay que tener. Doncs ara hi havia una vocalista que era en aquells anys, acabament dels anys 50, l'Anna Maria Parra. I és clar, com que va sortir aquesta modalitat, molts compositors i músics van apuntar de seguida a la moda que sortia, sí, i van fer melodies
1: del hula hop,
0: sí, que corresponents a hula hop. Doncs ara la sentirem, en l'Anna Maria Parra i les virtuts del hula hop.

0: tendons ja s'hem enterat, eh? No,
1: n'hem assabentat ja ben bé de com es bellugava el hula hop.
0: Sí, que llavors també hi havia hagut un altre artilugi que jo també tinc un disc, però ja el portarem un altre dia.
1: Ai, era el hula hop.
0: No, era el yo-yo, que també se sabia de fer anar, eh?
1: No, però això el yo-yo era més antic. Bueno, després, posteriorment, vull dir que també va venir la moda.
0: Sí.
1: Però jo me'n recordo que el meu pare deia que ja hi jugava ell de petit
0: amb un
1: yo-yo.
0: Sí, yo-yo, sí, és antic.
1: Sí.
0: I llavors una cosa, un altre joguet que era el Diablo francès, que era un conus que anaven amb dos bastons amb un fil i anaven anant, eren com una cosa que era de cono.
1: Un Diablo.
0: Els conus, i llavors amb un pal a cada mà anava pujant i baixant i anava rodant.
1: No? Allò. Però i si tirem també, hi ha aquestes criatures de l'any de començaments de segle, l'any 14 o l'any 15, que van amb un, com amb una circunferència grossa, amb un aro gros.
0: Ah, sí.
1: I llavors hi porten com un pal.
0: Sí.
1: Un pal i també el feien,
0: jo,
1: el
0: jo,
1: feien
0: jo,
1: rodar,
0: jo havia
1: no?
0: tingut d'un aro de ferro que encara eren per casa fins fa poc i llavors amb una maneta que sí. i era un
1: havia
0: i llavors
1: fer
0: havies fet anar, sí, era l'aro. Doncs ara mira, posarem una melodia que la podia anar dedicada a aquesta, sinó que és molt antiga aquesta melodia, en aquella senyora que va tenir aquell com ho diem ara, un
1: flair?
0: No, un flair no, un flair.
1: Què va passar?
0: Un petit ensurt amb el màster que no havia fet, després amb unes cremes que hi va tenir unes dificultats.
1: Sí,
0: i no sabia
1: unes
0: com...
1: dificultats excessives amb la crema,
0: no,
1: sí.
0: No sabia com sortir-se'n de tot, ni sabia com arreglar-ho.
1: No, es veu que no se'n recordava ben bé de...
0: Sí, però hi havia un...
1: Quedava en blanc en segons quins moments
0: hi havia hagut una melodia.
1: Feia màgia.
0: Que l'haguessin pogut dedicar, ja molt antiga, que el títol és Jo
1: te lo arreglo todo.
0: Jo te lo arreglo todo.
1: I què li havien d'arreglar amb ella?
0: En aquest sí sentim que hi ha una parella de cantants que és l'Orquestra Casablanca, que tenia dos vocalistes, en José Mori i Jesús González, i van fer una adaptació d'aquesta melodia, que era com es presentava com Paso Doble, Corrido Porteño, i aquests tenia solució per tot, tenien.
1: Bueno, escoltem-ho i encabat ja.
0: A veure, podeu dir que servir.
1: Farem les deliberacions pertinents.
0: A la excel·lentíssima senyora
1: si
0: Cifuentes.
1: Sí.
0: Vinga, doncs, jo te lo arreglo todo.

0: Queda arreglat, perquè ells tenen la fórmula màgica.
1: Sí, jo te ho arreglo tot i no t'has de preocupar. I ara portaré una melodia d'aquelles sense pena ni glòria que sortien.
0: Era
1: que,
0: sense pena ni glòria?
1: Sí, eren melodies que quan en el seu temps sonaven no van quedar ja... van quedar més aviat en l'oblit, però eren enganxoses, eren allò una mica que es retenien quan es cantaven.
0: Sí.
1: Hi havia la Mari Merche, que actuava en sales de festa i tenia orquestra pròpia i la contractaven molt, i va gravar una melodia d'origen francès.
0: També abans de la guerra.
1: No, no, això era en l'any 48, 1948, el disc. Volvamos
0: a querernos.
1: És maco, això, oi?
0: Sí, mira, volvamos a querernos.
1: Ens tornem-hi.
0: Va.

0: doncs la típica melodia enganxosa, eh?
1: Sí.
0: En Rafael Medina i tot
1: cantant. També.
0: Sí, però també era per enamorats, aquestes músiques que, per cert, la Mari Merche, després, quan es va retirar, es va dedicar al teatre. Era una figura del teatre,
1: sí,
0: també.
1: Sí.
0: I ara anirem a recordar aquelles pel·lícules espanyoles i aquells trossos de folclore del noticiari Nodo.
1: Ah, allò de los coros y danzas.
0: Les pel·lícules espanyoles en blanc i negre, que sortien aquelles que cantaven i ballaven,
1: sí,
0: melodies regionals típiques,
1: sí,
0: i hi havia la Conchita Martínez, que era una figura oblidada, i era especialista en aquests temes. Sempre anava acompanyada de castanyoles.
1: De castanyoles, doncs, sí, com unes pandilles llargues fins,
0: sí,
1: als peus, i llavors portaven també com a sota uns bombatxos, tots de puntes.
0: Sí, era com unes bragues, però...
1: Sí, per si aixecaven una mica la fandilla.
0: Sí, si aixecaven, es veia fins al genoll, esclar.
1: No.
0: La visió...
1: Tenien un plec de roba, devien tenir per rentar i planxar.
0: Amb unes puntes sobre genoll, oi? Anaven amb aquelles bragues grosses.
1: I a més, la fandilla que els hi queia per...
0: I els observadors masculins...
1: No veien res.
0: Home, la visió la tenien fins a sobre genoll. Amb ells els agradava més la visió fins a territoris fronterers, ja.
1: Home, és que ja, de fet...
0: O no?
1: Sí, però...
0: Sentim-ho.
1: I encara existeixen, aquests trajes.

0: regionals.
1: Esclar.
0: Típics, sí. Perquè es porta per nom Canto Lagarterano.
1: Sí, doncs és un Canto Lagarterano.
0: D'allà de la Gartera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, però...
0: Fan aquells brodats,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és maco, perquè intervenen les castanyoles i ara tanques els ulls i veuràs aquelles, les giravoltades.
0: Les veurem ballant, sí.
1: Vinga.

0: Cap a Mallorca.
1: Cap a Mallorca, tothom ligat. Cap a Mallorca.
0: Sí, sí, que hi va haver un episodi d'uns nuvis que, sí, que llavors hi havia una rivalitat a les cases de pagès, perquè generalment els casaments eren pel mes de maig i llavors és quan se començaven a arrencar patates. Arrencaven patates i hi havia una pugna a veure qui arrencava primer patates, qui les tenia més aviat, i hi havia una parella de nuvis que estaven era el fill d'una casa.
1: De viatge de noses.
0: Sí, i van enviar, llavors aquell temps...
1: No, ja m'imagino.
0: No hi havia mòbils.
1: Començar a arrencar patates.
0: Sí. Llavors, els veïns ja van començar a arrencar patates, a la masia dels veïns.
1: Sí, i llavors ells devien dir, si no les arrenquem, que se'ns faran malbé, se'ns grillaran, no?
0: No, que no, ser els primers per embarcar, que els preus eren més bons, ja allò que la pugna que hi havia de ser el primer a arrencar, primer de portar-los a l'estació a embarcar. Van enviar un telègrama, que llavors hi havia telègrames, ara ja... Se'n recordes que era un paper blavós, sí, llarg, sí, i les paraules, cada paraula tenia un preu. I anava dient stop, i com més paraules, més money. Més valia, sí, esclar, el telègrama.
1: Bueno, i llavors doncs van enviar un telègram...
0: Sí, que ja arrencaven patates, que tornés, que...
1: Però quants dies feia que era fora?
0: No ho sé, però que suspengués ja. I les patates, abans de ser arrencades, primer tenen un procés, perquè si no hi ha moltes madures que...
1: I entra un morrut.
0: S'han de ruixar. I el nuvi, sí, i la núvia va enviar un altre telègrama,
1: sí,
0: dient que sí, aquí en el Maresme ja s'arrencaven patates,
1: sí,
0: doncs allà a Mallorca les patates tot just s'arruixaven.
1: Ah, molt bé.
0: És allò que prèviament s'havien de ruixar.
1: Que a Mallorca anaven una mica més enrederits,
0: sí,
1: que aquí
0: enrederits,
1: a Mataró.
0: Sí, anava més
1: enrederits. Anava més enrederits.
0: Estava en fase de ruixar.
1: Que s'esperessin,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, molt ben contestat.
0: Són aquelles anècdotes que...
1: Sí. Doncs, que es
0: ara,
1: diuen...
0: Amb els mòbils...
1: Es diuen, però no se saben.
0: Amb els mòbils, avui al dia, ja tothom es connecta de seguida. Doncs no anem a escoltar aquest vol que anava cap a Palma de Mallorca. Los Cuatro de la Torre.
2: Estoy en el aeropuerto esperando.

0: Doncs sí, o bo que anava cap a Palma de Mallorca.
1: Ai, sí,
0: amb un caravel, eh? Que aquell temps hi havia uns avions francesos que en deien un caravel. Que hi eren de reacció.
1: Sí, que deien que eren més ràpids, no?
0: I portaven, per comptes de portar els motors a les ales, es portaven a darrere de tota la vora la cua en el fusellatge enganxats de l'avió, el caravel. Que abans del caravel hi havien hagut uns anglesos o bristols que eren d'hèlices. Amb hèlices anaven. Eren tots panxuts i no amagaven la roda. Anaven amb les rodes fixes, sota el motor amb les rodes. Aquests, que eren d'una companyia que ja està desapareguda, que li deien Aviación y Comercio.
1: I d'aquí 30 anys, com haurem evolucionat? No,
0: cadascú anirà amb un coet sobre l'espatlla. No, un coet entre cames i au. Cap aquí, cap allà.
1: No, anirem programat, anirem amb un ordenador.
0: No, pensava que no anéssim amb coets al cul. Diu, aquest, ara van sortir amb coets al cul i mira, van allà on volen.
1: També.
0: Doncs mira, ja se'ns va acabant el temps. I ara posarem aquell que volia el biberó, el xupete, allò...
1: Mayo quiero,
0: sí.
1: Que li canta la Carmen Miranda i qui més?
0: La Carmen Miranda...
1: I Celia Cruz?
0: La Celia Gámez també ho havia cantat.
1: No, però doncs... el d'avui és Celia Gámez i la...
0: Sí, perquè he fet un muntatge. Saps que m'agrada fer muntatges. I llavors sentirem primer a la Carmen Miranda.
1: Això, la Carmen Miranda.
0: I després la Cèlia Gámez.
1: I la Cèlia Gámez o la Gámez,
0: no, la Cèlia Cruz era cubana. I la Cèlia Gámez era una vedet revisterió.
1: Ah, val. Doncs i amb això ens despedim fins la setmana que ve,
0: la setmana que ve, que ja portarem noves gravacions,
1: sí,
0: però antigues.
1: Noves gravacions.
0: Doncs deixem-vos amb el Mamá Eu Quero.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
2: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
1: Més informació a visitlescala.com.
3: L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Sensacions de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: El temps.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Atenció, perquè tenim canvis i inestabilitat durant aquest cap de setmana, i no només això, sinó que també faran que ens arribin ruixats aquest dissabte, i a més també tindrem un canvi a la temperatura. Així que anem a veure la previsió per l'inici del cap de setmana, perquè s'espera que ja des de primera hora puguin arribar alguns ruixats a trams del litoral, especialment al sector sud del territori. Serà precipitació que pot afectar altres trams del litoral, i a mesura que avancin les hores també anirà arribant. Més precipitació pel sud, que s'anirà estenent de sud a nord. Però de moment, al matí, encara es mantindria al sector sud de Catalunya. Serà entre feble i moderada, i localment pot ja anar acompanyada de tempesta. Gràcies a aquesta cobertura nubosa que tindrem durant la jornada de dissabte, la temperatura serà lleugerament més alta a quasi tot el territori, i també tindrem una mica de pols en suspensió a capes mitjanes, així que podrem veure el cel marronós, o fins i tot que la precipitació vingui acompanyada d'una mica de fang. Durant les hores centrals del dia, aquesta precipitació pot ser localment forta, especialment al litoral sud, i després aquesta precipitació s'anirà estenent ja de sud a nord i anirà escombrant tot el territori. S'espera que la part amb intensitat més forta es quedi al mar Mediterrani, però podria anar lliscant localment per punts del litoral. Així que tenim aquest avís vigent a punts del litoral sud durant aquesta jornada de dissabte, però atenció, perquè en properes actualitzacions aquest avís podria anar canviant. Recomanem anar seguint la previsió. El cap de setmana acabarà amb més sol, però amb ruixats que podrien arribar a última hora per l'oest, i dilluns i dimarts encara se'n podrien formar alguns a punts de muntanya, tot plegat acompanyat per aquesta temperatura que tornarà a pujar lleugerament. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional. Perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa't transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
4: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
3: Més informació a visitlescala.com.
5: Els caps de setmana passen coses bones.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
2: Un aniversari, la festa amb amics i amigues, la millor celebració, la fareu al Racó de les Festes, a Cassà de la Selva. Espai de celebracions disponible de dilluns a diumenge, matí i tarda. Baby showers per celebrar l'arribada d'un nou nadó. Trobades familiars, amb zona interior i exterior, parc de boles. El Racó de les Festes, carrer del Remei 113, Cassà de la Selva. Visiteu el nostre Facebook i Instagram.
3: It must be true, 'cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true.
4: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
5: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
6: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
7: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
8: I parlant d'emocions.
9: 50.
10: Exacte.
11: En el 107 de la FM.
12: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
13: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
14: Entrevistes.
15: Em pots dir, sisplau, quin és el secret que una persona com tu, un cantautor com tu, un poeta com tu, un compositor com tu, hagi pogut cautivar d'una manera extraordinària a un imperfecte com jo? Quin és el secret?
16: El secret jo crec que està en fer servir els sentits, no? És a dir, un hi veu, escolta, olora, toca...
15: Sí.
16: I tot això, doncs, d'alguna manera ho destila, ho analitza, ho sintetitza i... I, bueno, ho passes i ho escrius. I quan tu escrius, escrius primer per expressar-te.
15: Clar.
16: I per commoure't, és així. I després per comunicar-te amb els demés i tractar de commoure els demés.
15: Cada cop que sento una cançó teva, Joan, penso que la sensibilitat potser s'està perdent, potser els joves estan perdent el que era la música que sortia del cor, directament del sentiment. No sé què em podries dir sobre això, tu, Joan.
16: Jo el que voldria dir és que en aquest cas el que passa és que la música que fem nosaltres no té la... no està a l'aparador com altres tipus de música,
15: yeah,
16: de fast music, no? De música de consum ràpid, que fan los 40 Bricibengo i totes aquestes coses, no? I en tot una sèrie de coses que estan tot el dia bum, bum, bum, bum, i van fotent, no?
15: Yeah.
16: Tot el rato. Llavors, això, clar, és impossible que algú li agradi algú que no coneix. I llavors...
15: Evidentment.
16: Per comprar un cert tipus de música fa falta tenir un interès previ en anar a buscar aquest tipus de música. És a dir, no, que no, que si no hi ha més... Jo no crec que la gent jove sigui més llesta o més estúpida pel fet de ser més jove, sinó que la gent, pues, ni més sensible a una música o una altra.
15: Com veus el futur, Joan?
16: Com suposo que tots, amb una certa preocupació, no? Jo sembla que hi hagi algun tipus de... Jo ho veig amb molta preocupació. Amb molta preocupació, és a dir, l'aspecte social,
15: yeah,
16: l'aspecte en general, i un cert de desinflar-se de tot una... algú que havia tingut una certa força i que, doncs, home, abans del... doncs hi havia altres valors que ens importaven, no? I sembla que aquests mena de valors s'estiguin una mica esvaint, no?
15: Estàs bé? Estàs content d'estar aquí a l'Alt Empordà, a Canal 25, o no?
16: Sí, molt, molt.
15: Ja tocava. Potser el destí o no hi creus en el destí?
16: Jo soc, no hi crec gens en el destí com...
15: Ah, no?
16: Com a element que condueixi la... el cada dia de l'espècie humana, no? Penso que seria empobrir-la molt, pensar que hi ha un destí que decideix per tu, no? L'home decideix el seu cada dia amb els seus actes, amb el seu pensament, les seves coses, i és capaç de modificar-lo, no?
15: Tu composes igual de bé en català que en castellà, però què tries, el català o el castellà a l'hora de composar?
16: Vulguis que no, fer un treball en català representa no només un mercat determinat molt, molt més concret, per dir-ho bé, no? És millor fer-ho pues un any que no vulguis sortir de casa, m'entens?
15: Bé, ja que estàs a Canal 25, on les sensacions són la base, explica'm la millor sensació que has tingut tu a la teva vida, Joan Manuel.
16: La sensació més agradable que he tingut mai a la meva vida va ser un dia que tornava a sol de Girona, anava cap a Begur i passant per... exactament, per Vullpellac, sortir de la Bisbal,
15: sí.
16: Hi havia un embalat,
15: sí.
16: Que no era un embalat, era un canyís, un canyís.
15: Sí.
16: Hi havia una orquestra, allò, una orquestra tocant, no sé si seria, podria ser la Maravella, la Marina, diguéssim, era...
15: Sí.
16: Era com un concert popular, no?
15: Sí.
16: Llavors, vaig entrar al cotxe, vaig fumar un cigarro allí i fumava que aneu, i estaven tocant, no? I llavors barrejat amb el Partoploro, tocant, del repertori del cançoner sentimental nostre, doncs van tocar cançons meves. Llavors va ser una sensació realment molt forta, eh? Jo aquesta sensació, aquesta, i sentir la saeta tocada a l'entrada del Cachorro en Sevilla, a la Setmana Santa de Sevilla, són les sensacions més fortes que he tingut jo amb la meva de músiques que hagi pogut.
15: Bé, Joan Manuel Serrat, moltes gràcies per haver estat aquí a l'Alt Empordà, a casa nostra, Canal 25. Ja saps que fa temps que et demano que em firmis aquest últim disc que vas treure a la venda. Sempre m'agrada tenir tots els discs signats teus i evidentment no podia faltar aquest. Moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
16: Moltes gràcies, estar al disc ha estat una bona excusa per estar amb tots vosaltres i per rebre aquest bany d'afecte. Gràcies a tots.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
8: Sempre al costat de la cultura.
9: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: escolteu. La història secreta. Doncs imagina.
1: Bueno, jo trucava perquè des de fa tot l'any resulta que jo agafo el tren els dilluns. El tren a les 4 i quart a Llançà fins a Figueres. No ha passat mai el revisor. No hi ha guixeta per obrir, o sigui, per agafar bitllet, no hi ha res. I vull dir, tot l'any hem anat de gratis. Però tot l'any, no és un dia o dos dies, no, tot l'any. A més, resulta que durant tot l'any hi posen dos trens, que el segon sempre va buit. Sempre va buit, almenys fins a Figueres. I resulta que l'estiu, que comença a haver-hi, hi ha molta gent que ve de la frontera, resulta que només en poses un. I ja arriben a Llançà i han d'anar drets. És la meva queixa que jo volia fer.

0: listeriosi. Consells de seguretat alimentària. La listeriosi és una malaltia poc freqüent que es transmet pel consum d'aliments contaminats pel bacteri Listeria. La listeriosi afecta de forma més greu a embarassades, nounats, persones amb les defenses debilitades, malalts crònics, persones d'edat avançada o sotmeses a determinats tractaments mèdics. Listeria és resistent al fred i pot créixer a baixes temperatures, però la calor el destrueix. Per prevenir la listeriosi, netegeu el refrigerador amb regularitat. Assegureu-vos que la temperatura del refrigerador és de 4 graus centígrads o menys. Guardeu tapats a la nevera els aliments que necessiten fred, així com els preparats i els sobrants. Respecteu les dates de consum dels aliments i, un cop oberts, consumiu-los el més aviat possible, especialment els refrigerats llestos per al consum. Consumiu els aliments sobrants abans de 3 dies i rescalfeu-los bé just abans de consumir-los. Cuineu i rescalfeu completament els aliments. La calor mata els bacteris. Renteu-vos les mans i netegeu les superfícies i els estris abans i després de cuinar o manipular aliments. Renteu i talleu les fruites i verdures just abans de consumir-les. Embarassades i persones amb les defenses debilitades, eviteu el consum de llet crua i formatges frescos o de pasta tova elaborats amb llet crua. Peix fumat, carn i derivats no cuinats, embotits llescats i patés refrigerats, germinats crus, vegetals tallats amb molta antelació. Desinfecteu les verdures crues en una solució d'hipoclorit durant 5 minuts. Per prevenir toxiinfeccions alimentàries, respecteu sempre les 4 normes bàsiques de seguretat alimentària. Netejar, separar, coure, refredar. 061. CatSalut respon. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
1: I parlant d'emocions,

0: informació, música, entreteniment.
1: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
1: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: 900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Crida la calma que ha fet l'Organització Mundial de la Salut. L'OMS assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general, Tedros Adhanom, no descarta, però, que puguin aparèixer més casos i recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Adhanom es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Quan comences coses noves.
5: Dilluns.
4: Quan necessites saber què passa.
5: Incendi a l'alçada Paüls.
4: Quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar. Quan somies nous projectes. Quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus. Sempre som al teu costat. La xarxa.
6: Una mariposa grande, ¿no?
7: Vale.

Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: to the company store.
1: Miradas, colors, flors que expliquen històries, detalls, instants irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

0: experiències del confinament.
1: Hola, sóc en Guillem Micaló i ara us diré tres rodolins. Tot el món va guanyant i el virus va marxant. A l'escola vull tornar i els meus amics saludar. Tot això va passant i a la normalitat anem tornant.

0: la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.

0: Полечика, пика, паярика, кама, тортой, бакарика, батанисис, полечикс, пикс, паярикс, кама, торта и бакарикс.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell del seu pare, i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi. Sempre hi ha un dia que dius, avui faig país. És aquell dia que tornes a aquell museu de Figueres, que vas un cop més a fer un tomb per l'Escala, Roses, Cadaqués, o una ruta pels nostres innombrables pobles. I acabar el dia restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Restaurant Bistró Montserrat. Hi ha dies que són perfectes. Avancem junts.
9: L'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant. Amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972 590 8

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: S'acaba la gratuïtat del servei de Rodalies. Finalitza així el període sense pagament que es va posar en marxa a finals de gener arran de l'accident de Gelida. Judit Huerta.
2: La decisió arriba després que la Generalitat i Adif hagin donat per acabada la primera fase de l'emergència, assegurant que a partir de la setmana que ve el 96% del servei quedarà restablert. Això, tot i les obres que encara estan vigents i obliguen a establir serveis alternatius per carretera com els dels túnels del Garraf. Des de la plataforma Dignitat a les Vies recorden que estan en contra d'aquest pagament. Ana Gómez és una de les seves portaveus.
3: L'usuari porta molts mesos vivint al límit, carregat. I ara mateix, tot i que la situació està una mica millor, no està en el punt òptim per dir que la xarxa funciona amb normalitat.
2: La realitat, diu la plataforma, és que la fiabilitat del servei està lluny de fer-se realitat. Les afectacions constants, les obres a tota la zona de Regional Sud, l'emergència de l'R13 i una R15, que només reobre el 50% i amb limitacions de velocitat, configuren un escenari molt allunyat, afegeixen, del servei que els ciutadans mereixen.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: La música, sense cap dubte, la nostra, la de Ràdio Vila-sacra.

0: raïm és una fruita ideal per fer una dieta desintoxicant per beneficiar-se de les seves propietats depuratives. És també un producte fantàstic per a malalts de reumatisme, gota o artritis. Aquí no acaba la cosa, perquè és molt recomanable per qui pateix problemes de ronyó o del sistema circulatori.
1: I és que els productes catalans són salut.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
2: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
1: Més info a espaigironès.com.
3: Radio Vilasacra rompe moldes y como rey de España no lo puedo permitir.

0: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
1: Centre Veterinari Empordà. Visites i vacunació a domicili. Perruqueria canina a hores convingudes. Alimentació i complements. Salomó Prat i Pineda, carrer Méndez Núñez, número 3436. Telèfon 972 67 38 43 de Figueres.

0: Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
1: Filosofia sense punxero. Efa, Emma.

0: petit crustó de Vila-sacra.
1: Fleca, que viures i cafeteria.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
1: Un lloc molt acollidor i casolà, on passar una estona i a més trobar aquell que viure que et fa falta.
2: Obert tots els dies de 7 del matí a 7 de la tarda. Dissabtes, diumenges i festius, fins les 14 hores.
0: Carrer Castelló, 14 Vila-sacra.
1: Taules interiors i exteriors.
0: El petit crustó de Vila-sacra.
2: Telèfon 676 1648 08. També estanc i càrrega de mòbils.

0: Joc de Pares, amb Marta Vallès. Avui parlem...
1: del trastorn negativista desafiant amb la neuropsicòloga Cati García Nonell del Centre de Neuropsicologia Infantil del Maresme. Com es comporta un nen amb aquest trastorn?
2: Mala conducta, de conductes negatives, desafiants, hostil i sobretot dirigides a incomplir l'autoritat.
1: Per entendre's, és aquell nen que diu no a tot, que ho troba tot malament, que rondina sempre. Com deia en Groucho Marx?
2: Sea lo que sea, me opongo, no? I és una característica d'aquests nens, no? Sigui el que sigui, diguis el que em diguis, és que no. No és com si constantment fos no.
1: I no s'ha de confondre amb una rebequeria puntual.
2: Sí que ens hem de fixar en quan la conducta sigui molt pitjor que la majoria dels nens de la seva edat, que a més aquesta conducta estigui interferint negativament en el rendiment i en el funcionament general d'aquest nen i que a més això estigui provocant un patiment emocional important dins de l'entorn de la família o de l'escola.
1: I com es diagnostica?
2: Un comportament negativista i desafiant que dura almenys 6 mesos o més i en el que es presenten 4 o més dels següents símptomes. Rebequeries, discussió amb els adults, desafiar a l'adult i no voler complir les demandes o les normes que se li estableixen, molestar intencionadament els altres, acusar els altres dels seus propis errors o del seu mal comportament, ser excessivament susceptible respecte als altres, els hi molesta el que fa l'altre, el nano colèric, ressentit i rancorós.
1: No sabem exactament què ho causa.
2: Hi han certes habilitats cognitives que predisposen a tenir un mal comportament o a ser menys tolerant a l'autoritat, la falta d'autoregulació, la flexibilitat cognitiva, el que anomenem moltes vegades la funció executiva, no? Que és la que ens permet controlar o gestionar adequadament les nostres emocions.

0: És un trastorn que fa força difícils les relacions.
1: Interfereix la vida acadèmica i la vida social del nen. I que a més les famílies t'ho expliquen molt bé, perquè genera un malestar familiar important. Discussió entre la parella, discussió en l'entorn familiar.
0: Sovint es donen situacions en públic que fa que la gent del voltant no entengui quin és el problema.
1: A mi el que més m'impacta habitualment és quan les famílies t'expliquen que estem en un lloc públic, que estem en el parc, que estem en una situació social pública i li fas una demanda al nen i et respon d'una manera totalment fora de lloc. I aleshores tot al voltant, ostres, aquest nen és un maleducat. Amb una bufa això s'arreglaria. És que clar, és que actualment, fixa't, no se'ls hi posa límits, no? I se senten molt, molt malament les famílies.
0: Com els hem de tractar?
1: Només tenim tres opcions. L'autoritat, el poder negociar i el ignorar. Fer veure que no veiem aquella conducta. El que es tracta és no carregar massa un ni carregar massa l'altre. No podem ser sempre autoritaris perquè no li estarem ensenyant res. La bufetada fa que aquella conducta deixi de passar, però no pot ser que s'estigui aplicant l'autoritat amb tot. Tampoc pot ser que estiguem ignorant constantment, perquè llavors el nano farà el que voldrà. El que sí que es tracta és ajustar i sobretot ensenyar a resoldre conflictes. Si ells es troben en una situació de frustració, en una situació d'incomprensió, tot està contra ells. El món està contra mi i per això es reboten.
0: Perquè imposar l'autoritat ho empitjora tot encara més.
1: A vegades ens pensem que les conductes apareixen aïlladament o que apareixen això per fastidiar-nos a nosaltres. Cal analitzar què ha passat, perquè si un nen en principi no es pot rebel·lar contra una ordre si no se li ha donat cap ordre. No estic dient que no se'ls hagi de donar ordres, no? Però potser se'ls ha de donar les ordres d'una altra manera. I a més, ajudant-nos a que també ells es puguin conèixer, perquè també són nens que l'autoconsciència de què els hi passa o de per què els frustra certes situacions, ells no ho saben i simplement actuen, simplement exploten davant de la negativa.
0: Encara que en alguns casos sí que cal tallar en sec el problema.
1: Ells es desborden emocionalment i poden arribar a això, a fer una conducta realment desafiant, amb un desafiament verbal, físic i agressiu, i és una cosa que aquesta sí que s'ha d'aturar.
0: No serveix de res intentar discutir en els moments de màxim conflicte.
1: Ell diu que no, nosaltres diem que no, i comença a augmentar la conducta, comença a explotar. Arriba un moment que, com que aquesta negativa els molesta tant, poden arribar a insultar, a agredir. Llavors, ja els renyem perquè agredeixen, perquè insulten, però l'origen d'aquella discussió ja ha quedat molt lluny i arriba un moment que ens hem perdut. Per tant, a vegades aquesta situació s'ha d'aturar i anar per una altra via.
0: Com ho abordem, doncs?
1: Contràriament al que a vegades sentim a nivell de carrer, ostres, en aquest nens i dos bufetades com es feia antigament, ui, canviaria segur. Més que una autoritat, cal convertir-nos una mica en una influència positiva. I principalment cal que entenguem quines coses fan que realment aquests nens explotin. Un altre nano, el mecanisme que pot fer és avui no em compren aquest gelat, potser me'l compraran demà. Aquest xip que et permet conformar-te, és com si ells aquest mecanisme cerebral no el tinguessin. Es queden només encasquillats amb no em compren el gelat, jo el volia, no em compren el gelat, jo el volia, i això va augmentant, augmentant, i fa explotar. Per això hem de ser empàtics i ajudar-los a resoldre problemes.
0: No estem parlant de cedir, sinó de tenir clar quines conductes podem obviar per posar-los-hi més fàcil.
1: Cedir a meitat de discussió és cert, és dolent, però potser hem de planificar abans amb quines conductes ja cedim directament i no cal generar un malestar. Tampoc pots estar cridant-li l'atenció per tot el que no és capaç de fer o per tot allò que fa malament o per tot allò que et contesta malament. Per tant, també hem de triar quines coses li cridarem l'atenció i quines no. I n'hi haurà algunes que haurem de fer veure que ni les sentim. Que el nen vagi descalç per casa, jo puc considerar que és una cosa que no és important. Per tant, aquesta potser la posaré en el no li faig ni cas, ni li dic, perquè sé que si li dic ja hi ha discussió. Per tant, eliminem una discussió. Però poden haver-hi famílies que em diguin, no, escolta, és que vagi descalç, jo no vull tolerar. El problema d'aquests nens és quan hi han moltes conductes que tu has començat a negociar i que sí, que no, que t'he dit que no, i que al final li dones perquè dius, és que ets tan pesat que té el xupa-xup i calla. Aquí sí. No estem sent conseqüents. Potser som conseqüents si hem decidit que, escolta, avui és un mal dia, la olla a pressió ja està a punt d'explotar, per tant, li posarem les coses una mica més fàcils.

0: tant, serà molt útil observar i fer un llistat de quan és que el nen s'accelera.
1: Quan fem un registre de situacions, sempre hi ha un rerefons molt semblant. Una poca tolerància a la frustració, no tolerar el millor que la germana estigui allà al costat cantant, coses que podem trobar un denominador comú per les quals explota. Un cop ho veus apuntat, veus que el millor sempre explota abans de dinar, perquè comença a tenir gana, o a la tarda, quan ja està molt cansat. O el fem anar més ràpid del que ell, el millor és capaç d'anar i estem trencant el seu ritme. No, l'important és analitzar la conducta, perquè la conducta hem de pensar que no passa perquè sí.
0: En els casos més greus no n'hi haurà prou amb les pautes.
1: No ens en sortim, perquè són casos severs o són casos doncs, que no avancen. També cal dir que és important posar-nos en mans d'especialistes que puguin doncs, oferir un tractament farmacològic quan això calgui. A nivell de carrer està una mica vist com una cosa molt estranya, però és útil i la veritat és que la resposta és positiva i estem intentant preveure coses més severes a llarg plaç.
0: Hem de tenir clar que ells no han triat ser així.
1: Sempre es veu la conducta com una cosa voluntària, com una cosa que la podem gestionar. I no, l'hem de valorar, l'hem de veure també com una habilitat. El nen no és que no sàpiga qui mana, no és que potser no se li posi límits, no? És que té una dificultat per acatar aquests límits. Amb un nen potser et demana una cosa i li pots dir que no i ho tolera, però amb un nen amb trastorn d'oposició desafiant el que li passa és que aquell no, ell no el tolera, es frustra i la frustració no la sap manegar i explota.
0: I tenen el problema afegit de no saber expressar com se senten.
1: Imagineu-vos a vosaltres en una situació molt d'enfado, molt de que les coses no us estan sortint bé. Imagineu-vos que no poguéssim verbalitzar què ens està passant internament. Això què faria? Faria possiblement que explotéssim molt més, que féssim conductes molt més inapropiades, no? I això moltes vegades és el que els hi passa a aquests nens. També ensenyar als imbells, quan tenen certa edat, a poder etiquetar les emocions que els passen, els ajuda molt. Everywhere I
0: turn, I heard someone. Són nens i nenes que sí que tenen sovint el sentiment de penediment.
1: Amb una bufetada tot s'arregla o em provoca intencionadament, sembla que a ell això li agradi. No és així, no és real. Què més voldria ell que portar-se adequadament? Perquè en el fons qui acaba sortint perjudicat de tota aquesta situació és ell. I molts d'aquests nanos un cop han explotat se n'adonen i diuen és que no ho volia fer, és que em sap greu perquè t'he dit una sèrie de coses que potser no les volia dir.
0: Per això els hem d'ajudar a expressar com se senten.
1: Ensenyar-li a que les coses les pot dir d'una manera més adequada i a més ell se'n beneficiarà d'això, perquè una altra cosa que ells tampoc tenen és l'autoconsciència de que es poden beneficiar de dir les coses d'una altra manera. I ells moltes vegades d'això no se n'han adonat, que en lloc de dir, deixa'm estar, de què vas? Dir-ho d'una altra manera pot fer que potser ell aconsegueixi el que vol. I això també els hi hem d'ensenyar amb ells.
0: Els ajudarà a treballar l'empatia i també la paciència.
1: Com que et contesten tan malament, ja no és que et diguin alguna cosa inadequada, a vegades inclús és el to. Molts pares et diuen, és que és com un nen xuleta de 3 anys. I això fa que a vegades la nostra reacció cap a ells sigui excessivament autoritària. Hem de canviar aquest xip. Potser ens hem de situar en una posició al contrari. Molt més passiva, molt més empàtica, per poder arribar una miqueta més amb ells.
0: Cal treballar-ho en família per evitar que el problema vagi a més.
1: Estem parlant també d'una franja d'edat petits. Quan ja la cosa tendeix més cap a preadolescència, adolescència, moltes vegades el que ens pot degenerar és un trastorn de conducta. I si ens n'anem més endavant, a un trastorn de personalitat dissocial. Nanos que realment tenen problemes amb l'autoritat, que poden arribar a delinquir, que a més hi han certs maltractaments amb el seu entorn. Si no està tractat i no està controlat, pot descarrilar a una conducta molt, molt dissocial. I això és el perill que corren doncs, aquests nens.
0: Si parlem de xifres, hi ha molts més nens afectats del que ens pensem.
1: Ens pensem que no és habitual, però estem parlant aproximadament d'un 2 a un 16% de la població infantil, que no és poc. I a més és la comorbilitat, és a dir, el trastorn associat més freqüent en el TDAH. Els índexs estan una mica entre un 15 i un 60% dels nens amb TDAH també tenen el trastorn d'oposició desafiant o, posteriorment, el trastorn de conducta.
2: Si vols saber més coses...
0: Parlem de llibres. El niño insoportable de Ross Green, d'Ediciones Medici. Green diu del nen negativista.
1: I ell diu que una mica el nen és com una bomba. Si aconseguim desactivar-la abans, fantàstic. Si no, un cop està explotant, l'únic que ens queda és ignorar, no intervenir en aquell moment. Perquè quan ell està enfadat, quan ell està rebotat, quan ell està vacil·lant, està disgustat, ell tampoc vol escoltar una norma nova en aquests moments. És com quan peta una bomba, has d'apretar a córrer, no? Doncs una mica és el mateix. Per tant, hauríem de trobar les eines per poder desactivar aquesta bomba. El tema és que és complicat a vegades.
0: També el llibre Hijos desafiantes y rebeldes de Russell Barkley i Christine Benton, publicat per Paidós. I per als nens, el llibre Què puedo hacer cuando refunfuño demasiado, de TEA Ediciones, eficaç per treballar el negativisme. Que tot millori depèn de la implicació de la família, que haurà de fer un esforç molt gran.
1: I esgotador. És molt dur tenir que estar pendent d'aquestes pautes constantment. Quan entenem el per què ho fan i els hi podem donar les eines i podem començar a actuar d'una manera diferent, són nanos que responen. Quan pot haver-hi una mica més de calma en un entorn tan distorsionat com a vegades es genera, la veritat és que la família pot respirar.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
3: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
4: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala. I deixa't transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
5: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
4: Més informació a visitlescala.com.
6: Informació, música, entreteniment.
7: Ara escolteu l'altra ràdio.
8: Vinga.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 2. A punt per dir sí.

0: Policia Nacional Espanyola detecta 6 parelles de fet falses entre estrangers sense papers i persones amb nacionalitat espanyola. Només a la demarcació de Barcelona, en l'últim any, s'han triplicat els casos. Miquel Jarque.
1: La policia investiga 2 tipus de parelles falses, les que s'han fet amb un pacte personal de l'estranger amb l'espanyol o a través d'organitzacions. Normalment són petites, que treballen fins i tot amb DNIs robats, segons l'inspector de la Policia Nacional, Toni García, de la unitat contra xarxes d'immigració.
2: Pactes individuals i entramats petits dedicats a constituir parelles amb DNIs sostrets, amb DNIs que la persona, normalment noies, no saben que l'han empadronat en un ajuntament sense el seu consentiment i que l'han constituït com a parella de fet davant d'un notari i elles no tenen ni idea.
1: Sovint el frau és fàcil de detectar a través del padró municipal o consultant bases de dades per veure si la persona amb nacionalitat espanyola s'ha registrat com a parella de fet altres vegades. També es fan visites domiciliàries i es sotmeten a uns qüestionaris per separat. És aquí on sovint obtenen millors resultats.
2: Intentem en aquest tipus d'entrevistes preguntar coses normals de la convivència. Qual, no saben nom de familiars, jocs s'han conegut, i a vegades que trobem que la parella s'ha fet davant d'un notari i ha portat un intèrpret, que no saben ni parlar el mateix idioma.
1: Segons el Col·legi General del Notariat, a Catalunya l'any passat es van fer 20.000 unions entre espanyols i persones extracomunitàries. La policia adverteix que la legislació catalana facilita el frau.
0: Cada dia la Policia Nacional Espanyola detecta 6 parelles de fet falses entre estrangers sense papers i persones amb nacionalitat espanyola.
3: Pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund. Més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Ja ets a dins.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Si et rentes les dents cada dia, no tindràs càries i sí, més alegria.
2: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila-sacra,

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardana, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: Estàs buscant un cafè en gra acabat de torrar per a la teva cafetera automàtica? Visita'ns a cafèslíder.cat i amb un clic te'l portarem a casa. Cafès Líder. Torradors de cafès d'origen d'alta qualitat des del 1950. cafèslíder.cat.
1: Cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

Parlem de la cançó de Raimon, el cantautor nascut a Xàtiva, Els matins de ciutat. El disc el va treure la discogràfica RCA en vinil, amb una meravellosa portada d'una pintura d'en Miró. Aquesta cançó reflexa molt bé la situació de misèria, la situació d'angoixa, de pobresa que es vivia més o menys a finals dels 70 a les ciutats, on molta gent treballadora doncs es llevava molt d'hora, tal com explica la cançó. S'enrotllen les persianes, no? Els milions d'aixetes de les cases. Fa un retrat d'una hora en què es lleva tanta gent, doncs, per, en aquelles èpoques, per anar a treballar. Per mi és una de les millors cançons d'en Raimon, i té un punt, encara que els arranjaments que li va fer Manel Camp el punt era molt més clàssic, per mi té un punt de cançó de folk americà, i per això l'he volgut parlar d'ella, Els matins de ciutat, i he fet aquesta versió amb un aire una mica més country.

0: canciones a Reyes Gala.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: La finestra tranquil·litat.
4: No et preocupis si no ens vols escoltar.
5: Eh?
4: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
5: Ostres, tu!
4: Així de fàcil és la situació.
6: Ho veieu?
4: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
5: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

Una cosa sorprenent és que les petjades dels astronautes a la Lluna poden durar milions d'anys. Quan els astronautes de la missió Apollo 11 Moon Landing van caminar per la superfície de la Lluna al 69, van deixar marques molt clares al Sol. El més curiós és que aquestes petjades probablement continuïn allà avui i podrien romandre-hi durant moltíssim temps. A la Terra, les petjades desapareixen ràpidament perquè el vent, la pluja, l'aigua o els animals modifiquen el terreny. Però a la Lluna gairebé no hi ha atmosfera. Això vol dir que no hi ha vent ni pluja que esborri les marques del Sol. A més, tampoc hi ha rius ni erosió com a la Terra. El terra lunar està format per una pols molt fina anomenada regòlit, que pot conservar les formes amb molta facilitat. Quan una bota d'astronauta hi pressiona, la marca queda definida i estable. Només alguns factors molt lents, com els micrometeorits, que impacten a la superfície amb el pas del temps, poden anar alterant aquestes petjades. Però aquest procés és tan gradual que podria trigar milions d'anys a esborrar-les completament. Així, les petjades humanes a la Lluna són gairebé com un registre històric congelat en el temps, preservant un moment clau de l'exploració espacial.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Nou cop de la justícia dels Estats Units als aranzels de Donald Trump. El Tribunal Comercial nord-americà també ha tombat la taxa universal del 10% anunciada pel president dels Estats Units després que el Suprem ja declarés il·legal els aranzels recíprocs. Com en aquell cas, la justícia considera que Donald Trump no pot prendre una d'aquestes decisions de manera unilateral. És el segon cop judicial al pilar de la política comercial de Donald Trump. Washington recorrerà segurament aquesta decisió, però si s'acaba ratificant haurà d'obrir un procés per tornar els diners cobrats il·legalment. La decisió judicial arriba poc després que Trump amenacés Europa amb noves taxes. El dirigent va acusar Brussel·les d'incomplir l'acord firmat i va assegurar que aquesta mateixa setmana imposaria uns aranzels del 25% als automòbils europeus. El retard en el compliment de l'acord a Europa es deu al fet que la Comissió Europea i el Parlament Europeu no han arribat a una entesa per ratificar l'acord. Si s'acaba ratificant, haurà d'obrir un procés per tornar els diners cobrats il·legalment. Si s'acaba ratificant, haurà d'obrir un procés per tornar els diners cobrats il·legalment. Els diners cobrats il·legalment.
2: Ei, Miqui, mira la foto que t'he enviat. Confidencial, eh?
3: Uau, Laura, espectacular. Jo també tinc una sorpresa. Escolta el que t'acabo d'enviar.

0: Fins al 23 de maig, vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
1: Més info a espaigironès.com.
2: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.
4: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
3: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.

a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran

0: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
1: Xarxa local de comunicació.
0: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
1: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
1: Xarxa.
3: Hi havia una vegada un taller on sabien des de canviar una roda fins a arreglar un motor. Ho feien tot i en deien el taller de les coses ben fetes.
4: A Bosch Car Service pensem que fer les coses bé és saber-ho tot sobre el teu cotxe, sigui de la marca que sigui. Bosch Car Service, 90 anys fent les coses bé. Troba el taller que tens més a prop a boschcarservice.es.
5: A Figueres i Comarca, Autotaller Pulido. Tot allò que el teu automòbil necessita.

0: arriben els Living Days de Minma Gallery. Aquesta primavera fes de la teva llar el teu racó preferit amb descomptes de fins al 50% en sofàs, descans i mobiliari. Living Days. Dies que s'allarguen, confort que t'acompanya. Més info a minma.net. Troba 7 botigues a la província.
1: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
2: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer coneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.

0: flors. Flors que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles. Passejades, moments de calma, creativitat. Música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Alguna vegada has tingut la necessitat de gaudir d'uns instants d'autèntica llibertat? La sensació de no poder explicar les teves emocions només amb paraules? Has sentit una veu interior que et diu: ara és el moment, és el moment.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
4: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
5: Dilluns a les 10 de la nit.
4: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
6: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
7: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
6: El sol de la ràdio.
8: Ara, tota la música d'autor i sabor personal.
9: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
10: Et volem escoltar.
11: Hola, bon dia. Vull una cançó, la de Joan Manuel Serrat, Hoy puede ser un buen día. Molt bé.

0: De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que compleixi les següents condicions bàsiques: ser major d'edat, pesar 50 quilos o més i, en cas de ser dona, no estar embarassada. Recordem que abans de complir els 75 anys, més del 70% de la població necessitarà rebre sang o productes derivats. Al web donarsang.gencat.cat hi ha tota la informació relacionada amb la donació de sang: preguntes freqüents, usos de la sang, punts de donació fixos i mòbils i notícies relacionades amb la donació.
1: Em pinxo Ribadina, em panxo, vols que et punxi amb un punxó? I em panxo Ribadina, em pinxo, punxa'm però la panxa no.
2: Em dic Edgar Quirante, estic a l'escola de Avinyonet Gonzal, Avinyonet de Puigventós, i m'agradaria que posessiu Avinyonet, no, Ràdio Avinyonet.
3: Hola, em dic Ferran Puig. A mi m'agradaria escoltar Esports d'Aventura tot el dia, perquè soc molt aficionat.
4: Hola, em dic Jaume Montijano. A mi el que més m'agrada és escoltar música, perquè m'entretenc una bona estona i em tranquil·litzo dels nervis que tinc de tota la setmana.
5: Hola, jo em dic Jaiza Carnicer i a mi, com jo vaig a l'escola de música, m'agradaria més escoltar tipus de música, com el Jaume, i també obres de teatre, perquè també faig teatre.
6: Hola, em dic Andrea Seligrat. El que més m'agradaria escoltar seria música pop per entretenir-me.
7: Hola, em dic Miquel Vallès i el que m'agradaria és escoltar els esports.

0: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.

0: l'antena Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala. I deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.
2: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
3: Pareu bé l'orella.

0: Aquesta és la ràdio que pots imaginar.
1: Propera, divertida, diversa. Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
3: En el 107 de la FM.

0: la clau de volta. Quins tipus d'anticossos genera el nostre sistema immunitari?
1: Gemma Montconill, investigadora en immunologia de l'Institut de Salut Global de Barcelona.
2: Els humans tenim 5 tipus diferents d'anticossos: IgA, IgM, IgG, IgE i IgD. Difereixen en la seva localització, les seves propietats biològiques i funcions, i també la capacitat de reconèixer els diferents parts de patògens. La IgA es produeix sobretot en mucosa. En canvi, la IgG la trobem en sang i altres fluids corporals. Les IgAs protegeixen contra infeccions en les mucoses i les IgGs contra patògens invasors. La IgE, en canvi, protegeix contra paràsits i està involucrada en l'al·lèrgia. A més, es produeixen en moments diferents. En una primera infecció, primer es produeix la IgM de forma molt ràpida, però relativament breu, i després la IgG, que és l'isotip que perdura al llarg del temps i que dona protecció front a noves infeccions amb el mateix patògen.

0: I parlant d'emocions.
1: 61. Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
2: Catalunya és un país amb una gran cultura gastronòmica. La bona cuina comença per una excel·lent matèria primera. La capacitat de transformar un producte bàsic en un d'alta qualitat i valor afegit és el que caracteritza el sector del fine food o multiproducte, un dels més importants de l'agroalimentari català. La gran varietat de productes gourmet catalans són un tast de la diversitat i riquesa de la nostra geografia, història i tradició. Són productes amb nom i cognom que abracen una gran varietat de subsectors. Aliments que combinen artesania i innovació i que donen resposta a les noves tendències de consum. Productes amb un canal de venda exclusiu i una presentació diferenciada i de qualitat. El sector compta amb un teixit empresarial consistent, dinàmic i divers, amb petites empreses locals que conviuen amb grans companyies amb llarga implantació internacional. Any rere any, el multiproducte català és més competitiu en qualitat, innovació i en la captació de nous consumidors. A través de productes que expliquen una història i que formen part d'un sector que defineix la nostra identitat gastronòmica.

0: Hi ha un formatge amb un nom ben curiós, el formatge de la Sibèria. No, no us penseu que és rus. No us penseu que és rus, és de l'estat espanyol. Concretament està en el límit entre Cáceres, Toledo i Ciudad Real.
1: Joan Múrria.
0: És un formatge madurat que ve de curat a mig curat i s'elabora amb llet crua de cabra. És de coagulació enzimàtica, pasta prensada, no cuita. Un formatge excel·lent. És un formatge que té uns antecedents molt antics. Estava definit Theopracticon per un gran cuiner, Ángel Muro, el 1894. En diverses publicacions figurava com un dels millors formatges espanyols i també d'Europa. El formatge de la Sibèria, en el procés d'elaboració, hi ha una combinació que es fan servir formatges de cabra d'Extremadura. És molt intens, molt fort, molt potent, una mica àcid, però molt equilibrat. La Sibèria.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Un viatge en el temps.

0: Euskalkizun.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi liderat per l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar ha descobert el mecanisme que desencadena les al·lèrgies. Té els detalls l'Anna Banyeres.
2: Els investigadors han confirmat que les immunoglobulines D, uns anticossos del sistema immunitari fins ara poc estudiats, estan implicades en el procés de les al·lèrgies, i és que s'ha descobert que s'originen a les amígdales, punt d'entrada dels antígens a través de l'aire i els aliments, pel que la seva reacció és decisiva. Martina Philips, que signant del treball.
3: Esta localización en las amígdalas es importante porque es el primer punto de contacto de todo lo que entra desde el mundo exterior, y claro, si ya de entrada falla, desencadena los procesos que pueden llegar a desarrollarse como procesos alérgicos.
2: De manera que un cop confirmat que l'aparició de les al·lèrgies té a veure amb la tolerància que ofereixen les immunoglobulines D, la situa com una potencial diana terapèutica.
3: Podrían servirnos como algún tipo de fármacos moduladores, por ejemplo, en tratamiento de alergias.
2: Una opció que també pot ajudar d'altres malalties relacionades amb la resposta inflamatòria del nostre cos.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
5: Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Pels compromesos. Pels que obtenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Pels joves calvos. Per les dansaires.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: La Generalitat ha posat en marxa la campanya Catalunya mira el cel amb motiu de l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost. El fenomen serà visible en la seva totalitat al sud de Catalunya i de manera parcial a la resta del territori, Laura Hurtado.
1: L'any 1904 va ser l'última vegada que es va poder veure com la lluna tapa completament el sol des de Catalunya, un esdeveniment que el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu com a una gran oportunitat divulgativa.
2: És una ocasió per explicar, perquè la ciutadania, els ciutadans normals i corrents, puguem conèixer, puguem aprendre, puguem fer divulgació. És una ocasió magnífica per fer divulgació.
1: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que han identificat 27 punts d'observació segurs repartits en 20 municipis amb capacitat per acollir més de 85.000 persones.
3: Establir uns criteris que assegurin que els municipis des d'allà on es pot visibilitzar el fenomen compleixen uns criteris de seguretat. No? Ho estem fent amb temps i sobretot amb rigor per garantir que la informació també penetra i que arriba a tota Catalunya. Volem que tot el territori pugui gaudir d'aquesta experiència sense precedents.
1: La Generalitat coordinarà un macrodispositiu de seguretat en col·laboració amb els ajuntaments i impulsarà un programa de divulgació científica per donar a conèixer el fenomen entre la població.

0: setmana més. Benvinguts a la dansa catalana.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Vull aigua Dona'm Service. Me la porten fins a casa sense moure'm del sofà. Faig pres i surt fresh. Posa'm hot, very hot. Viu com una reina, viu com un rei en vaca.
5: Aquaservice, aigua a casa còmoda i sostenible. Truca al 985 85 83 i aconsegueix 3 mesos de servei gratuït.

0: BRV. Enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900-300-400. 900-300-400. MRV.
1: Això és Ràdio Vila-Sacra. Que no et confonguin.
2: Au,
3: mira que... Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Els dissabtes al matí, Ràdio Vila-sacra per poder sentir.
3: És entreteniment.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Grans clàssics, però tens raó. No fan res.
3: Ja me huelo la tostada.
2: I el teu cunyat sap on fan les millors paelles. A vegades és millor no discutir el que és indiscutible.
4: Mola o no mola?
5: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tard.

0: simplement brutal.
1: Tens de tot a prop de casa.
2: Hello, des de WhatsApp. Tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per aprendre anglès d'una vegada per totes? Per fer entrevistes de feina, màsters, viatges i tot el que et proposis. Are you ready per WhatsApp? Apunta't a l'acadèmia d'anglès més ben valorada i estaràs ready per tot. Més info a WhatsApp.es.
3: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
4: 100% Empordà.
5: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu supereconòmic.
6: Pensa en un producte.
7: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
8: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
7: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
8: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: ets i en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?

0: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Papa, m'expliques un conte?
3: Premi a la promoció musical.
4: No es pot acabar així una missa, de veritat, eh? Jo avui no ho superaré,
5: això. Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
6: Au.
7: Mira que bé.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: significa per tu la Setmana Santa?
1: Una celebració religiosa.
2: Pues ara, fins ara m'assemblaven vacances, però ara ja ni puc ni vacances aquest any ja.
3: Pues per mi abans significava vacances i ara el que estic és, vamos, fatal, fatal.
4: Bueno, veritablement la Setmana Santa avui no significa quasi gaire res per ningú, perquè abans era una setmana que es dedicava molt a venerar aquests dies, i a més també hi havia moltes coses prohibides, com eren les discoteques, música i tot. Avui dia la gent ja passa de tot, la cosa, diguem, de l'Iglésia passa força. La gent de la Setmana Santa l'aprofita per fer vacances, per disfrutar i per oblidar-se, per fer unes petites vacances. Ara, per mi no significa res, perquè jo normalment treballo quasi sempre, i poder sí que algun dia de festa sortiré a donar la volta, però fora d'això, per mi no significa res la Setmana Santa.
5: Un negoci.
0: Un negoci. Què és per vostè la Setmana Santa?
6: Doncs pues mira, reposar. Anar-nos cap a Roses, 3 o 4 dies, i anar a reposar. I sí, perquè si no ens aniríem de vacances. Però ara és massa car per córrer per Setmana Santa.
0: Vostè celebra algun tipus de fer religiós durant la Setmana Santa?
6: No.
0: Res de res.
6: Res de res.
2: Per mi la Setmana Santa és un negoci. Perquè com que tinc una botiga i ve molta gent de vacances i a comprar, i mira, fem negoci, realment.
7: Molt bé. Abans la Setmana Santa eren dies de religió, però avui dia això ha passat a la història. Avui dia són uns dies de lleure, on la gent el que procura és agafar quatre calerons i anar-se'n por ahí on puguin i passar-ho i ja està. Són unes petites vacances. Què és la Setmana Santa? Avui dia, unes petites vacances. El que està claríssim és que la història religiosa crec que ja fa anys que ha passat a la història.
0: Què és per tu la Setmana Santa?
8: Una celebració religiosa.
9: La Semana Santa significa unas vacaciones del carajo. Son 5 o 6 días y ya está.
0: ¿Religiosamente celebras algo?
9: Nada, absolutamente nada.
10: Pues la celebración religiosa.

0: bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

L'Armentera acollirà, el proper dia 9 de maig a partir de les 19 hores, el primer concert solidari de l'Alt Empordà en favor de la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, ELA, que està duent a terme a la Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus. L'acte, que compta amb el suport de l'Ajuntament de l'Armentera, tindrà lloc a la Sala Nova. La iniciativa està impulsada per un veí de l'Armentera, diagnosticat d'ELA. L'objectiu de la jornada és conscienciar sobre la malaltia i la importància d'avançar en la seva investigació. I alhora, contribuir a donar suport als afectats i les seves famílies. Al llarg de la nit, el públic podrà gaudir d'un ambient festiu i compromès amb les actuacions de Chloe Nicole, Ariadna Millet, Cesc Sant Salvador, Anònim Més Sardano, Elvira de Showwoman i la Panxuts Beer Band, que posaran banda sonora a aquesta vetllada solidària. Les entrades tenen un cost de 10 euros i durant tota la nit hi haurà servei de bar amb menjar, begudes i un sorteig amb diversos premis. La recaptació obtinguda contribuirà a una causa tan important com és l'impuls de la recerca mèdica d'aquesta malaltia.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Tela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família. Tres emprenedors de marató, han creat un portal
4: WikiLeaks
3: entre Setmanó i Setmanat i Bescanó, el corredor mediterrani democraticristià.
5: Amb menys, amb poc temps.
3: A l'anada del 16 de 16ens de final.
6: Cap a la candidatura.
7: Connectem amb Sabadell, Oriol, Osvaldo.
3: El gran protagonista del dia ha estat un arpa.
8: Bernat Fernando.
9: De seguida aquest titular del temps ens l'amplien en el temps per al temps.
10: Els recordem que després a la tarda han pujat.
3: Perdona, és aquesta la informació que volíem donar ara.

0: I parlant d'emocions.
1: 3.
2: Propostes en xarxa.
3: El 19 de novembre de 1947 es van iniciar les excavacions arqueològiques al jaciment del Puig de Sant Andreu d'Ullastret. Al llarg d'aquests 75 anys s'han anat descobrint i traient la pols a una etapa fascinant de la història. Ara que la bona temperatura comença a instal·lar-se a casa nostra, és aquell moment de l'any ideal per fer plans a l'exterior. Així que anem cap al Baix Empordà. La d'Ullastret és la ciutat ibera més gran de Catalunya. Està formada pel poblat del Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac i va ser la capital de la tribu ibèrica dels indigets. Tot això i molt més ho podeu descobrir a través de les explicacions a l'arqueòleg Gabriel de Prado, especialista en aquesta època i coordinador del jaciment, a través d'una audioguia en format d'entrevista. Començareu la visita resseguint la muralla. Us introduireu a la ciutat on podreu recórrer cases, sitges, dipòsits d'aigua i fins i tot una gran residència aristocràtica del segle IV abans de Crist. Tot plegat mentre apreneu sobre cultura ibèrica i la vida quotidiana dels habitants d'un conjunt que està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i forma part de la Ruta dels Ibers, un projecte del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Voleu saber de què vivien els indigets? Amb què i qui comercialitzaven? Per què van abandonar Ullastret? Durant tot l'any podeu visitar la ciutat ibèrica d'Ullastret. Trobareu tota la informació necessària per anar preparant aquest viatge al passat al web macullastret.cat.
4: Això és...
5: És meravellós!

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
3: I parlant d'emocions...
4: 44.
2: Veus Blanques, Vila-sacra, Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.

0: ets i en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?

0: Compartim emocions. La millor resposta.
1: Què, noies? Com va el repàs de les mates? Tu l'any que ve ja vas a la universitat, oi, Marta? Ho tens tot clar?
2: I tant. He escollit Estudis i Centre i he aclarit tots els dubtes gràcies al canal Universitats.
0: Si esteu pensant a accedir a la universitat, entreu a universitats.gencat.cat i trobareu tota la informació oficial i les eines que necessiteu per accedir a la universitat. 100% fiable i permanentment actualitzada. Informació sobre la prova d'accés i la preinscripció. Beques i ajudes a què podeu accedir, notes de tall, tot perquè arribar a la universitat sigui el més senzill possible. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Hola, som la Margot
1: i la Martina.
0: I us volem explicar que...
1: En Jaume ja li ha estrenat el seu nou espectacle Wabi Sabi. L'artista Jaume ja li ha acompanyat de la Letitia Mas Llorenç i Edgar Massangon han creat l'espectacle Wabi Sabi. Aquest espectacle s'ha pogut veure a Banyoles a la Factoria d'Arts Escèniques.
0: Wabi Sabi és una paraula japonesa que no té traducció al català. Vol dir que hem de donar valor a les coses que són belles, ja que han viscut moltes experiències i també poden ser maques.
1: A l'espectacle es combinen diferents tècniques artístiques. L'Edgar Massugo fa la percussió utilitzant diversos materials com fusta i metall. En Jaume i la Lídia van pintant quadres molt grans al ritme de la música. Aquest espectacle, els quadres que surten són diferents.
0: Al centre de l'escenari hi ha un punt que representa la unió entre la cultura japonesa i la catalana. També es representava un riu creat a través d'imatges projectades. Aquestes imatges també ajudaven a l'hora de pintar. Un dels quadres estava més relacionat amb elements de la natura de color blanc i l'altre amb elements metàl·lics o artificials de color negre.
1: Aquest espectacle forma part del cicle Una primavera en dansa i encara falten per representar dos espectacles més. L'un de la companyia Maduixa i Quintuixi de la companyia Impas Dance. Us recomanem que aneu a veure algun d'aquests espectacles per tenir una experiència diferent.
2: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.
4: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
6: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
7: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
8: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, guapo. Escolta, te truco perquè avui sento molt malament la ràdio. Espera't, ja, a veure si captes. Hòstia, si està sintonitzada en el punt just, sí. Per sentir no se sent. Fatal, fatal, fatal, eh? Bueno, pues vinga. Adéu.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.
5: Si escoltes Ràdio Vila-sacra habitualment, notaràs millores a la

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: És el nostre sumari. Més de 40 estàtues que imiten la figura humana romanen a la intempèrie en un terreny rural, a l'urgellenca població de Vallbona de les Monges. Són els estimaocells, és a dir, una versió en positiu dels tradicionals espantaocells. Molta gent els visita i s'hi fa fotos perquè n'hi ha per tots els gustos. Punta de llança d'un projecte de sensibilització ambiental, el doctor Eduard Viver n'és l'ideòleg i avui parlarem amb ell. Seguirem a les terres de Ponent per fer senderisme, una mica més amunt, això sí, a la confluència entre el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, a la Serra del Bou Mort, un espai d'interès natural on ben aviat s'hi podrà escoltar la brama del cérvol, un espectacle natural de primer ordre. El Xavi Tió ens hi porta i ens planteja una caminada amb la seva corresponent fitxa tècnica. Parlem de viatges i parlem de Bristol, una petita ciutat del sud-est d'Anglaterra que la Cristina Duró ha visitat recentment. En l'anterior capítol ens va descriure punts d'interès. Avui ens parlarà d'un gran atractiu de Bristol, el seu art urbà. I de moltes coses més. Serà a la part final del programa. Què, us agraden els continguts? Veniu amb nosaltres. Doncs va, que marxem. A fores de Vallbona de les Monges, comarca de l'Urgell, escassament a uns 300 metres d'aquesta petita vila tan coneguda pel seu monestir cistercenc, seguint la carretera LP2335 en sentit sud-est, trobem una cruïlla, una intersecció amb el camí rural asfaltat que, a una banda, mena cap a la veïna Nalec i a l'altra cap als Omells de Nagaia. En aquest punt, la vista se'ns en va directament cap a un terreny en forma de triangle. S'ha fet molt conegut al poble, a la contrada i cada cop a més indrets del nostre planeta ciberconnectat. I s'ha fet conegut pel que hi veiem, un estol de representacions humanes. Estàtues de roba amb braços estesos subjectades per un pal. Són unes 40, en concret 44. La primera paraula que ens vindria al cap per definir-lo seria espantaocells. Però a Vallbona no els diuen d'aquesta manera. Els anomenen els estimaocells. Són la part més visible d'un projecte de sensibilització ambiental que tot seguit coneixem. El seu impulsor és l'Eduard Viver, i ell és qui ens comença explicant aquest concepte d'estimaocells, un projecte que ja té més d'una dècada de vida.
2: Neix d'una necessitat de canvi, no? És una filosofia de lo dolent s'ha de convertir en bo, no? El lado oscuro en el lado de la luz, no? Diguéssim, no? Realment és un canvi per un motiu biogràfic meu, i el que hem fet és transformar els antics espantaocells en unes figures amables amb els ocells. Per què són amables? Perquè tenen una caixa niu al cap, tenen menjadores i tenen un petit espai amb aigua. Per tant, aquell espantaocells, no, l'escarcrow en anglès, es converteix en un instrument amable on els ocells hi crien, els ocells buiden les menjadores i tenen aigua per beure. No? Sobretot a Vallbona de les Monges és important perquè és un territori de secà, estem a l'Urgell, i és una zona de sequera i, per tant, qualsevol petit punt d'aigua és un punt de supervivència per la fauna local.
1: El projecte dels estimaocells neix l'any 2012 en el context de la Setmana Cultural de Vallbona de les Monges. L'Eduard proposa allà un taller d'espantaocells per mostrar com es pot espantar-los dels camps de forma pacífica. I és que, a títol personal, viu una etapa de canvis molt destacable. Després de 40 anys sent aficionat a la caça, l'Eduard passa per un punt d'inflexió i diu prou, a les armes. L'estimaocells i el fet de posar nom a cada espècie d'au serà una mena de teràpia per fer realitat aquest gran canvi.
2: Jo, quan era caçador, només veia siluetes d'ocells quan volaven. Uns ocells eren cinegètics, els hi podia disparar, i uns altres ocells no eren cinegètics, estaven protegits. Ara ja poso nom a tots els ocells. I posar nom als ocells, en certa manera, com humanitzar-los, és una gran teràpia per dir jo no estic matant un ocell i unes plomes, sinó que estic matant un tudó, no estic disparant amb un ocell que no és cinegètic com pot ser un pin roig. El tema dels observatoris que hem fet m'ha anat molt bé, per anar interioritzant i anar humanitzant aquests animals i, en certa manera, ser coherent, perquè si estimes la fauna no la pots caçar, que en certa manera es mata. matar, no?
1: El canvi personal s'acompanya d'un canvi de nom i de filosofia. D'espantaocells a estima ocells, un neologisme per identificar un projecte que aposta per la sensibilització ambiental, que està molt consolidat a Vallbona i que té esperit receptiu per créixer arreu.
2: Si tots els pobles, micropobles de Catalunya tinguessin projecte estima ocells i tots els propietaris convençuts, tindríem l'òliba protegida, el mussol protegit, observatoris de fauna en punts d'aigua de supervivència, que ara amb la que està caient, amb la sequera que està caient a l'Urgell és molt important. Tindríem molts punts d'aigua, és a dir, jo crec que és un projecte replicable i copiable i volem que ho sigui. Ens ha passat fins i tot que hi ha hagut tant sentiment de propietat del projecte que això a alguns els ha fet cosa que sortís de Vallbona. És tan identitari, ara, amb la gent de Vallbona, però també han entès que si el nostre projecte es fa fora, l'origen és el nostre.
1: L'estima ocells passa d'una a 44 figures actuals, cada cop més variades. Ho fan possible unes 40 famílies del poble, cadascuna de les quals té el seu estima ocells, que customitza segons la seva identitat i el seu tarannà.
2: Estima ocells neix primer com un espantaocells estàndard, una camisa quadros i pantalons texans, resistents, i hem evolucionat, per exemple, aquest estiu, que per donar les gràcies al cos de bombers a Catalunya, perquè a Vallbona hem tingut un incendi, hem fet un estima ocells bomber, per exemple, no? També hem fet personatges, amb la guerra d'Ucrània vam fer un estima ocells demanant la pau, no? Amb un vestit blau i groc. O, per exemple, algun periodista que ha vingut a fer un reportatge hem fet un estima ocells periodista, no? Els tematitzen. També alguna família, per exemple, del poble que es diu de Cal Negre, doncs han fet un estima ocells de color, no? Pintat amb els colors negres. O el de Cal Pastisser han fet un pastisser. O el pastor, l'Héctor, ha fet un pastor amb ovelles, no? Es tematitzen perquè penseu que cada estima ocells, que ara n'hi haurà uns 44, crec, penseu que això va canviant.
1: A dia d'avui, i gràcies a internet i a les xarxes, cada cop hi ha més gent que s'hi atura a fotografiar els estima ocells. O a si mateixos, al costat dels estima ocells. O a si mateixos i els estima ocells molt de fons, segons cada cas. En tot cas, els estima ocells són figures força volàtils, canviants. La gent de Vallbona sovint els customitza, els canvia la roba i els motius. I ara ve la pregunta que fem al creador de tot plegat. Quin és el seu estima ocells preferit o que li toca la fibra sensible? L'Eduard no defuig la resposta i es mulla.
2: La Margaret va ser la primera estima ocells dona, és de la família de Calaloi. Hi ha molts nens darrere de la Margaret que cuiden a la Margaret i la Margaret ha tingut moltes aventures. Una d'elles va ser que la van robar, se la van emportar. I com que nosaltres intentem transformar lo negatiu en positiu, quan es van endur la Margaret, vam posar un lletrero que vam posar "Torneu la Margaret". Aquest lletrero, aquest escrit, es va fer viral. Tothom, penseu que, clar, hi ha 40 famílies amb 40 xarxes socials i tothom va replicar el lletrero aquest de "Torneu la Margaret", no? Vam sortir als diaris. La Margaret és un personatge que continua any rere any, eh? I algun altre cop em sembla que també ens l'han robat i ens l'hem trobat en un altre poble. Bueno, és un joc, no? És un joc entre el vandalisme controlat. La Margaret l'han tornat, la tenim, cada any és més guapa i cada any va més ben vestida, amb tots els vestits de colors, molt espectacular.
1: I és que exhibint-se en un camp obert, a ple aire lliure, no tothom es comporta amb civisme, però a cada bretolada la resposta són més estima ocells. Quan algú en crema un, se'n fa un altre. Una filosofia en positiu que, de fet, és tan sols la punta de l'iceberg del global del projecte.
2: Aquestes 40 famílies són 40 propietaris a Vallbona de les Monges. Aquests 40 propietaris sumen 4.000 hectàrees que tenim a la nostra disposició per fer els veritables projectes de protecció de fauna. Què vol dir? Que aquestes 40 famílies tenen pallisses on hi dorm l'òliba. Podem posar caixes niu d'òliba. I tenen cabanes velles que no les fan servir i podem fer observatoris de fauna. Tenim actualment quasi una quinzena d'observatoris de fauna per fer fotografia d'ocells. Què més? Tenim un propietari, que és l'actual alcalde de Calpons, que tenia una bassa abandonada amb amfibis i hem fet el projecte amfibis. Per tant, el ninot és molt bonic, però és la part visual d'un gran projecte de biodiversitat.
1: Un projecte que toca diversos àmbits, per exemple, l'artístic amb la pròpia confecció de cada figura, però també hi ha finalitats divulgatives a través del Vallbonatura, una jornada natural que serveix per explicar els projectes fets al llarg de l'any i on es porta ponents vinguts d'arreu i especialistes. A l'agost toca la part més lúdica, la festa on la quarantena de famílies del poble que hi participen es troben al tros. Però tota aquesta moguda necessitava també d'un altre espai físic de divulgació. D'això se n'ha encarregat l'administració local, l'Ajuntament de Vallbona, que ha habilitat un antic molí per convertir-lo en el Museu de l'Espai Maldanell, topònim que al·ludeix al riu que passa per allà.
2: Vallbona és un poble petit però disposa d'espais molt interessants. De fet, estima ocells, una altra branca que té és el Museu de l'Espai Maldanell. La part municipal, l'alcaldia, es va implicar en aquest projecte i encara està ara molt implicada, any rere any, i van fer un museu on es parla del projecte estima ocells. es parla de l'origen, es parla dels observatoris, el propi museu és un observatori amb vidre espia també, que pots veure ocells, es parla també de la pedra seca, es parla també de lo que és el riu Maldanell, i s'ha restaurat un antic molí. Aleshores, també aquesta part museística també és molt interessant.
1: Estima ocells, quiere pájaros, bird loves, una idea feta i pensada a Vallbona de les Monges que vol estendre's arreu, un espai de reflexió i de protecció ambiental, una divertida i simpàtica mostra que vol deixar d'espantar per passar a estimar. L'indret, amb les figures, el podreu visitar lliurement per ampliar la visita a l'Espai Maldanell o als observatoris de fauna que formen part del projecte. Contacteu amb ells a través de l'Oficina de Turisme de Vallbona o feu el xafarder a l'Instagram La Caseta de l'Òliba.
0: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.

0: ja sabeu que la segona secció del nostre programa cada setmana és la de senderisme, que ens porta el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
1: Ah, Maria, Déu vos guard.
0: A on anem avui?
1: Doncs avui us proposo anar cap al Prepirineu a descobrir una zona aïllada i poc coneguda com és la Serra de Boumort.
0: Doncs vinga, una ruta per Boumort que segurament molts coneixem per la brama del cèrvol cap al finals de setembre, principis d'octubre, que és l'època. Avui nosaltres, per fer el que farem, no cal que sigui l'època de la brama del cèrvol, perquè bàsicament caminem per un espai fantàstic. Eh? On comencem?
1: Doncs hem d'anar a començar a caminar al refugi lliure de Boumort, on arribem per una pista de 12 quilòmetres que surt des de la carretera de Coll de Nargó a Isona, després del Coll de Bòixols. És una pista en prou bon estat, però que ens durà força estona.
0: Paciència, eh? Paciència.
1: Paciència. El que fem és deixem el cotxe a la petita cabana que fa de refugi i arrenquem a caminar completament de pla, entre claps de pineda, desfent un quilòmetre la pista per on hi hem arribat fins a un trencall. Aquí agafem una pista secundària a l'esquerra, passem una barrera pels cotxes i comencem a pujar suau cap a un bosquet. Després tenim una petita baixada que ens porta a la coma del Pi, és una mena de embut que ens puja fins a les amples pastures obertes de la pleta de la Creueta. Al fons d'aquests platius passem una porta metàl·lica d'una tanca pel bestiar i girem a la dreta fins a assolir el capdamunt de la Creueta. És un petit pla sobre uns espadats considerables, orientats a llevant sobre el barranc d'Inglada, i on tenim unes vistes precioses cap a la vall de Cabó, una vall que va desembocar a Organyà.
0: Un dels punts panoràmics més bonics de tota la ruta, eh?
1: Sí, és una cap de, així és un llom amb vistes boniques. D'aquí el que fem és, d'aquest punt de la Creueta, hem d'anar baixant lleugerament cap a la dreta, seguint unes fites i deixant a l'esquerra la coma de Castell, fins a posar-nos arran de cingle en un punt estret anomenat el Pas Comptador. És un pas que es feia servir per comptar els caps de bestiar. Comença aquí un camí de recingle sota unes parets imponents, on trobem més endavant l'Espluga dels Morts. És una cova penjada a mitja paret, i al cap de poc, per entre boixos, acabem d'arribar a l'ampla collada totalment oberta i plana de Prat Muntaner, travessada per una pista que uneix Hortoneda amb Cabó. Aquí hem de quasi girar a cua i per l'esquerra agafar unes traces de sender per començar un tram poc definit entre Pineda, per l'Obaga, que ens du a traspassar un parell de petites tarteres, fins que trobem el forat o pou de gel, una petita cavitat que es manté sempre molt freda. D'aquí anem a fer un colze i, seguint fites i traces, ens anem a entaforar en una canal molt, molt marcada i dreta, també amb trams de tartera, que ens puja al capdamunt del cap del Pou del Gel, on les vistes se'ns obren d'una manera espectacular.
0: Aquesta tartera podríem dir que és el punt més exigent, de la ruta, perquè el desnivell és... no és que sigui molt, molt considerable, però sí que hi ha una pendent pronunciada.
1: Aquí és un punt intens. Ens plantem amb aquest cap del Pou del Gel, són ja els lloms cimers de la Serra del Boumort, i aquí, ja planejant per terreny completament de rascler, fem un parell de petits collets fins a arribar ben bé al cap de Boumort. És un dels 100 cims de la FEC i és alhora el punt més alt de tota la serra. Hi ha un vèrtex geodèsic i un parell de plafons orientatius a banda i banda del cim que ens faran entretenir força amb les excepcionals vistes que tenim. És incommensurable tota la de cims coneguts que arribarem a veure. El que fem és, després, abandonem el cim per una pista, camí-pista cap a sud, i el deixem en un revolt molt marcat per agafar a la dreta, baixant, fins que trobem un filat antic, tot rovellat, que anem seguint fins que trobem un pas per on el podem traspassar. A l'altre cantó començarem a trobar rastres de camí que ens acabaran de baixar també per entre bosc fins al refugi on tenim el cotxe, seguint a la inversa el que seria la via normal de pujada al cap de Boumort des del refugi. És aquesta cabana on hi ha una petita zona de pícnic i on tenim unes vistes poc habituals de la cara nord de la Serra de Carreu que tenim a sud.
0: Doncs bé, després, com sempre, de la descripció extensa i exhaustiva d'aquesta interessantíssima ruta, anem amb la fitxa tècnica que comencem amb la distància.
1: Doncs estem parlant de 8,7 quilòmetres.
0: Desnivell.
1: 400 metres de desnivell positiu acumulat.
0: En quant de temps la farem?
1: Posem-hi unes 5 hores bones per poder contemplar tots aquests llocs interessants per on anirem passant.
0: Grau de dificultat?
1: 3 sobre 5, més que rep el tram aquest que dèiem sense camí definit i aquella canal de pujada una mica forta, intensa.
0: T'has de deixar portar per la intuïció del lloc per on has d'anar tant a forar i passar, perquè de vegades les senyalitzacions no són excessivament bones. I finalment, referències a Wikiloc.
1: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Refugi de Boumort, Prat Montaner, La Pou de Gel, Cap del Castell i Cap del Boumort, d'un usuari que es diu FR Ruba.
0: Doncs molt bé, aquesta proposta, insistim, alerta, aneu amb dispositius perquè la senyalització no és excessivament bona, és una mica perdedora. Per tant, millor anar ben previnguts. Xavi Tió, fins la setmana vinent.
1: Salut i república.
2: Hola, em dic Cristina i avui us explicaré el viatge que vaig fer a Bristol durant el pont de la segona Pasqua, és a dir, durant 4 dies.
0: Robin Banksy és el pseudònim d'un artista urbà de renom de qui no es coneix la seva identitat real. Té una abundant obra en forma de murals i grafitis a Londres i també a la ciutat de Bristol. I de Bristol parlem avui. En el capítol anterior del programa, la Cristina ens va parlar dels principals encants de la ciutat. Avui, en aquest segon capítol, ens fa una guia d'altres atractius d'aquesta localitat del sud-oest d'Anglaterra, com ara els murals de Banksy. I ja que parlem de Banksy, la música que sentireu, que és genuïnament de Bristol, és d'un grup, Mother Samosa, a qui Banksy va posar imatge a les seves creacions musicals, ja que els va fer dues caràtules de casset amb la seva obra. Bristol, segon i darrer capítol, Els quaderns del viatger.
2: Un dels altres motius pels quals Bristol és una ciutat molt coneguda és perquè és la ciutat de Banksy. A la ciutat que jo pogués localitzar vaig trobar-ne almenys 4 dels seus grafitis. Un és el de la noia de la perla, el quadre de Vermeer. L'únic que la perla de l'arracada de la noia de Banksy és una alarma. Aquest grafiti es troba gairebé al darrere del transatlàntic que hi ha a la vora del riu i és molt fàcil de trobar. Un dels altres grafitis que podem trobar de Banksy és el de Mile Mile West. Està en una zona de Bristol una mica peculiar. No us diré que és una zona insegura, però potser és la zona en la qual vaig sentir una mica més de desconfiança a l'hora de treure el mòbil per arribar fins allà. És una zona molt més alternativa del que és la ciutat en si, amb edificis força vells, tots pintats de grafitis, amb gent una mica peculiar pel carrer. Potser seria l'equivalent del que a Barcelona és el Raval. Una zona amb molt d'encant, però en la que has de tenir compte perquè possiblement el fet de ser turista faci que siguis un blanc fàcil. Un dels altres grafitis que podem trobar a Bristol de Banksy és el del Well Hung Lover. És un grafiti que trobareu gairebé sense adonar-vos. Està a la plaça principal, en la qual podem trobar l'Ajuntament i la catedral, en un edifici al costat d'un supermercat Tesco. No té cap pèrdua. La veritat és que de tots els grafitis que he vist de Banksy, possiblement és el que més m'ha agradat a tota la ciutat. Si aneu circulant per la ciutat, podreu observar que a banda de Banksy hi ha diverses propostes d'art urbà bastant interessants, ja no només pel que fa a grafitis, sinó que podem trobar moltes enganxines, molts papers serigrafiats i superposats, i la veritat és que en aquest sentit Bristol és una ciutat que s'acosta bastant a Berlín. No sé qui copia aquí, però per mi, que sóc una enamorada de l'art urbà, va ser un paradís poder fer tantes fotografies de les seves parets. Un altre lloc que m'encant que podeu trobar a Bristol són les Christmas Steps. Són una mena d'escales que posen des del centre cap a la zona on hi ha un dels hospitals de Bristol. En aquestes escales decorades amb fanalets i a banda amb motius bastant cookies, podreu trobar un bar en el qual, si sou apassionats dels jocs de taula, podreu passar una molt bona estona. Quant a la mobilitat, si vas a Bristol i et mous pel centre de la ciutat, no cal agafar cap autobús, perquè sempre et pots moure a peu. I, de fet, si no vols anar a zones més perifèriques, o directament, si és que no estàs cansat o cansada, no cal que agafis cap autobús. Cal dir que la comunicació entre l'aeroport de Bristol i el centre és molt fàcil. Es pot fer amb autobús i per 4 lliures pots fer el transport en autobusos que passen cada 12 minuts durant les 24 hores del dia. Bristol és una ciutat cara, és una ciutat molt més cara que Manchester, és una ciutat molt més cara que Liverpool, i pel que vaig estar parlant amb una noia d'Alacant que em va atendre en una de les cafeteries a les quals vaig anar, em va dir que Bristol és una ciutat gairebé tan cara com Londres. I la veritat és que en algunes ocasions vaig tenir aquesta sensació. Per exemple, el bitllet senzill d'autobús costa el mateix a Londres que a Bristol. Quant a la seva oferta gastronòmica, com la majoria de ciutats angleses, has de saber trobar llocs. Jo la veritat és que aquesta vegada no els he buscat. En aquest cas em vaig deixar sorprendre. I la cosa que més em va agradar són les cafeteries. Hi havia cafeteries amb moltíssima personalitat, decorades amb molt bon gust. Bristol és una ciutat multicolor, perquè em remeto als colors amb els quals estan pintats cadascuna de les cases de la vora del riu. Són cases pintades en blanc, en rosa, en blau, en groc, en verd. Bristol és una ciutat de colors, i no només pels seus edificis, sinó per l'art urbà que hi ha estampat en moltes de les seves parets.
0: Punt i final, acabem aquí. L'Andreu Ortega i el Jordi Acosta al control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, en Jaume Monés, ens acomiadem i us agraïm l'interès d'escoltar-nos. Us esperem la setmana vinent, al proper programa, i ja sabeu, aneu on aneu, que tingueu sempre una molt bona ruta.
3: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles. Passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
4: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa't transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
5: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
4: Més informació a visitlescala.com.
6: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
7: Ja ho sé.
8: Ràdio Vila-sacra. Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies.
9: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.
10: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
11: Ràdio Vilasacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
12: I parlant d'emocions,

0: ara aquí de notícies destacades de les comarques gironines.
1: Uns 50 municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès treballen en un manifest conjunt contra el Pla de Renovables de la Generalitat, el conegut com a Pla Ter. Un dels pobles és Vilademuls, a prop de Banyoles, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural, perquè diu que el Pla preveu que hagin d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
2: El Pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge molt per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un petit poble que no arriba al miler d'habitants i que viu de l'agricultura i la ramaderia i sobretot del turisme rural, se li demani un esforç tan gran.
3: Hi ha més de 40 famílies en el municipi que complementen els seus ingressos o ja directament en viuen d'aquest turisme rural. Si ara ens treuen això, llavors què ens queda marxar? Ens anem a la ciutat? Ens fan fora de casa.
2: Ara el Pla Ter, el Pla de la Generalitat, que li diu a cada municipi quants megawatts ha d'instal·lar i en quins terrenys ho pot fer, està en període de presentació d'al·legacions. L'alcalde assegura que en presentaran. Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a instal·lació de plaques.
3: I estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest Pla Ter, tal com està, no es pot aprovar.
2: Fa temps que empreses d'energia estan interessades a tenir parcs de plaques solars a Vilademuls per la seva proximitat amb una subestació elèctrica on es fa la connexió amb la xarxa. Actualment té dos parcs de plaques solars i s'ha autoritzat que s'hi facin tres plantes de bateries per emmagatzemar energia.
1: I el govern engega una prova pilot en 20 edificis en pisos públics de Girona i Figueres per posar ordre precisament a les comunitats de veïns. L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha firmat un conveni amb el Col·legi d'Administracions de Finques per veure com funciona durant un any i després estendre-ho a tot el país. Girona, Maria Rovira.
4: Hi haurà un administrador que amb el suport del col·legi professional s'encarregarà de la gestió de la comunitat. La seva feina l'ha detallat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: Des de constituir comunitats, que en alguns casos ens trobem en blocs sencers on la comunitat no està constituïda, fins a en comunitats constituïdes, però de manera precària, doncs ajudar aquesta gestió professional, com us deia, de coses tan concretes i diàries com el bon funcionament de l'ascensor, de la llum d'escala.
4: Alguns dels edificis són al barri de la Font de la Pólvora. El pla pilot durarà un any i després es vol estendre als pisos de titularitat pública de tot el país.
6: Un viatge en el temps.

les zones de ràdio Vila-sacra. Tot arriba com sensacions de casa. Entre muntanyes i camps s'expandeix, amb històries que l'ànima encén. A cada cançó i cada paraula, l'essència d'un poble es declara, murmuris de tradició i cultura, que a l'aire troben la seva partitura. Ràdio Vila-sacra, far de llum, que ens il·lumina amb amor i gratitud, teixint llaços entre cors, en aquesta terra plena de calor. Sintonitzats en aquesta freqüència, units en una mateixa cadència, Ràdio Vila-sacra, eterna melodia, que en els nostres somnis encara perdura i ens genera alegria. Figueres, poema de Roger Buch.

0: s'acaba la gratuïtat del servei de Rodalies. Finalitza així el període sense pagament que es va posar en marxa a finals de gener arran de l'accident de Gelida. Judit Huerta.
1: La decisió arriba després que la Generalitat i Adif hagin donat per acabada la primera fase de l'emergència, assegurant que a partir de la setmana que ve el 96% del servei quedarà restablert. Això, tot i les obres que encara estan vigents i obliguen a establir serveis alternatius per carretera com els dels túnels del Garraf. Des de la plataforma Dignitat a les Vies recorden que estan en contra d'aquest pagament. Ana Gómez és una de les seves portaveus.
2: L'usuari porta molts mesos vivint al límit, carregat. I ara mateix, tot i que la situació està una mica millor, no està en el punt òptim per dir que la xarxa funciona amb normalitat.
1: La realitat, diu la plataforma, és que la fiabilitat del servei està lluny de fer-se realitat. Les afectacions constants, les obres a tota la zona de Regional Sud, l'emergència de l'R13 i una R15, que només reobre el 50% i amb limitacions de velocitat, configuren un escenari molt allunyat, afegeixen, del servei que els ciutadans mereixen.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Si no heu entès res, no és problema vostre.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura. Tenim una cita con la cultura.
6: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
7: Sempre al costat de la cultura.
8: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.

0: informació, música, entreteniment.
1: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
2: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
3: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
4: Notaràs la diferència.
5: En el 107 de la FM...
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
1: Telepizza.es.
0: Telepizza, el secret és a la massa.
2: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer que coneix tots els inuïts. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
3: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
1: Només vull Miele.

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila Sacra, i que em deixin tranquil.
4: Es evidente que existen otros mundos.

0: Si tu no cuides el que arriba al teu cervell i tot et serveix, altres ho faran per tu.
1: Escolta. El 60.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: mirades, colors, flors que expliquen històries, detalls, instants irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra, evidentment.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Los españoles han empezado a percibir que vuelve a haber un proyecto que se ocupa y se preocupa de lo que ocupa y preocupa. Un proyecto que se ocupa y se preocupa de lo que ocupa.

0: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Exi de Clar.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila Sacra, i que em deixin tranquil.

0: A la vida cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vila-sacra.
1: I gratis.
0: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.
2: Els 60.
3: Ara, tota la música dels 50 als 70.

0: Pareu bé l'orella.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Passa la Sara, que es pinta la cara.
0: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Girona ha començat el temps de flors, 141 muntatges repartits per la ciutat, amb l'espai més emblemàtic, les escales de la catedral dedicat a l'any Gaudí. Crònica des de Girona d'en Fèlix Martín.
2: Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cucullona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
3: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets, dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides, doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
2: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.

0: El temps d'un dia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: Avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: Ah. 012. La millor resposta.
1: Caram, que són tantes mandarines.
3: Ens les han donat a l'escola. Són de l'Ebre, en vols?
2: La fruita i la verdura són riques en substàncies beneficioses que ens proporcionen salut i, alhora, contenen molt poques calories i greixos. Es recomana menjar-ne 5 racions al dia i, per fomentar-ne el consum, la Generalitat de Catalunya té en marxa un pla de distribució de fruita i verdura a les escoles. Perquè la infància és una època clau en la instauració d'uns bons hàbits alimentaris que es mantinguin en l'edat adulta.
1: Salut! Salut.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
5: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
4: Més info a espaigironès.com.
6: Tenim el que d'altres no tenen.
7: Oi, Jote.
8: Cap de setmana memorable?

0: llibreria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: És molt important que les persones grans no se sentin excloses, que se sentin part i sobretot, no?, doncs que se n'adonin que hi ha persones que pensen en ells, no?, que també són importants per a algú.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: Ràdio Vilassacra.cat.
3: Si quelcom no saps de què va, res millor que investigar.

que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, als productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.

0: pare o la mare per la impossibilitat de poder accedir a un habitatge. Segons les dades de l'enquesta de condicions de vida de l'INE, en el cas dels joves d'entre 18 i 25 anys, el percentatge es dispara fins al 94%. El gran motiu és l'elevat preu de l'habitatge.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Gairebé el 70% dels joves d'entre 18 i 34 anys viuen amb el

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: Uns 50 municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès treballen en un manifest conjunt contra el Pla de Renovables de la Generalitat, el conegut com a Pla Ter. Un dels pobles és Vilademuls, a prop de Banyoles, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural, perquè diu que el Pla preveu que hagin d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Peraire.
2: El Pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge molt per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un petit poble que no arriba al miler d'habitants i que viu de l'agricultura i la ramaderia i sobretot del turisme rural, se li demani un esforç tan gran.
3: Hi ha més de 40 famílies en el municipi que complementen els seus ingressos o ja directament en viuen d'aquest turisme rural. Si ara ens treuen això, llavors què ens queda marxar? Ens anem a la ciutat? Ens fan fora de casa.
2: Ara el Pla Ter, el Pla de la Generalitat, que li diu a cada municipi quants megawatts ha d'instal·lar i en quins terrenys ho pot fer, està en període de presentació d'al·legacions. L'alcalde assegura que en presentaran. Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a instal·lació de plaques.
3: I estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest Pla Ter, tal com està, no es pot aprovar.
2: Fa temps que empreses d'energia estan interessades de tenir parcs de plaques solars a Vilademuls per la seva proximitat amb una subestació elèctrica on es fa la connexió amb la xarxa. Actualment té dos parcs de plaques solars i s'ha autoritzat que s'hi facin tres plantes de bateries per emmagatzemar energia.
1: I el govern engega una prova pilot en 20 edificis en pisos públics de Girona i Figueres per posar ordre precisament a les comunitats de veïns. L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha firmat un conveni amb el Col·legi d'Administracions de Finques per veure com funciona durant un any i després estendre-ho a tot el país. Girona, Maria Rovira.
4: Hi haurà un administrador que, amb el suport del col·legi professional, s'encarregarà de la gestió de la comunitat. La seva feina l'ha detallat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: Des de constituir comunitats, que en alguns casos ens trobem en blocs sencers on la comunitat no està constituïda, fins a en comunitats constituïdes, però de manera precària, doncs ajudar aquesta gestió professional, com us deia, de coses tan concretes i diàries com el bon funcionament de l'ascensor, de la llum d'escala.
4: Alguns dels edificis són al barri de la Font de la Pólvora. El pla pilot durarà un any i després es vol estendre als pisos de titularitat pública de tot el país.
6: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.

0: la cultura que batega les nostres venes.
1: Sigues cultura, parla català.
0: La que ens connecta a la nostra terra.
1: Sigues cultura, parla català.
0: Catalunya. Els paisatges de mar i de muntanya.
1: Sigues cultura, parla català.
0: A la nostra gastronomia.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Arran de la pandèmia han augmentat les consultes pediàtriques per problemes de salut mental, sobretot en adolescents. A les urgències de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, cada 7 o 10 dies arriba un pacient amb idees autolesives. La majoria són dones d'uns 15 anys. Joan González Rioja n'és coordinador.
2: En aquests últims 3 anys el que sí que sabem és que pues, aproximadament un 25%, un quart d'aquests nens van fer gestos autolesius i hi havia una majoria que havien fet alguna tentació autolítica, ja sigui amb fàrmacs o a vegades amb lesions, però mai cap d'aquests que nosaltres hem detectat arriba a ser un suïcidi consumat.
1: Pel que fa a les intoxicacions, molt sovint són per conductes recreatives i amb drogues, diguem-ne, clàssiques, però preocupa l'increment de substàncies sintètiques o barrejades, que no poden ser detectades o identificades pel panel de cribratge, un fet que complica el tractament quan el pacient arriba semi-inconscient a la porta d'urgències. Sobre les consultes per infeccions de transmissió sexual, la clamídia és la més freqüent, i a partir dels 16 anys el menor pot decidir si vol estar acompanyat pels seus progenitors o tutors legals. També s'ha abordat l'ús de la intel·ligència artificial. Es recomana no volcar-hi cap dada personal, fer-la servir amb totes les cauteles i sempre sota la mirada crítica d'un professional.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Serveis informatius.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: Ràdio Vila Sacra.

0: Radio Vila Sacra rompe moldes y como rey de España no lo puedo permitir.
1: Radio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: T'imagines un lloc on descobrir, on explorar? Un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. bibliotecavirtual.diva.cat.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
3: Com?
4: Als 60.
5: Ara, tota la música dels 50 als 70.
6: Ràdio Vila-sacra, tot un invent. Sóc Doraemon i els he de vèncer.

0: señora.
1: Coses de ràdio.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Bon dia, bon dia. Us escolto sempre, el que no truco, perquè us escolto cada dia, no us enganyo. I a mi em feia molta, molta companyia. Us ho prometo.
4: Participa amb nosaltres.
5: Nena, quin és el teu secret?
6: Ràdio Vila-Saca i punt.
5: Què?
6: Ràdio Vila-Saca i punt.
7: Perquè quan estàs bé, somrius.
8: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
9: És història.
10: Senzillament.

0: informació, música, entreteniment.
1: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
2: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
3: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
4: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
0: Distrae.
2: És molt important fer-ne difusió.
0: I enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que, bueno...
4: Pareu bé l'orella.

creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Si has de fer alguna obra o reforma, no agafis a qualsevol. Busca un professional acreditat. La seva factura, la millor garantia. A casa teva, no te la juguis. Unió d'Empresaris de la Construcció.
5: Construccions i reformes Horitzon. Pujada al Puig Rom 15. Roses. Telèfon 972255118.
6: Pareu bé l'orella.
7: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
8: Si ets dels que agafa la bici, ets Daddy Bikes. Bicicletes de tota classe. De muntanya, carretera, elèctriques, urbanes, infantils...

0: al 60.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Mmm, que bo!

0: la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala. I deixa't transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.
2: Els caps de setmana passen coses.

0: atenció, sisplau. Els advertim que el que sentiran a continuació és una experiència estereofònica inigualable. Així que, seguin el sofà, apugin el volum de l'aparell d'alta fidelitat i obrin bé les orelles.
1: Entra la música i tu.
2: Ràdio Vila-sacra, la ràdio que experimenta.
3: Deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb finestres que l'any tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert que l'any i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972 84 42 11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.

0: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona?
2: Menye, menye, menye, menye.
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Dir-vos que... amor. Molt d'amor cap a la ràdio. I, bueno, una abraçada gegant a tots els que us escolto com si fos a casa.
5: GironaNotícies.com,
6: l'informació més propera de les comarques gironines. Agenda, loteries, calendari, propostes, temps.
7: GironaNotícies.com,
6: el teu punt de referència a internet. Cada dia, cada hora, tot el que cal saber a GironaNotícies.com.
8: GironaNotícies.com,
6: l'informació tal com cal.
9: El mitjà valent. Apostem per la llibertat d'expressió.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un estudi fet a més de 6 milions de persones confirma que les fórmules que s'utilitzen a Europa i als Estats Units per predir possibles malalties cardiovasculars es poden aplicar a la població global. Fins ara només s'havia estudiat en aquests llocs, tot i que les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort al món. I un dels instituts que ha participat a l'estudi és el de Recerca Biomèdica de Lleida. Anem fins allà. Júlia Albacar.
2: Per predir si una persona té risc de patir una malaltia cardiovascular, s'estudien paràmetres com l'edat, el sexe o el colesterol, entre d'altres. A partir d'aquí, estos paràmetres s'introdueixen a un dels dos algoritmes creats a Europa o als Estats Units i es pot determinar la possibilitat que esta persona pugui patir una malaltia cardiovascular. Fins ara, però, no sabia si aquestes fórmules podrien funcionar globalment, tenint en compte les diferències genètiques de la població. Després d'estudiar durant 5 anys 6,4 milions de persones, s'ha pogut demostrar que sí, que poden predir malalties cardiovasculars arreu del món. Ho explica l'investigador José Manuel Valdivieso, un dels supervisors des d'estudi i cap del grup de recerca translacional vascular i renal de l'IRB de Lleida.
3: Ya se ha visto y se conoce que, por ejemplo, pues las poblaciones asiáticas sufren menos de algunos eventos cardiovasculares que pueden sufrir, por ejemplo, las poblaciones de Norteamérica o las europeas, ¿no? Que estas fórmulas funcionen bien mundialmente, pues de alguna manera obvia, ¿no? Esto es esa carga genética que va detrás y que hace que, bueno, que sean generalizadas i que poden ser usades en tot el món.
2: L'estudi servirà sobretot per a aquelles persones on el risc no és tan elevat.
3: La mitad de los eventos que se producen en el mundo se producen en personas que, en teoría, por las fórmulas del algoritmo, tienen un riesgo intermedio. Se ha visto que estos algoritmos son capaces de diferenciar muy bien dentro de esa zona intermedia los que realmente deberían estar en la zona alta, ¿eh? Deberían tener un riesgo alto y que, en consecuencia, se les debe aplicar ya algún tipo de medida preventiva.
2: Ara la fórmula es podrà afegir a les guies clíniques d'arreu del món. A l'estudi hi han participat una cinquantena d'institucions.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.

0: come on. I said, why don't you pretend?
1: Comença a haver-hi nivell.
2: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Em dic Gabriel Carricondo. Vaig a l'escola de Avinyonet Puigventós. M'agraden les músiques de pop o així de rock. M'agradaria Ràdio Avinyonet.
5: Em dic Paula Muñoz. El que m'agrada més de la ràdio és les entrevistes.
6: Em dic Judit Duran i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
7: Em dic Sangra Benjumea i el que més m'agrada és la música.
8: Em dic Ivet de la Fuente i el que més m'agrada de la ràdio és la comèdia i la música.
9: Em dic José Gómez i el que més m'agrada de la ràdio són les notícies.
10: Soc la Paula Fuentes i el que més m'agrada de la ràdio és l'energia que em transmet als locutors.

0: l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: La ràdio a la ràdio. Dies de ràdio.

0: I parlant d'emocions,
1: 85.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.

0: T'agraeixo tant que hagis volgut venir.
1: I jo t'agraeixo que m'hagis convidat i que consti que no tinc per costum, com t'ho diria, deixar-me interviuar. Perquè és una cosa que no m'agrada massa, però a tu
0: no,
1: no se't pot dir que no.
0: No t'agrada?
1: Jo no et puc dir que no. No m'agrada gaire.
0: Vas néixer a Barcelona, em sembla.
1: Sí, al barri de la Sagrera.
0: Al barri de la Sagrera. Mm.
1: De seguida vaig anar per a Sant Andreu, per això, que és d'on, de fet, soc.
0: En un any, diguem, en uns anys de la postguerra,
1: sí.
0: Per dir-ho així.
1: Sí, sí, no, allò en el gruix, en el gruix.
0: En el gruix de la postguerra. D'alguna manera tu has viscut l'experiència de nena de postguerra?
1: O... Home, jo he viscut la meva experiència de nena i no en sé de cap altra experiència, perquè només vaig ser nena una vegada, per desgràcia, ja no tornaré a ser. De tota manera, a mi ser una nena m'agradava molt. Esclar que em tocaven allà i en aquells moments, però a mi m'agradava ser nena. Encara m'agradaria ser-ho. Però sempre em preocupava el fet de fer-me gran. Fixa't que jo recordo perfectament que comptava quan em faltava per fer-me gran, i a la meva manera comptava. Això em passava als 11 anys, me'n recordo perfectament, i deia 11, 12, 13, 14, 15, encara em falta molt de temps, però a mi 15 anys ja era ser gran.
0: I quan vas tenir 15 anys, què era?
1: Era una nena.
0: Era.
1: Boníssim.
0: Vas descobrir que tampoc et feies gran a 15 anys, doncs. Els teus pares eren barcelonins, també?
1: Sí, tots dos.
0: A tu et dius, a més, és la Rosa Maria Cerdà.
1: I Tàmaro.
0: I Tàmaro, que és un cognom poc freqüent i poc
1: molt
0: conegut.
1: Poc.
0: Sí. I d'on no, ve això, ho saps?
1: No, sé, no ho sé pas, perquè l'únic Tàmaro que no sé si és viu, era el germà de la meva mare, i va desaparèixer fa molts anys, se'n va anar a Alemanya, saps que hi va haver aquella falera? Que se n'anava la gent a treballar a Alemanya, i ell va marxar i no n'hem sabut mai més res. No sé ni si és viu ni si és mort. I no n'he conegut mai més cap, i un dia vaig buscant el llistín per curiositat, de dir, Tàmaro, qui se'n deu dir més? I no em vaig trobar cap.
0: Hi havia antecedents de teatre a la teva família?
1: Sí, i tant, sí, bueno, ja ho
0: crec. Vols explicar?
1: Mira, vaig intentar explicar-ho una vegada en un espectacle que tu suposo que vas veure, que es deia Rosa i Maria.
0: Sí.
1: I la Rosa, diguéssim, era una mica recollint tot el que jo havia sentit explicar a casa meva, i eren còmics, que en deien ells, i que a mi m'agrada molt la paraula còmics, per, en lloc de dir actors o intèrprets. I era ja el meu besavi, havia estat empresari, primer actor i director del Coliseu Pompeia, d'aquelles èpoques, i era argenter, també tenia una argenteria. I la meva besàvia era carnissera, tenia una parada a la Boqueria. Es van casar i van tenir una colla de fills, que pràcticament, quatre, un va morir molt jove. I només una no es va dedicar al teatre. Els de més tots, el
0: devia,
1: Tia Juanito...
0: Devia ser mal vista.
1: Devia ser horrorós.
0: No,
1: mal vista la que no s'hi dedicava. No, no, no, perquè el pare no ho volia que fossin actors. Trobava que estava molt bé per ell, que era un home i un senyor, però la canalla no, no li agradava. Però va haver d'empassar-s'ho, perquè ho van ser tots dos, els altres dos, la Maria Oliva i el Tia Juanito, que era tenor còmic, i va estrenar El Niño Judío i totes aquestes coses, se'n van anar a fer les Amèriques. I després, tio, oncles meus també ho van estar... Es va trencar la tradició a la meva mare, que no li agradava gens, i que ella li agradava ser infermera, i que no vingués sinó amb romansos de teatres, no li agradava. I allà es va acabar. I, pobre, doncs, pau, descansi. Li va sortir una mica malament quan jo... Li va sentar malament quan jo li vaig dir que també volia ser actriu com la meva àvia. I aquest és l'antecedent que hi ha.
0: Hi ha una paraula que a mi m'agrada dir, perquè no les faig servir mai, però són divertides. Versàtil. Això t'ho hauran dit alguna vegada.
1: Versàtil m'agrada més que polifacètic, que fa
0: sí.
1: Malalt.
0: Sí, està bé. I versàtil què fa?
1: Versàtil, em dona la sensació que vol o alguna cosa així, em sona a au,
0: sí,
1: cosa
0: però
1: voladora.
0: És veritat això de versàtil, i em sembla que es pot dir sense enganyar massa, perquè tu, esclar, has fet obres d'humor, has fet obres dramàtiques, has fet teatre, has fet cinema, has fet, en fi, televisió, molts aspectes. Tu de petita tenies una tendència a fer de còmic, allò que has dit abans molt bé, o a fer comèdia.
1: Sí, sí, sí, sí, absolutament. Sí. Per mi és una cosa normal, un ofici normal i natural, sense res d'extraordinari, ni que tampoc no hi entra la paraula, el mot versàtil, perquè jo em penso que quan un fa un ofici totes les branques de l'ofici les ha d'intentar fer. Vull dir, si un ebenista fa taules, fa armaris i fa tauletes de nit i fa cadires i ningú se n'estranya, vull dir, m'entens? O fa un moble d'estil o un moble funcional o una taula camilla o una taula una mica més rococó. I això, doncs, forma part del seu ofici. Per tant, de l'ofici d'actor en forma part quan el rol que toca, doncs, si és d'intentar fer plorar, fer-ho, i si és d'intentar fer riure, fer-ho. No, jo això de la versatilitat no m'agrada que se m'apliqui a mi, sinó que se'm digui senzillament que sóc una senyora que serveix pel seu ofici.
0: De molt petita tu anaves per aquest camí?
1: Sempre, perquè a casa tothom cantava, tothom recitava, tothom m'ensenyava a llegir en veu alta, els meus avis, i em feien fer la gràcia dalt de la taula, i jo encantada de la vida.
0: I vas començar fent teatre amateur.
1: Sí. Llavors, en la meva època, se'n feia molt, moltíssim, ara també, però llavors a tots els barris hi havia un o dos teatres que funcionaven, i es feia sarsuela, i es feia de tot. I, esclar, jo en lloc d'anar al cinema o al ball o a passeig, anava a fer comèdia, que era el que més m'agradava, el que més em divertia.
0: I vas entrar així, per tradició i naturalment, sense...
1: Bé, el que va passar és que tothom de la meva família, tret dels meus pares, de casa meva, bàsicament, estaven vinculats en el món de l'espectacle d'una manera o d'una altra. I un oncle meu era regidor d'escena, se'n diu. I llavors, del gremi de regidors, es coneixien, i un li va dir: a tal teatre falta un actor, se'n va i han de suplir una actriu, que no recordo com se deia ara, l'actriu que se n'anava, ja em sortirà, si em sortirà, ho diré. I va dir: quina comèdia fan? I feien Cena de matrimonios de l'Alfonso Paso, la Dora Santa Creu i el Carlos Lucena, en el Teatre Guimarà, en el desaparegut Guimarà al carrer del Pi. I va dir: oh, jo tinc una neboda que ho fa molt bé i és molt bona. I que ho acabàvem de fer

0: I em van fer una prova i devia ser un espant, però bé, em van admetre de meritori, que se'n deia, i m'hi vaig quedar. M'hi vaig quedar 2 anys amb ells.
1: O sigui que ben aviat tu vas veure que el teatre podia ser el teu ofici.
0: Jo no estava segura. El que passa que és un ofici, un món molt especial, amb poca feina, perquè això, aquesta és la veritat, i cada vegada n'hi ha hagut menys de teatre, les coses han anat. Però vaja, no era com per dir me lio la manta a la cabeza, que diuen els castellans, i me'n vaig sense... o sigui, contrariant a tothom a casa meva. Jo també tenia por de no tenir feina, a casa meva feia falta el meu sou.
1: Això de la màquina, això de la màquina no t'agradava gaire, per això, o sí?
0: Sí, que és divertit escriure, és distret escriure a màquina, no és de les coses més fastigoses que hi ha, no.
1: Has fet alguna altra feina fora del teatre?
0: Sí. D'això...
1: De guanyar-te uns diners en un moment en què no tenies una carrera assegurada.
0: Sí, i tant. He tornat a un despatx als matins, per exemple, perquè és una altra cosa que sabia fer. He fet de dependenta d'una botiga i he venut llibres per les cases.
1: Caram.
0: Sí.
1: I en venies?
0: Sí, sí.
1: Segur.
0: Sí. Els diccionaris...
1: Segur. La seducció que he dit jo al començar
0: passava
1: que tenies...
0: Passava uns tràngols molt grossos, sí. Com sortir... Ja trucaves a una porta i deies... Déu meu, senyor, qui sortirà? Què em diran? Què diré? Com els convenies? Clar que ens allisonaven una mica el que havíem de dir i tot això.
1: Bé, ens has portat una sèrie d'objectes que no ens has dit, i em sembla molt bé, per què serveixen i per què els has portat. Vull dir, amb quin motiu o quina intenció els has portat aquí. Jo els aniré traient o tu els treus de tant en tant quan et sembli.
0: No, com tu vulguis, fes-ho tu.
1: I ens desvelles el secret. Ara parlaves de botiga. Se m'ha acudit, una botiga hi haurà capses.
0: Sí.
1: Has portat una capsa.
0: Sí.
1: Bé, què és aquesta capsa?
0: Mira, és una capsa que és bonica. A mi m'agraden bàsicament les coses boniques i que no serveixen per res.
1: Ah, caram.
0: Sí, m'agraden molt les coses que no serveixen per res a mi. Mira, és una cosa que tinc. I les capses les trobo molt boniques. En tinc moltes, n'he portat una. Mira. I m'agraden, en tinc de piquets, en tinc de més grans. M'agraden molt. I després em diuen, què em faràs? Dic, no ho sé, ja hi trobaré una aplicació. O no, el fet d'estar allà ja m'agraden. En el programa que jo feia, fa quan era jove, feia un programa a la televisió, i sempre hi havia una capsa a prop meu. Algunes persones se n'havien adonat, em posava una d'aquesta i em portava una de més bones. A vegades tenien un fillet i no servia per res, però a mi m'agradava.
1: O sigui que seria una autèntica desgràcia que jo t'hi posés una cosa dins aquesta capsa.
0: No, segons quina cosa fos, no ho seria gens, un brillantet, una cosa així, no em serviria gens.
1: Però vaja, la justificació és que sigui una capsa i que no s'hagi d'omplir.
0: No, no cal, no necessàriament, ja m'agrada així.
1: Tu ets tenaç.
0: Jo em penso que sóc molt gandula.
1: Què dius?
0: A mi, sí. Francament, sí. A mi no m'agrada treballar. En quan el meu ofici se m'ha convertit en la meva feina habitual i la que em serveix per guanyar-me la vida i tot això, ai, ja em comença a fer la mandra d'anar a treballar, saps? Això no m'agrada massa. El que passa que si una cosa la vull fer, doncs intento fer-la el millor possible i dedicant-hi el temps que s'hi hagi de dedicar.
1: Tens aquesta fama, ja ho saps, eh?
0: De què?
1: Tens una fama de persona organitzada i exigent i que controla les coses i que és molt responsable dels detalls i de les feines que fas. Vull dir, a vegades pots donar una imatge en segons quin tipus d'activitat teva, allò de l'alegria, de l'obertura, i la fama que tens és que tu ets molt, molt rigorosa, que és bo, professionalment.
0: Home, sí, esclar. Però és que en aquest ofici tothom ha de ser rigorós.
1: Dic, és una fava dins del mitjà que et coneix, naturalment, de cara al públic no té per què saber-ho.
0: Home, no estaria malament que el públic sabés una miqueta més de què va l'ofici.
1: Sí.
0: Que no...
1: I de què va? De què va l'ofici?
0: Va d'una cosa ben diferent que de la imatge primigènia que es té d'aquest ofici. Va d'una cosa molt diferent.
1: És difícil d'explicar.
0: No és difícil, és avorrit. És més divertit pensar que es tenen abrics de pells i surten a les revistes i que som gent singular.
1: I que tot surt com per miracle.
0: Això i agrada més, se'n passa ràpid. Que és una vida dura, de molta responsabilitat, de molt poc agraïda. Això és, no s'ho acaben de creure i jo tampoc tinc masses ganes d'explicar-ho. L'únic avantatge que hi ha de fer-se gran és que acumulant coses vas agafant aquell gruix, aquella cosa que fa que la persona sigui una mica més interessant, no tan verdeta. Hi ha qui és interessant des que va néixer, això. Però aquests són uns pocs. Els altres, quan ens anem fent grans, ens anem...

0: ens veiem més acabats.
1: Què dius ara? Creus que ha canviat molt el món professional?
0: Ha evolucionat, com totes les coses, per sort. Sí, però no vull dir per sort perquè sigui millor ara que llavors.
1: No cal evolucionar.
0: Ja sóc lo suficientment antiga en l'ofici i en edat per pensar que llavors m'agradava més, Segur. Però ara les coses són diferents perquè ho han de ser i està bé. I jo intento evolucionar amb els temps. Jo he tingut bastanta sort de que em caiguessin coses maques on poder-m'hi agafar amb totes les dents, saps? També he tingut que fer molta tarregada, però es forma part de l'ofici.
1: Puc dir que te n'has sortit en tots els gèneres diferents que feies? Ho puc dir, oi?
0: Sí, sí, si tu vols dir, sí. Sí.
1: Ara, en aquest moment en què això funcionava bé, tot un plegat te'n vas amb la trinca, tu.
0: No me n'hi vaig, veuràs. Va passar o siguiente. Que la trinca, que jo no havia vist ni sentit mai, i em deien, el Josep Maria encara em diu, però tu no havies sentit mai acollir pebrots? Deia, no, fill, no ho havia sentit mai jo. Devia ser l'única persona de l'univers que no ho havia sentit. I no sabia ni que feien un espectacle i tot això. I llavors la Carme Sansa es va posar malalta i la vaig haver de substituir per amistat, vull dir, a ella, perquè jo la trinca no la coneixia de res. I la Carme va dir, escolta, la Rosa ara plega que jo estava fent una comèdia de l'Antoni Ribas, Les noies perdudes al paradís, en el Capsa, que ara és un cinema, i va dir, la Rosa m'ho farà, perquè és amiga i s'ho aprendrà ràpid i tal. I sí, sí, i vaig anar allà perquè la Carme necessitava posar-se al llit, tenia una febre, no sé què tenia. I això, per això vaig treballar amb la trinca.
1: Dur i divertit, com sempre, per tu, m'imagino.
0: Sí,
1: amb uns aspectes dur i amb uns aspectes divertits.
0: A mi el que passa que és més dur fer el gènere còmic, per mi.
1: Sí.
0: A mi m'agrada molt menys. No, em produeix una certa insatisfacció personal.
1: Ai, caram.
0: Sí, senyor.
1: Digui.
0: És ben cert. No, això, que em produeix una certa insatisfacció personal al fer el gènere còmic. Em cansa, m'agota molt. Per exemple, jo estic fent una cosa còmica com quan feia el Yo me bajo en la próxima, de l'Adolfo Marsillac, i m'esgotava d'una manera tan extraordinària que me n'havia d'anar cap a casa ràpidament i no tenia bon humor, estava enfadada tot el dia. I quan feia la Madre Coraje, doncs, quan acabava, tenia unes ganes enormes d'anar-me a fer una copa amb els companys i de sortir, i estava absolutament, íntimament satisfeta. I això m'ha passat, no en aquests dos casos concrets, sinó sempre que he estat fent una cosa en la qual tinc l'obligació que el públic rigui i faci soroll rient. Això m'atabala una mica a mi.
1: És difícil.
0: Jo no ho sé, a mi em costa molt, francament.
1: Potser allò que costa també és el que surt bé, oi, a la llarga.
0: També.
1: I poses aquest... Jo no sé què t'ha costat portar això.
0: Mira, portar això no costa res i sempre és útil, per això no, ho he portat.
1: Ja el preu i tot, tu.
0: M'entens?
1: Sí, mira.
0: Sí, està trencat, l'he de canviar, per això. Però he pensat, mira, un lladre va bé per tot. En un lloc hi ha tants d'endolls.
1: Has pensat que ens podia fallar alguna cosa i tu col·laboraves...
0: No, jo el porto perquè veus està trencat i l'he d'anar a canviar. Escolta, són cares aquestes coses, aquests materials. Jo ho porto perquè és útil. Així és com m'agraden les coses inútils. Aquestes coses n'ha de tenir un de prop. Un lladre, però... No fa mai cosa.
1: Un lladre que et vagi a favor, vols dir.
0: Exacte.
1: Està bé. No m'hauria imaginat mai que tindríem aquí un lladre sobre la taula.
0: A casa meva està ple de lladres, en bueno, aquest sentit,
1: Està bé.
0: De veritat, tenim tantes coses, estem tan mecanitzats, fill meu.
1: I el lladre dins de la capsa no li posaries mai?
0: No, home.
1: No.
0: Després no sabria on és. Al damunt sí. Però si el poso dins de la capsa, diré, ara on és el lladre i no...
1: Escolta,
0: normalment no hi ha res a les capses, a casa meva.
1: Vas fer mort de gana show.
0: Sí.
1: Però mort de gana, no gaire, precisament.
0: No, allà es va fer
1: la primera passeta. Allò que els castissos deien calarons.
0: La primera passeta.
1: La primera passeta. Ah, està molt bé. A tu t'agrada cuinar?
0: Amb el muntanyès. Sí.
1: T'agrada cuinar?
0: Sí. M'agrada com tot. Com totes les coses que m'agraden a mi. Per obligació, no. M'entens? Allò de dir, ara què farem per sopar, ara què es farà per dinar. Això em molesta, a mi no m'agrada això. Ara, un dia, fer un menjaret, sí que m'agrada.
1: Cuines bé?
0: Sí, sí. Home, de tot ja porto molts anys fent totes aquestes coses. I és clar, acabes fent, doncs, més o menys. El que més passa és que els que t'envolten s'acostumen a tal com ho fas tu. Llavors diuen, com ho fa la meva mare o la meva germana, era més bo. No, és que s'hi han acostumat, també, eh?
1: Tu has dit que cuinaves. Bueno, el teatre també és una cuina. I ja no sé si has portat això de la teva cuina o de... Oh, ara fas així, és el que em dic. Ara m'explicaràs què passa amb això, perquè jo estic absolutament desconcertat dels objectes.
0: No.
1: A veure, explica'm, què és això? Això és de debò, això, eh?
0: Som fideus.
1: Sí, som fideus.
0: Som fideus.
1: A veure, Cerdà, que et diuen. A veure,
0: sí. Els
1: fideus, què?
0: És que me'n dic. És perquè m'he de recordar que he de comprar patates.
1: Home, no em diràs que has portat això aquí, però...
0: Sí, perquè si penses, per què has portat aquest pot? Esclar, és que no, que abans de passar per casa he de comprar patates, he fet per recordar-me. I aquí es fa un ús en un lloc, o es canvia l'anell de dit. Jo m'enduc el pot de fideus.
1: Vas amb el pot de fideus per tot arreu?
0: Sempre que hagi de comprar patates.
1: Sempre? I quan has de comprar fideus, què portes?
0: Ja me'n recordo. Mira quants que en tinc.
1: Pensava que havia portat un quilo de patates.
0: Mira quants que en tinc. Els fideus me'n recordo sempre.
1: Escolta'm,
0: Manem.
1: Això...
0: És una cosa que no pot faltar en el conjunt de coses d'una senyora. És la...
1: Ha portat un retrat de casament. Sí. Però em sembla que és un retrat una mica especial.
0: Per què? No t'agrada?
1: No et reconec.
0: Per què? Sóc aquesta d'aquí.
1: Ah, sí?
0: Sóc ella, jo.
1: És que jo també feia una mica de joc. Hi ha alguna cosa que no reconec per aquí.
0: No.
1: No.
0: S'ha de tenir. Són coses que s'han de tenir.
1: Està bé, això. Eh? Això, parlant
0: això,
1: de debò, venia
0: això,
1: de televisió.
0: Això, a la calaixera.
1: Fa bonic.
0: Digues que no.
1: Si quasi plores i tot.
0: No, oh. No, sí, no està molt bé. Va ser un dia molt bonic. És un dia molt bonic, el dia del casament. A mi
1: escolta, em permets que t'ho digui amb una mica de...
0: De què?
1: Vaja, amb una molta d'intenció d'elogi, i tu sé que ho entendràs. Sempre ho he pensat, i fa alguns anys que ho he anat repetint, sempre he pensat que tu tens aquella bona fusta del pallasso. Però és una idea fixa i em penso encertada. O almenys jo la sento així. Jo crec que en tu hi ha la bona fusta del pallasso. I saps què vull dir del pallasso?
0: Sí, sí, sí.
1: D'aquesta individualitat capaç d'expressar sentiments molt contradictoris que per ell mateix arriba a comunicar-se amb la gent, prescindint una mica del paper que faci. I no vull dir que no tinguis capacitat tu per adaptar-te a un paper i fer aquell paper, no? Però et sembla que aquesta espècie d'ànima de pallasso ho pots tenir?
0: Jo em penso que és probable que sí, que sigui veritat. Però, doncs, estaríem amb allò, amb el rie pallasso, ja hi fora, em deu ser veritat, també. A mi em causa, ja t'ho he dit, un malestar. Fer riure.
1: Però no només de fer riure, perquè el pallasso també...
0: Fa plorar, sí.
1: I sobretot crea emocions. Jo et veig molt també com una persona que amb una pista ets capaç de crear aquesta emoció al teu voltant, no? Vas que tu, esclar, utilitzes a vegades un escenari, una pantalla de televisió, un cinema, això té unes grans possibilitats, però segurament limita també les capacitats d'expressió. Sí. Jo et veig sol amb una pista davant d'una gent i
0: jo no m'hi voldria veure.
1: No t'hi vols veure?
0: No m'hi voldria veure. Cada vegada tinc menys ganes d'estar a disposició del públic.
1: Però aquesta barreja, diguem-ne, patètica, poètica, sí que em sembla que forma part de la teva personalitat, no?
0: És probable. Tots som una mica això i una mica allò, tots plegats. Tots tenim els nostres moments que estem eufòrics i alegres i els nostres moments en què estem per sota de les rajoles. Això tothom està barrejat.
1: Jo parlava artísticament.
0: Però és que artísticament, és clar, surt la teva personalitat. Com surt la teva personalitat quan tries el divan per seure a llegir el diari o el diari que llegiràs o la pasta de sopa que menjaràs. Tot això...
1: I quan tries, aquest gosset tan petit...
0: Jo no l'he triat.
1: Escolta, quina personalitat surt aquí? Ah, no l'has triat tu?
0: No.
1: O sigui, em portes una cosa que tu no has triat.
0: No, me'l van regalar. I te l'he volgut ensenyar. Me'l van regalar. Me'l va regalar la Colita, per més senyes. Jo el trobo bonic.
1: Tu ets optimista o pessimista o una barreja?
0: Jo em penso que més aviat sóc pessimista. Perquè quan sona el telèfon a casa sempre faig... I em penso que han atropellat algú. No que em truquen de l'Spielberg per fer un cine.
1: No.
0: Em penso que és que han atropellat algú. Això deu ser pessimista.
1: Home, si no te...
0: O realista.
1: No cal que t'espantis, perquè tampoc et deuen telefonar cada dia dient que han atropellat algú.
0: Pensa que...
1: No, tampoc.
0: No, atropellat tampoc.
1: No,
0: tampoc. Ara l'Spielberg mai, eh?
1: Fora del teatre, què t'interessa, tu? Fora del teatre.
0: Moltes coses. Enormitat de coses. Llegir. M'agrada molt.
1: Has portat un llibre?
0: Sí, per això. El penúltim que he llegit.
1: Ah, el penúltim
0: sí,
1: que he llegit.
0: Sí, jo volia, perquè com que sabia que més o menys sortiria això, m'ho he imaginat. Per un moment que sortiria em dient, i tu què llegeixes? O llegeixes? O toques el piano?
1: No, sí. Toques el piano,
0: per ser? Quan li trec la pols, sí.
1: Ah,
0: en tinc un, eh? En tenim diversos, a casa meva, pensa que hi ha músics, a casa meva hi ha un músic. Doncs sí, m'agrada molt llegir, i aquest és el penúltim que he llegit, i m'agrada molt. No, no cal que me'l demanis, perquè no te'l deixaré, perquè no els deixo els llibres. No els deixo a ningú, perquè tots els que he deixat no m'han tornat, i a mi em sap greu. Hi ha una persona que em pregunta, però si ja l'has llegit, per què el vols tenir? I això jo no li puc explicar.
1: I a més els editors llibreters t'ho agrairan molt que diguis que no els deixes.
0: Esclar.
1: Clar.
0: Ah, no, no ho he fet per això, eh?
1: No, però està molt bé, tu. Gimnàstica,
0: no,
1: exercicis...
0: No, gràcies. Pels...
1: No, gràcies, passes. No,
0: sí, totalment.
1: Sí.
0: No faig gimnàstica.
1: Escolta, i com et conserves així, tu?
0: A veure, amb un pot d'alcohol, un pot com aquest, una mica més gran.
1: O sigui, n'has sortit avui per venir aquí, però si no, tu sempre estàs ficada dins d'un pot d'alcohol.
0: Sempre no, unes hores.
1: Unes hores del dia, està bé. No, no hi creus, amb això.
0: Sí, sí, sí, sí, jo suposo que deu anar molt bé. Home, hi ha molta gent que ho fa i estan macos i bé, però a mi no.
1: Està bé.
0: No he tingut una tirada, no.
1: I anava a dir, cuides, però... Beus, fumes...
0: Exacte. Sí, sí que em cuido. Bec, fumo, vaig a dormir tard...
1: Perfecte.
0: Sí,
1: ho fas, bastant. Diguem, per prescripció facultativa.
0: A mi em va bé.
1: Sí.
0: No, no, no m'ha dit ningú.
1: Ah, no.
0: M'ho he anat fent. He vist que tot que em anava bé al llarg dels anys.
1: I tant, que et va bé. Escolta. Anar a dormir tard vol dir que per tu, quan no treballes, també aprofites una part de...
0: És que és l'hora que no hi ha soroll, que no sonen els telèfons, que no te'n pipa ningú. S'està bé. A mi m'agrada la nit. Les coses noves a mi m'agraden, em fan il·lusió. M'agrada, m'atrau bastant.
1: Has treballat, ja que ho dius això, amb gent, bueno, amb el Marcillac, que he citat abans,
0: sí,
1: amb diversos actors, i has fet obres, com també dèiem, de gèneres molt diverses. Si tu ara poguessis triar, tu tens algun projecte per fer, o t'agradaria treballar amb algú, o fer algun tipus d'activitat?
0: Una cosa ben curiosa. Jo mai he sigut una persona que ha tingut ni fòbies, fòbies sí, filies, fòbies en tinc, aspiracions, vull dir, metes, tot això no, mai. I en canvi hi havia una comèdia que sí que em pensava, un dia la faré, quan sigui gran. No sé com, però la faré, i ja l'he fet.
1: Ah, sí.
0: Per tant, ara ja el que venga, m'és igual, que és La Madre Coraje.
1: Això sí que t'ho havies proposat, et feia il·lusió arribar-ho a fer.
0: Em feia una il·lusió extraordinària, el que passa que no sabia com. És una de les comèdies que més m'han agradat, quan les he llegit i quan... Perquè veure-la interpretada... No, no, no la vaig veure quan la va fer doña Amèlia de la Torre, no la vaig veure. Sabia que l'havien fet, que no havia anat massa bé i tot això, i que... però a mi m'entusiasmava l'obra. I vaig pensar, un dia, quan sigui gran, la faré, i veus? Em vaig fer gran, i la vaig fer. Vaig tenir sort, va haver una conjunció de coses, i va ser possible. I encantada de la vida, bé, que vaig estar.
1: Has fet sèries televisives.
0: Yes.
1: Llargues, bé.
0: Bé, és un dir, llargues molt, sí, algunes molt.
1: Sí.
0: Què vols que que
1: no, vull dir, la impressió que en tenies de fer sèries televisives. Que això sí que et deu donar, aquesta continuïtat deu enganxar molta popularitat amb una gent que llavors es fa addicte també i segueixi, no?
0: Sí.
1: No?
0: Això de la popularitat ja és molt relatiu.
1: Ah, sí?
0: Sí, i més en un mitjà on jo tinc la convicció de que no es mira, sinó que es veu. O sigui, es passa pel davant, de vegades. De vegades et diuen, vaig veure allò que feia, ah, sí, aquella que moria, ella.
1: Ah,
0: no sé què hi passava, el passava, vaig veure, i vaig pensar, oh, que bé, saps?
1: Sí, és veritat, això que dius està bé.
0: Això, jo sempre dic que... Quan em diuen, fa il·lusió que et coneguin, dic, home, a mi ser tan famosa com el Luque i l'Estropajo Hacks no és una cosa que fos la il·lusió. Quan era petita, dir, tu què vols ser quan siguis tan famosa com l'Estropajo Hacks? No, no era aquesta la intenció. Però la sèrie, la primera, em va fer molta il·lusió, que era La Festa. era la primera sèrie que es feia aquí en català fa molts anys, i amb una producció maca que es feien llavors es podien fer encara, i em va fer molta il·lusió ser jo pionera d'allò, amb una cosa del moix, i va ser molt divertit, una mica incomprès al principi, perquè doncs ja saps que sempre som molt molt serios i molt la televisió ha de ser, oi?
1: Jo confio que ho diem tants que no som tan serios, que un dia ho deixarem de ser. I seran pocs i els que
0: no podem deixar de ser seriosos, ja m'entens. El que passa que es poden fer coses d'humor a la televisió i pot fer-se el que sigui, el que calgui fer. Després va venir les nits de la tieta Rosa, de la Maria Aurèlia, també en català, i després el Per molts anys. Encara abans hi va haver el Castell dels Tres Dragons, que era els dissabtes al matí, que era un concurs increïble, i en directe. I després va venir el Per molts anys, i el del Per molts anys va ser, diguéssim, el pare de la Ita Quirover. Va ser la primera en castellà.
1: Quan vas parlar de la publicitat que et dona el fet de que et veuen allà, ah, sí, l'he vist, vostè, ai, sí, que no sí, acaben de saber.
0: No
1: bé, això vol dir que la popularitat és per bé i per mal, en certa manera, i veus la doble cara, no?
0: A mi no, és que més aviat em molesta si vaig a un lloc que estic menjant o parlant amb algú i hagi d'aguantar. Passa una cosa que és simptomàtica, que gairebé sempre se t'acosta algú amb una criatura i te la posen davant i diu, ella vol demanar-li, i la criatura està esverada i no vol res, la criatura, pobreta. Diu, que no saps qui és, que no saps qui és. La criatura pateix, jo li vaig dir, bueno, senyor, li agafarà una cosa al cap aquesta criatura de Rumiakis, no ho sap qui sóc, pobreta.
1: És ella, deixi-la, la mare estar, que vol.
0: M'entens? Sí. I això sí que és antipàtic, aquestes coses. Ara, que trobis algú que digui, com t'has trobat de vegades, moltes gràcies, aquell programa ens va agradar, o el seu programa ha fet companyia al meu parent que estava malalt, o no, que estava sa i bo, ens agrada, gràcies, passi bé, bona nit, molt bé. El que, com amb qualsevol cosa, la tonteria que això arrossega sí que molesta, i n'arrossega molta.
1: Segur, segur. La popularitat et dona més crèdit?
0: Mira,
1: és que no ho sé, ara m'he permès fer la frase per aprofitar. Jo he anat mirant aquests objectes que tu has portat i jo hi pensava, mira, ara en trauràs un, d'aquí una estona un altre, a veure què et diu la Rosa Maria. A veure què. Ara, què em dius? Mira, m'has portat una targeta.
0: És una cosa que l'agafo molt quan surto i vaig a arreglar.
1: Quan vas a comprar els fideus, potser,
0: no, veus,
1: o que els portes per anar a comprar les patates.
0: No. Exacte, per recordar-me que he de comprar patates. No, això és estupendo, home.
1: Ah, sí.
0: Esclar que sí. És com si juguessis al paler. Jo vaig i dic, doni'm allò. I m'ho donen, doni'm aquest gos, tingui. I m'ho donen,
1: però
0: ho trobo
1: tornen,
0: màgic.
1: Però t'ho torna.
0: Ho trobo màgic. Es veu que t'ho descompten, eh?
1: Ah, sí. Sí, no ho diuen gaire, per això.
0: Però està bé, perquè com que portem els monedarets petits, ara torna a ser mal el monedaret petit. És distret, això, està bé, sí. És net. Només ho toques tu i el dependent.
1: Va. Molt net.
0: I l'altre que ho ha tocat, passat per tantes mans, que es... sap que han tocat abans.
1: Ara sentirem la cançó Rosa, del Pere Tàpies, que més o menys va per tu, no? De fet, això s'ha acabat, doncs. Moltes gràcies per haver assistit a aquesta conversa amb Rosa Maria Sardà. Sí, sí, sí, sí.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: En el 107 de la FM...
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: L'horòscop de tota la vida.
4: Àries. Deixa els espinacs, et donen flatulències. Taure. Els colors de la temporada són el marró xocolata i el fúcsia malva. Tingues-ho en compte quan et vesteixis, papallona, amb banyes. Bessons. Busca algú que s'assembli a tu i reproduïu l'escena de Ròmul i Rem. Cranc. Si no et vols fer sang, val més no caure al fang. Lleó. Per més que ho intentis, mai podràs tenir els cabells de Hosmar. Verge. Au, va, home, no t'ho creus ni tu. Balança. Aquest estiu coneixeràs la gacela de la teva vida, mentre apren a cavalcar sol. Escorpí. Es preveuen lleugeres precipitacions a la zona nord del Pirineu. Sagitari. Compte amb el canvi, la de la fruiteria te'l torna malament. Capricorn. Enhorabona, cobres 20.000 si passes per la casella de sortida. Aquari. Prou de begudes energètiques. Les autoritats sanitàries aconsellen uns 2 litres d'aigua diaris. Peixos. Mercadona el recomana el filet de panga a 0,99 el quilo.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que no cal escoltar. S'ha de sentir, perquè així la fem, amb tot el sentiment.

0: 12 anys d'experiència com a... Fa 8 anys que treballa de... Si tens una àmplia experiència laboral però no disposes d'una acreditació oficial, t'ajudarem a identificar i a demostrar les teves competències i podràs obtenir un certificat de professionalitat o un títol de formació professional. Perquè ara sí, l'experiència es valora. Convocatòries públiques pel reconeixement de l'experiència laboral.
1: I parlant d'emocions...
2: 56.
3: De tota la vida. Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Des d'aquí, petons i abraçades. Yeah.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: I am Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters. Radio Villa Sacra La Mejor, the best.
3: Sabíem que arribàvem lluny, però el cel no ho imaginàvem, tot i el que imaginem cada dia.

0: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mamparas, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila Sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
2: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.
3: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
4: Voleu fer realitat la dita com a casa enlloc?
5: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
4: Tu i jo, nosaltres.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Primer el van voler eliminar. I després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai.
2: És Cavity 5.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats a la feina o rebutjarien un ascens si això afectés el seu benestar. Segons diversos estudis, ja no només es valora el sou, sinó que es prioritza la flexibilitat per poder compaginar vida laboral i familiar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament sobre què implica l'èxit professional. Pel professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, no es tracta d'una falta d'ambició, sinó que es valoren altres aspectes.
2: Els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina, que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
1: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones de més de 35 anys, segons els estudis elaborats per Infojobs i la consultora de selecció de personal Michael Peix.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Informació.

0: un document històric. Així transmetia el periodista Jesús Hermida a Televisió Espanyola l'arribada de l'home a la Lluna. Era el 20 de juliol del 1969. Era el segon viatge al satèl·lit de la Terra, però la primera vegada que un home posava el peu sobre territori lunar. Ho van fer dos dels tres integrants de l'expedició, la missió Apollo 11 de la NASA, Neil Armstrong i Edwin Aldrin. El tercer, Michael Collins, va romandre en òrbita i seguidament va venir allò de...
1: It's one small step for man, one...
0: És un petit pas per a l'home, però un gran salt per a la humanitat, va dir Armstrong. En l'última dècada s'ha demostrat que la conquesta de l'espai ja no va d'arribar a la Lluna ni de construir enormes satèl·lits, que només són accessibles per a les grans potències econòmiques. Joan Seixas.
2: Un bon exemple d'aquesta transició la tenim a Catalunya, on s'està consolidant un potent ecosistema del sector espacial en els últims anys. És el cas de l'empresa catalana Satelliot, pionera pel que fa al llançament de satèl·lits a nivell global. La missió que duen a terme consisteix en quatre nanosatèl·lits d'òrbita baixa que formen una constel·lació que ha de permetre d'una banda fugir de la privatització del sector i de l'altra solucionar el problema de l'accés a l'internet de les coses, és a dir, a la cobertura 5G per a objectes connectats arreu del món. Una connexió que es farà servir en diversos àmbits com l'agricultura, la logística o la prevenció de desastres naturals. Jaume Sampera, CEO de Satelliot.
3: L'internet de les coses vol dir doncs, connectar des d'un contenedor refrigerat a un sensor amb una espècie en vies d'extinció, un os en els Pirineus, la detecció d'incendis, detecció de maremotos o embolles de pesca, o sigui, coses que estan fora de l'alcance de les telecomunicacions actuals.
2: Un projecte pioner a nivell mundial que des del principi ha comptat amb el suport de la Generalitat i que exemplifica la bona salut del sector espacial català.
3: O sigui, la Generalitat sempre ha estat al nostre costat i considerem que la Generalitat sempre ha tingut una visió absolutament pionera de la importància que tindrà, que té, i però sobretot que tindrà a l'espai en l'economia del futur.
2: Sant Pere, però, creu que encara s'ha de donar un pas més pel que fa a la inversió.
3: Que tal com va dir Neil Armstrong, un petit pas per un gran pas per la humanitat, tenim que fer un segon pas, que és consolidar aquestes companyies que ara són punteres, segueixen necessitant ajudes.
2: Amb les inversions tant públiques com privades que esperen rebre els propers mesos, calculen que el 2027 la seva facturació s'enfilarà fins als 500 milions d'euros i es doblarà el 2030.

Per un temps, vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

0: irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
2: Benvinguts a Ràdio Vilasacra, emissora líder de casa d'en Patufet.
3: I parlant d'emocions...
4: 15.

0: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Oh,
1: i només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Mira, és que no ho entenc, no entenc què volen. Què ens volen esfonsar? Sembla que els hi faci ràbia que siguem bons. Polleta.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
6: Repetiràs.
7: Salut i humor!
0: Recordi bé.
8: Ràdio Vila-sacra.
7: És que té de tot. Sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.

0: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.
2: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.

0: I parlant d'emocions...
1: 73.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Això és amor?
4: Maria, ho sents?
5: Que si sento què?
4: L'amor, les papallones.
5: Quines papallones? Però què dius, Josep Antoni?
6: Comença a haver-hi nivell.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració a aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.

0: silenci.
1: Ja sabem que hi ha personatges il·lustres, però quan els coneixes de veritat, deixen de semblar-te tan brillants. Però amb Cellers Maset passa just el contrari. Cada ampolla explica una història autèntica, plena de brindis, celebracions i moments que val la pena recordar. Cellers Maset, en directe del celler a casa vostra. Cellers Maset.
2: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
3: La Generalitat informa que els logotips de denominació d'origen protegida i d'indicació geogràfica protegida distingeixen productes alimentaris d'alta qualitat elaborats a Catalunya. Llegums, olis, fruites, arrossos, embotits, formatges, calçots o torrons són alguns dels 21 productes que compten amb aquestes distincions reconegudes a nivell europeu. Les seves característiques es deuen al resultat de l'estreta relació entre entorn, productor i producte, que els proporciona un caràcter específic i un sabor inimitable. Menjar bo, de qualitat i de casa.
4: Bé, no? Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.

0: Bona nit.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat.

0: Vila-sacra, així de fàcil.
1: En el 107 de la FM.
2: Apunta bé.
3: La música de la teva vida.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada. Apuja, apuja la ràdio.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Mira, demà pots posar els peus a la Mareu de Montserrat perquè celebren el Sant Les Montserrat, perquè és la Mareu trobada. Com que són trobades, aquesta doncs representa que, ens, que també la van trobar. Doncs hi ha Montserrat, no moltes, no moltes, però n'hi ha algunes que també ho celebren demà. Avui és Santa Regina i demà passat és la Fuensanta. Bé, mira, jo potser diré una cosa que no està ben dita, que no l'hauria de dir, però crec que l'haig de dir perquè la tinc. Tu ets l'essència d'això, de tot això que s'ha muntat aquí. Doncs està molt bé, el meu criteri està molt ben muntat, tanta riquesa de programa, que es deixava que portés aquella cosa, aquella profunditat. Jo crec que això ja és exagerat. A mi em sembla, bueno, mira, ho havia de dir, no, potser ho he fet malament, però he dit que és el que penso. Adéu-siau.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.
5: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.

0: clau del teu habitatge. Administrem.
1: Mediem.
0: Valorem.
1: Assessorem.
0: Gestionem. Contacta amb el teu administrador
1: o administradora de finques
0: i viu amb tranquil·litat.

0: els caps de setmana, passen coses, coses bones.
1: I parlant d'emocions,
2: 24.
3: Vale.
0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies. El secret de l'amor.
4: Anna, com estàs?
5: Molt bé.
4: I per tu, quin és el secret de l'amor?
5: Pues per mi és respectar molt com sigui l'altra persona, no? Vull dir, no voler-te imposar tu, ni... Per mi és molt important tindre en compte a l'altra persona, que respectar sempre la voluntat de l'altre i... No sé.
4: No, respecte a l'altre és una bona opció i un bon motiu. Gràcies per trucar, Anna.
5: Vale.
4: Adéu. David, no m'ha acabat, perquè tenim un correu electrònic. Diu, quan em vaig divorciar, una amiga meva em va dir el secret de l'amor.
6: Que has escrit una amiga teva, dius?
4: No. Estic llegint el mail que ens ha escrit en Josep.
6: Ah, d'acord.
4: El Josep diu, apunta, Josep. Diu, quan em vaig divorciar, una amiga meva em va dir el secret de l'amor. És una barreja de respecte, estimació i admiració.
6: Aquest m'ha agradat, veus?
4: Aquest és el secret, segons el Josep.
0: El secret de l'amor.
7: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: Uns 50 municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès treballen en un manifest conjunt contra el Pla de Renovables de la Generalitat, el conegut com a Pla Ter. Un dels pobles és Vilademuls, a prop de Banyoles, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural, perquè diu que el Pla preveu que hagin d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
2: El Pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge molt per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un petit poble que no arriba al miler d'habitants i que viu de l'agricultura i la ramaderia i sobretot del turisme rural, se li demani un esforç tan gran.
3: Hi ha més de 40 famílies en el municipi que complementen els seus ingressos o ja directament en viuen d'aquest turisme rural. Si ara ens treuen això, llavors què ens queda marxar? Ens anem a la ciutat? Ens fan fora de casa.
2: Ara el Pla Ter, el Pla de la Generalitat, que li diu a cada municipi quants megawatts ha d'instal·lar i en quins terrenys ho pot fer, està en període de presentació d'al·legacions. L'alcalde assegura que en presentaran. Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a instal·lació de plaques.
3: I estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest Pla Ter, tal com està, no es pot aprovar.
2: Fa temps que empreses d'energia estan interessades de tenir parcs de plaques solars a Vilademuls per la seva proximitat amb una subestació elèctrica on es fa la connexió amb la xarxa. Actualment té dos parcs de plaques solars i s'ha autoritzat que s'hi facin tres plantes de bateries per emmagatzemar energia.
1: I el govern engega una prova pilot en 20 edificis en pisos públics de Girona i Figueres per posar ordre precisament a les comunitats de veïns. L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha firmat un conveni amb el Col·legi d'Administracions de Finques per veure com funciona durant un any i després estendre-ho a tot el país. Girona, Maria Rovira.
4: Hi haurà un administrador que, amb el suport del col·legi professional, s'encarregarà de la gestió de la comunitat. La seva feina l'ha detallat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
5: Des de constituir comunitats, que en alguns casos ens trobem en blocs sencers on la comunitat no està constituïda, fins a en comunitats constituïdes, però de manera precària, doncs ajudar aquesta gestió professional, com us deia, de coses tan concretes i diàries com el bon funcionament de l'ascensor, de la llum d'escala.
4: Alguns dels edificis són al barri de la Font de la Pólvora. El pla pilot durarà un any i després es vol estendre als pisos de titularitat pública de tot el país.
0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
6: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
6: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries.
1: Ràdio Vila Sacra. Canvi que es nota.
2: Toc, toc. Què? Doncs això.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: En el 107 de la FM.
2: Reinventem.
3: Reduïm.
4: Reciclem.
5: Reorganitzem.
6: Reutilitzem.
7: Recordem.
8: Reconvertim.
9: Reciclem.
10: Reivindiquem.
11: Repartim.
12: Retrobem.
13: La revolució dels petits gestos continua. Quins són els vostres?

0: música, informació, participació, programes, cultura.
1: Hola, em dic Derek Trochet. Avui llegiré el poema Jo sóc la lluna. Jo sóc la lluna, blanca i rodona. M'he fet rodona de rodolar. Pel cel rodono, del cel us miro, sempre vigilo, quin bo que hi fa. Jo sóc la lluna, que us vinc a veure, tot passejant-me pel cel enllà. La lluna us mira, fa companyia, i us dona un bris de clar de dia.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: A l'Auditori de Girona. A la nova temporada de concerts t'esperen més de 70 propostes i grans noms de l'escena musical actual.
2: Rosalén, Marillion, Rufus Wainwright, Grigori Sokolov, Els Pets, Rita Payés, Marisa Monte, Ara Malikian, Julia Lezneva, Sergio Dalma i molt més.
1: Tota la programació a auditorigirona.org. Vine i vola.
3: Mare meva, quin somni.
4: A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... i... oh! Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.

0: Dierks Bentley and Recording Academy Lifetime Achievement recipient Booker T. Jones.
1: Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.

0: Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què? Preguntes. Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.
1: Des d'aquí, carícies d'amor.
2: Actual, misteriosa, sensual, diferent. Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0.

0: música, entreteniment.
1: WhatsApp de ràdio Vila Sacra 656 Dinou 70 62. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
2: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Jordi Llisterri, director de la Fundació Catalunya Religió. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ja sabem que el papa visitarà Brianzú, l'estadi olímpic, més enllà de la catedral, la Sagrada Família i Montserrat. També visitarà el barri del Raval. Per què el Vaticà ha escollit aquests espais per la visita a Barcelona?
2: La visita a Catalunya tenia dos punts molt forts marcats i amb molta projecció, que és la Sagrada Família, òbviament, però també Montserrat, però s'ha volgut donar també aquest to més social. I en aquest sentit han encertat plenament amb un tipus de visita que potser hem vist més sovint, que és aquesta trobada doncs, amb gent de l'àmbit de l'atenció social, amb voluntaris, etc, que es farà a Sant Agustí, que ja se n'havia parlat, però, i s'ha explicat que va ser una decisió d'última hora, anar a fer una visita en un centre penitenciari és ja marcar molt clarament el missatge de, escolti, això de la Sagrada Família és molt bonic, Montserrat ens mou el cor a tots, però que hi ha uns senyors que estan a la presó i que també són fills de Déu, per dir-ho així, no? I que, per tant, doncs, és també enviar un missatge molt clar en què els últims també estan dintre d'aquest viatge.
1: Quina valoració fa del vessant més social, precisament, d'aquesta visita?
2: Clar, aquí haurem d'estar molt atents d'una banda les fotografies, és a dir, quines imatges tindrem del papa en aquests entorns, i del

0: els que van a controlar-ho de l'organisme internacional de drets humans. També hi ha una part de l'escaleta de l'horari del Papa que es veu clarament que està buida i on segur que el Papa tindrà altres tipus de trobades.
1: Entre aquests col·lectius, per exemple, hi poden haver les víctimes de pederàstia durant la visita a Montserrat o en aquests espais buits que deies ara?
0: Jo crec que és possible que hi hagi una trobada amb les víctimes, que sempre se sabria posteriori, i en tot cas, sent un viatge a tot l'estat espanyol, en el lloc on tindria sentit aquesta trobada és a Madrid, on s'ha treballat tot el tema a nivell global d'església, tant religiosos com diocesans, amb el defensor del pueblo, on s'ha treballat a nivell de conferència episcopal, on amb un tema que no afecta a Montserrat, sinó que ha afectat a tota l'església universal. Jo crec, em puc equivocar, però jo crec que no tindria cap mena de sentit que en l'estada a Montserrat es focalitzés en aquest tema, que evidentment és un tema menor i que és un tema on l'Església ha hagut d'assumir les seves responsabilitats, però que no té cap sentit focalitzar-lo en Montserrat.
1: Jordi, per acabar, els representants de l'Església han confirmat aquests dies que el Sant Pare s'adreçarà en algun moment en català. Això sabem si serà així?
0: No esperem, perquè tampoc ho va fer Benet XVI, que parli 20 minuts seguits en català, o que faci tot un discurs en català, però diguem que vagi una mica més enllà d'allò de Bona nit Barcelona, i que per tant en alguns moments del seu discurs doncs introdueixi una llengua que evidentment el Papa no coneix i que si parlarà perquè ben transcrit, però que introdueixi alguna cosa més.
1: Jordi Llisterri, director de la Fundació Catalunya Religió, gràcies.
0: A vosaltres.

irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

0: la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala. I deixa't transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 10 de gener del 2024.
1: El mal funcionament de les neurones, que fan de filtre de la informació que rep el cervell, s'apunta com una de les causes de l'esquizofrènia. És el que assegura una investigació liderada per l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, segons la qual alteracions en aquestes neurones explicarien gairebé tots els símptomes de la malaltia. I això perquè quan aquestes neurones, anomenades inhibidores, no funcionen bé, la persona rep una imatge distorsionada de la realitat. Ho ha explicat Laura Blanco, que és una de les investigadores que han participat en aquest estudi.
2: S'encarreguen de filtrar la informació, els estímuls externs, ajuden a seleccionar la informació important i a desfer-se de la que no és rellevant, tant reduint una mica el soroll. Si arriba informació que no ha estat filtrada correctament, la persona percep la realitat d'una manera distorsionada, perquè no ha estat correctament filtrada, i d'aquí pot derivar la majoria dels símptomes que hi ha.
1: Aquesta investigació pot obrir una nova via de tractament dirigida de forma específica a aquestes neurones, és a dir, seria més eficaç i amb menys efectes secundaris.
2: Els tractaments actuals estan reduint tota l'activitat cerebral de forma inespecífica i, en canvi, això ens obre un camí a buscar tractaments diferents amb la intenció que puguin ser més específics, dirigits a les característiques particulars d'aquestes neurones i que, per tant, puguin millorar els símptomes sense alterar la funció global de l'individu.
1: La recerca publicada a European Psychiatry és la primera que ha identificat aquestes alteracions neuronals com a possible origen de l'esquizofrènia.
3: Ens crida l'atenció aquesta notícia del dia 10 de gener del 2024 perquè fixeu-se que parla de lo important que semblen ser les neurones en el cervell, de les que molt hem sentit parlar al llarg de la història, però la majoria, com jo, no tenim ni idea de què són exactament. Si unes neurones, pregunto, poden ser tan importants per la esquizofrènia, i això s'ha descobert recentment, em surt la dubte de si potser els lladres, els assassins, els pedòfils, els traficants, els mentiders patològics,
0: etcètera,
3: tindran neurones que a lo millor no els hi funcionen prou bé. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, aix sí de clar.
1: La nit. En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Propostes en xarxa.
1: L'origen de l'or de cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península Ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Cast. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la cartoixa. Els patis, l'església, el refetor, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII. Una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt i la seva història als webs turismepriorat.org i patrimoni.gencat.cat.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum.

0: La ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar. Y me pongo la ràdio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
8: De siempre, no sé, la ràdio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
13: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poderlo llevarla siempre.

0: Bona nit.
1: La ràdio és imprescindible, en molts moments i per a moltes persones.
2: La ràdio acompanya vides senceres.
1: Històries de vida amb la companyia imprescindible de la ràdio.
3: Experiments radiofònics a Ràdio Vila Sacra. Per tota...

0: I parlant d'emocions,
1: 54.
2: Cap de setmana memorable?

0: i ara demana un desig.
1: Encara no tens el teu Marcelinus?
2: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
1: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
2: Marcelinus, jerseis amb nom propi.
3: Si has vist petit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116-111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012. La millor resposta.

0: Ens trobem al celler Martín Feixó de Cadaqués. Estem en el centre neuràlgic del Parc Natural del Cap de Creus, a 400 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i el terreny nostre és pissarra. Tenim unes condicions òptimes per elaborar els vins de Garnatxa.
1: Vins Martí Feixó, denominació d'origen Empordà.
0: Estem banyats per la mar d'amunt i per la mar d'avall, i això s'hi nota molt.

0: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdona vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
1: I parlant d'emocions.
2: 81.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: I parlant d'emocions...
3: 22. A punt per dir sí?
4: Yes! Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
5: El secret de l'amor.
6: Quin és per tu el secret de l'amor, Mònica?
7: Jo posaria confiança, fidelitat, perquè l'amor de duradera, de molts anys, penso que és això.
6: Confiança i fidelitat.
8: Són paraules majors, totes
6: sí,
8: dues,
6: no?
8: Sí, sí, sí.
7: Tot
8: sí.
7: I que dintre de l'etapa de l'amor, alts i baixos, però, suposo que perdura el que és de veritat, m'imagino.
6: Molt bé, moltes gràcies per trucar, Mònica.
7: Vinga, gràcies.
6: Adéu.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies.

0: Ràdio Vila-sacra, sempre al teu costat.
1: Si et vas quedar en els Quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil. Visita nucleo.school.

0: Tanca els ulls.
1: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
2: Empúria Brava, quan passis per davant...
3: Mira, para!
2: Sí, atura't! Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
4: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars... Vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
2: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat.
5: Simplement brutal.
6: Maria, ho sents?
7: Que si sento què?
6: L'amor, les papallones.
7: Quines papallones? Però què dius, Josep Antoni?
8: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment. Quan tots es limiten a fer... Tu segueixes fent realitat els teus somnis.

0: Johnny.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els robots són una extensió de les mans del cirurgià o cirurgiana i, units a la intel·ligència artificial, poden fer que operacions com les mastectomies o la reconstrucció d'una mama siguin més precises i personalitzades. Tot plegat fa que l'impacte sobre la pacient sigui menor i, per tant, es redueixin les possibles seqüeles. Ho explica el doctor Jaume Macià, director del Congrés i del Servei Mancomunat de Cirurgia Plàstica de l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital del Mar.
3: Que faran la medicina molt més fàcil, molt més precisa i molt més òptima. Sense deixar i retirar els metges. La gent té por que al final no vagi a un metge, sinó que vagi a un robot que li dirà, bum, i et faré això. No, és el contrari. Ara jo crec que estem en una fase de rehumanitzar la medicina aprofitant els avanços tecnològics. Per tant, podrem tornar a mirar els ulls al pacient.
2: Aquesta tecnologia trigarà a arribar, però calculen que els primers resultats tangibles estaran disponibles en 3 o 5 anys.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Proximitat.
6: Participació.
5: Educació.
6: Informació.
5: Connexió.
6: Companyia.
5: Cultura.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: torna a connectar amb la vida.
1: Pareu bé l'orella.
2: Contestador 972-51-1268.
3: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
2: WhatsApp 656-1970-62.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Vull donar-te les gràcies per ràdio tan ben feta. Gràcies pel teu saber fer. I gràcies per acompanyar-nos amb la teva veu, amb la calidesa de la teva veu. Una veu que pots estar-ne ben segur, mai, mai, mai oblidarem.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.

0: Bona nit.
1: Aquí recull d'interès. Néixer amb la

0: Si vols desconectar de tot...
1: Ràdio Vila Sacra.
0: No hi ha altra forma.
2: Et fa mandra reciclar, oi? Tant et costa? Tan lluny estan els contenidors? Dius que no tens temps per reciclar, però la veritat és que ja no ens queda temps per no reciclar.
3: No reciclar paper i cartró provoca desforestació, sequera, emissions de CO2. Reacciona. Recicla el paper i el cartró al blau. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. Tanca els ulls.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Vés aquí, és ella, que surt.

0: Sí. I què?
1: Tot una aventura.
2: Hola, molt bon dia. M'agrada molt sentir la ràdio. Molt, molt, molt, molt. Entre mig de tantes tonteries i tantes coses i tantes coses, ens ve una cosa d'aquestes, doncs és una gran alegria. És que em sembla que és el que falta molt.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: La teva ràdio local parla de tu. La ràdio Quilòmetre Zero.

0: irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors, Girona emociona.
1: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 87. Amb el 3C seràs més feliç. No deixaràs de riure, d'emocionar-te, de plorar. No deixaràs d'anar al teatre, a concerts, als museus, al cinema, de llegir llibres. No deixis de viure el que t'agrada. Perquè amb el 3C tot et surt més a compte. Fins i tot de franc. Ah, i amb el Regal Club, fer-te soci no et costarà res. Surt més. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3C.cat i fes-te soci del 3C. El Club de Cultura.
2: Nits d'amor.
3: Amb Sexy Dream Punes, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a Sexy Dream Punes i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb Sexy Dream Punes.

0: Vine a la 30a Fira del Triumvirat Mediterrani, els dies 8, 9 i 10 de maig a l'Escala, i deixa transportar a l'època grecorromana per gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
1: Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 8, 9 i 10 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
0: Més informació a visitlescala.com.
2: Radio Villa Sacra ES Demasiado Libra Y Yo Soy Trump Y Nunca Aceptar.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia del 25 de maig del 2025.
1: Prop de la meitat dels adolescents d'arreu del món viuran el 2030 en països molt afectats per problemes de salut, com ara el sobrepès, la depressió, el sexe sense protecció o la mala nutrició. Ho assegura una comissió d'experts de la revista The Lancet, que analitza com viuen els adolescents a escala global. Segons aquest estudi, en els últims 10 anys, el consum de tabac i alcohol ha disminuït, però la taxa de sobrepès i obesitat s'ha multiplicat fins a 8 vegades en alguns països d'Àfrica i d'Àsia, si ens fixem en les 3 darreres dècades. Ho assegura una de les coautores d'aquest estudi, Sarah Baird.
2: Crec que al capdavall, tot i que s'estan fent avenços importants, tenint en compte que la majoria de joves viuen a l'Àfrica i a l'Àsia, aquests avenços no són suficients per reduir de manera significativa el nombre de joves que viuen en zones amb una elevada càrrega de malalties.
1: L'estudi calcula que el 2030 es perdran 42 milions d'anys de vida saludable a causa de trastorns mentals o suïcidis. Això són 2 milions d'anys més que el 2015. A més, prop de 464 milions d'adolescents a tot el món tindran sobrepès o obesitat. A tot aquest escenari, l'informe també hi suma els efectes del canvi climàtic per a les noves generacions. L'any 2100, 1.900 milions d'adolescents viuran en un món que s'espera que s'hagi escalfat uns 2,8 graus per sobre dels temps preindustrials. Per tot plegat, els investigadors avisen que cal prioritzar la inversió en salut i el benestar dels adolescents i fer-los partícip d'aquest canvi.
3: Pensa, pensa.

0: Sonny.
1: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí amb nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.

0: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
1: Els nostres dies brillen clars.

0: 100% Empordà.
1: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.

0: ara, propostes comercials sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Si busques una residència per estar sempre amb la millor companyia, a Vallesol hi trobaràs assistència mèdica integral, alimentació variada i adequada, activitats de lleure diàries, amb instal·lacions modernes i obertes. Informa't al 900 24 24 25 o a vallesol.es. Vallesol, ens dediquem a tu perquè t'ho mereixes.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.
5: Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Oblida't del trànsit amb la moto. Mou-te de manera sostenible amb bici elèctrica o demana un taxi amb preu tancat i amb el menor temps d'espera. Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
6: Gent que és feliç fent feliços els altres.
7: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.

0: Bona nit.
1: T'anem a pams.
2: Sentir-se bé, tot i la situació.
3: És qüestió d'actitud.
4: Ràdio Vila-sacra, i on t'aràs.

0: I parlant d'emocions.
1: 29.

0: I parlant d'emocions.
1: 49.
2: El secret de l'amor. Salvador, 31 anys. Elisabet, 29 anys. 11 anys festejant i 2 vivint junts.
3: Érem veïns, però diu així. Viam, més o més un carrer molt petit. De fet, de petits havíem jugat junts al carrer.
4: Estudiants universitàries, començament de carrera, era el meu segon any, per ell era el primer, i coincidia que vivíem en el mateix carrer i ho vàrem saber a partir d'anar a Girona, pujar i baixar cada dia des de Figueres a Girona. Ens vàrem conèixer allà, vèiem que fèiem el mateix camí i semblava que ens fèiem la viu-viu.
3: Sí, geografia, hem estudiat tots dos. Un dia fèiem campana, jugàvem a cartes al bar. I recordo que sí que ens vam mirar i va ser una d'aquelles mirades que dius, mira, aquest.
4: Sí, sí, la recordo aquest dia.
3: Sí, sí, recordo que ens vam mirar. I aquell dia vam tornar junts amb el tren i no sé si...
4: Cap d'una setmana ja estàvem a la muntanya caminant junts. Alguna cosa una mica sèria sí que havia tingut abans. Vaig veure que allò no anava per bon camí, ho vàrem deixar estar i vaig continuar amb la meva vida fins que vaig trobar amb l'Elisabet.
3: Em vaig casar jo.

0: Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Propera, divertida, diversa. Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: En general, la gent pensa que vivim en un món ple d'odi i de cobdícia. Però jo no ho veig així. A mi em sembla que hi ha amor per tot arreu. Sovint no és especialment distingit o noticiable, però sempre hi és. Pares i fills, mares i filles, marits i mullers, nòvios, nòvies, amics... Quan els avions es van estavellar a les Torres Bessones, que jo sàpiga, en cap de les trucades dels passatgers es parlava d'odi ni de venjança. En totes es parlava d'amor. No ho sé, però jo crec que, si us hi fixeu, veureu que l'amor realment és a tot arreu.
1: No, que fem?
2: Jo, els treballs.
3: És un lloc especial.
4: Tenim moltes feines.
5: Si un no ho sap, l'altre company li diu i ho poden fer entre tots.
6: No feines, feinades.
7: Jo tinc molts amics, saps?
8: Jo tinc 5.
9: És un lloc especial.
10: Ser exploradors.
11: El pilla-pilla no juguem mai.
12: És un lloc especial.
13: Són les meves més preferides.
14: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
15: Bueno, jo m'ho passo bé.
16: No sé si ells ho passen bé.
15: Sí.
17: És un lloc especial.
18: Per mi és el més guai de Catalunya.
19: Som com una família.
20: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
21: És genial.
22: És la millor.
23: Estudiem en sèrio.